0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu, formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
8: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
5: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
4: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
5: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
6: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
7: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom. I de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya, tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: de prestació d'assistència als nostres malalts, perquè moltes vegades es confon, no?, la reivindicació laboral amb la preocupació que hi ha per part dels professionals de com estem prestant aquesta assistència i amb quines condicions de qualitat.
1: La burocràcia us ha ofegat?
0: Sí, molt, molt, molt, molt. El sistema retributiu dels metges va canviar als anys 90 aproximadament i es va començar a introduir un concepte que es deia direcció per objectius. Des de les gerències van dissenyar un sistema de seguiment de l'activitat mèdica basada en uns indicadors que després eren incentivats si es complien o no es complien. I això va comportar la burocratització brutal del sistema perquè estàvem més pendents de complir aquests indicadors molta gent que era atendre la demanda del malalt, perquè bueno, no et donava temps de tot. I hi havia moments en què havies de teclejar 40 pantalles per informar del que presentava aquell malalt i no podies moltes vegades, com tu deies abans, mirar-li els ulls. No? El tema de la informatització ha portat moltes coses bones, Moltes coses bones perquè, per exemple, el seguiment de les guies clíniques, la prescripció de medicaments, s'ha facilitat molt a partir de la informatització, però té la seva part negativa en el tema dels protocols i el corset, que significa moltes vegades aquesta forma de treballar i de funcionar.
1: Clar, un corset, una manera de treballar i funcionar que després té una afectació directa a la pròpia salut dels facultatius, no?
0: Sí.
1: Això també ho estem veient amb els professors, després anirem amb els periodistes, Adolf. Tu, Esther, això, a nivell de sindicat, com estan aquests companys que tu acompanyes, no?
2: Estem fatal, s'està fatal. O sigui, pel tema burocràcia és un tema que la veritat és que continues amb vocació, però et desil·lusiona molt i et desesperes. Una mica, per fer-nos una idea, quan jo vaig començar a treballar fa 40 anys, era l'etapa del paper, i programava amb una llibreta. Amb la companya ens trobàvem, teníem temps per trobar-nos i escrivíem què faríem amb els nens aquella setmana, amb aquella llibertat i amb aquell entusiasme. Després ens comença bé l'etapa del projecte educatiu de centre, del projecte curricular de centre, del reglament de règim intern, que tot això encara era una paperassa, però una mica pedagògica. Encara pot ser que hi havia un 25% del temps per la burocràcia i un 75% per mirar els ulls de l'infant. Després es complica la cosa. Comença l'infern dels aplicatius. Que si Esfera, que si Saga, que si Atre, has de posar notes i has d'escriure les tutories individualitzades, i si, per exemple, els hi passes un vídeo de volcans, estàs més estona a escriure que els has passat un vídeo de volcans i canvies que no la mateixa feina del dia a dia, no? I després les proves diagnòstiques que no saps massa per què serveixen ni on aniran a parar, però clar, van a parar amb un aplicatiu. Després l'aplicatiu se't penja i comença a desesperar. I després això ha afegit amb 8 canvis de lleis orgàniques he viscut 8 canvis de lleis orgàniques amb els corresponents decrets, amb les corresponents instruccions, que ara poses progressa adequadament fa uns dies i després et fan posar assoleix amb suficiència la competència específica 3.2 vinculada al descriptor CCL2, que és la mateixa nena, però que trigues 40 minuts a buscar el codi. És que és
1: així. Disculpa, sembla un acudit, això.
2: Sembla un acudit, però és així, eh? O sigui, és molt fort. I clar, on queda la part bonica de la vocació, no? De m'estic mirant als ulls dels infants i els estic dient què necessites i què...
1: I després el que li preguntava també a l'Andreu, no? L'impacte amb la salut, no?, dels propis professors, que estan absolutament col·lapsats per molts altres temes, també per la burocràcia, no?
2: Sí, sí.
1: Com està?
2: Mira, vam fer un informe de malestar docent, que és dels més importants d'Europa. Vam entrevistar 10.144 docents i una de les dades més esgarrifoses és el tema que quan els hi preguntàvem per la burocràcia, el 84% estava insatisfet amb la burocràcia, deien que la càrrega havia augmentat molt, que treballaven 6 dies a la setmana i algun tant per cent 7 dies, i que de cada 3 docents es plantejava deixar la professió. O sigui, jo he vist des del sindicat gent molt apurada i dir, va, aguanta una setmana més. Aguanta una setmana i a veure si vas trobant la gràcia, sobretot docents que comencen, no? que truquen i et diuen, és que no puc més. O sigui, és que m'han fet fer 7 programacions en 3 dies, no tinc cap material, els nens ni els conec, acabo de començar, he entrat amb els nens a l'aula al mateix moment, al mateix dia, m'han nomenat al mateix dia que entraven al

0: els infants a l'aula i encara no conec res i he de fer no sé quantes programacions. Vull dir, és desesperant, és desesperant.
1: La situació que està descrivint Esther és pràcticament calcada la dels metges. Eh? Nosaltres també hem fet estudis de burnout en el nostre col·lectiu i han sortit unes xifres escandaloses sobre el 80% de gent que ja està cremada al cap de 5 anys d'haver començat a treballar, que és que això és increïble.
2: Solidaris, som a Catalunya Ràdio. Adolf, l'erupció de les xarxes socials en el nostre sector, diguéssim, va comportar una revolució en molts sentits, eh? En sentit positiu, però també en sentits negatius d'assumir i entomar molta més feina, no? I potser perdre el focus quan vas a fora, no? A fer cobertures o amb algunes rodes de premsa, per exemple.
3: Sí, és que ara estava pensant també en Umberto Eco, no? I aquell llibre dels els apocalíptics i els integrats, no? És a dir, aquells que davant d'un canvi tecnològic doncs hi veuen tots els perills, la pèrdua de la cultura humanística, tota mena de catàstrofes, i els integrats que hi veuen doncs les parts més positives, etc. Cal recordar que és un llibre dels anys 60 i és veritat que jo vaig començar treballant aquí doncs amb màquines Olivetti, amb paper de calc, amb típex, amb el soroll dels teletips a la redacció, el que deies per antena, doncs en la immensa majoria de casos no es gravava, és a dir, una cosa llançada a l'éter que no tenia retorn o poc retorn. Després tot canvia amb internet, perquè internet canvia la manera de gestionar la informació, d'arribar a la documentació, de difondre la informació, també de seleccionar-la. Amb les xarxes socials doncs també entren en joc altres dinàmiques marcades per l'algoritme. Llavors, davant de la irrupció d'internet, que és cap a finals dels anys 90, començaments del segle XXI, jo crec que els mitjans convencionals s'han anat adaptant com han pogut, i quasi sempre amb la sensació de fer tard. Davant d'això, sí, probablement cada cop hi ha menys temps per elaborar la informació, però després hi ha una altra cosa, i és que les xarxes socials formen part del que s'anomena, i potser està mal anomenat, economia de l'atenció, perquè probablement hauríem de parlar de l'economia de la distracció. Llavors, no només és que els periodistes tenim menys temps per elaborar la informació, és que també el nostre públic té menys temps, disposa de menys temps o creu que té menys temps per informar-se. Perquè tots plegats ens hem acostumat al consum d'això, d'aquestes píndoles normalment audiovisuals, l'escroll infinit. Clar, això ens ha canviat també la capacitat d'atenció, la capacitat de concentració, i el periodisme demana recursos per part d'aquells que s'hi dediquen, però també per part d'aquells que es volen informar.
2: És un esforç, això.
3: És un esforç. I, aviam, jo també t'has de dir amb tota franquesa que, no sé, el Twitter que tothom denosta, doncs també té moltes coses positives. I si ho poses de costat amb el panorama comunicatiu en què hi havia relativament pocs emissors, en què el discurs públic estava molt més controlat, doncs no sé què prefereixo. Potser el caos actual, que és un caos infectat, perquè també hi ha poders en allà que intenten doncs esbiaixar aquella conversa pública, perquè també hi ha algoritmes, però també té les seves parts positives, és a dir que aquest és el problema.
2: Després també, Adolf, el rol del periodista, vull dir, no únicament has de seguir una roda de premsa, sinó pensar en els múltiples formats amb què tu has de fer arribar aquella notícia, no?
3: Sí,
2: per tant,
3: però
2: això és una sobrecàrrega que forma part d'aquest nou escenari comunicatiu.
3: Sí, però aquí, al capdavall, hi ha uns responsables a les empreses de com distribuïm els recursos humans, econòmics i de temps. Llavors, el que no es pot és demanar al periodista que ho faci tot. Si tu t'envien amb una cobertura internacional, per posar una cosa que té un cert prestigi, doncs, aviam, si et demanen cròniques ben informades, rigoroses, amb una mirada original, això demana temps. I si a més d'això et demanen doncs que facis peces per les diverses plataformes, per Instagram i pel Twitter, bueno, arribem fins on arribem. Llavors, algú ha de dir les prioritats són aquestes. El que no, a vegades sembla com si el paradigma fos el de la màquina que té una capacitat de treball, per dir-ho així, entre cometes, infinita. No, de moment som humans. I els humans, doncs, n'hi ha que són més competents, menys treballadors, però tenim unes limitacions. Aleshores, des de les empreses, que moltes vegades les direccions han anat desorientades, doncs s'han de marcar unes prioritats, i tu, si ets una periodista de ràdio que se'n va cobrir una crisi de refugiats, doncs algú t'ha de dir, mira, el més important és que em facis bones cròniques pels informatius de la casa. Si el més important és fer bons tuits o fer bones peces per Instagram o fer bones peces per TikTok o no sé què, doncs també t'ho han de dir. I a partir d'aquí, doncs tu amb els teus recursos i procurant no posar la teva salut en perill, doncs ho faràs el millor possible.

0: em sap greu.
1: Al final estem parlant de tres àmbits amb sobrecàrrega, no? La sobrecàrrega constant.
2: Totalment. Sí, els canvis tecnològics s'han sobrecarregat molt, també. Clar, vam començar fa 40 anys amb el ciclostil i l'impremta de cola de peix fent còpies que ens tacaven els dits de tinta, a una revolució tecnològica molt, molt ràpida. I...
1: Que té coses bones, diem.
2: Que té coses bones, totalment.
1: No som uns ludites qualsevol, aquí.
2: No, perquè, clar, et permet molta activitat interactiva.
1: Però, clar, l'altra cara de la moneda...
3: Sí, però ha fet moltes falses promeses. Ha fet moltes falses promeses, aquesta revolució tecnològica, per exemple, que no patiríem tant amb qüestions burocràtiques, que amb dos clics ho podríem resoldre tot, i és justament el contrari.
4: És el contrari.
3: Entres amb circularitats kafkianes, en qualsevol àmbit, l'àmbit de la medicina, com a usuari, no cal dir-ho també, etc. També és veritat que ens hem de preguntar per què serveix la burocràcia, almenys de manera original. La burocràcia també, en principi, garanteix drets. En una empresa pública tu has de donar compte de a què destines els teus recursos. Ara en parlàvem. El que passa és que, esclar, a vegades tens la impressió que en lloc de justificar tu com a treballador la feina que fas, que en principi està bé fins a un cert punt, el que acaba justificant és la feina o la suposada feina de tota una sèrie de càrrecs intermitjos, de caps i capets que no saps ben bé. Escolti, si vostè a mi em dona una responsabilitat, això, perdoneu, jo tinc una certa derivada futbolística com a entrenador, no? Tu amb un jugador el pots posar a jugar o el pots posar a la banqueta, però si el poses a jugar, és ell qui juga. Doncs passa exactament el mateix, si tu t'encarregues una feina, que et deixin fer-la, i si no la fas bé, que en posin una altra, no? Però si la fas tu, ara, si has de justificar totes i cadascuna de les jugades, dels gestos tècnics, de les decisions tàctiques, doncs arriba un moment en què no pots fer la teva feina, i aquest és el problema.
1: I hi ha un cost, Andreu.
4: Jo estava pensant ara, quan parleu de les tecnologies i dels avanços tecnològics, o sigui, jo el que he notat, un canvi brutal, ha estat des de la pandèmia cap aquí, sobretot en l'àmbit de la medicina, perquè el funcionament dels centres d'atenció primària era diferent del que és ara. Ara, a un malalt li costa Déu i ajut aconseguir una visita al metge capçalera, cosa que no s'entén, perquè abans anaves a l'ambulatori, demanaves visita, te la donaven per un dia, per un parell de dies, per tres, si era urgent et visitaven al mateix moment, i ara has de parlar amb no sé quants robots, amb no sé quantes màquines, justifica no sé quantíssimes coses, i al final t'acaben citant per dintre de 25 dies, i dius, escolta'm, que avui jo estic malalt, avui no estaré...
1: Sí, sí.
4: I des de 25 dies no sé com estaré, no?
3: I però després et fan una enquesta de satisfacció, per més
4: i a sobre, no. Després penges al telèfon i diuen, ens interessa molt la seva opinió, dius, bueno... Vull dir que la tecnologia ens ha ajudat en moltes coses, però ni altres les ha complicat extraordinàriament. I després ens queixem de que les urgències als hospitals estan plenes. Bueno, clar, per anar a urgències a l'hospital no has de trucar abans i demanar-li al robot que et doni hora. No? La gent es presenta i, bueno, un dia o un altre l'atendran. I, en canvi, accedir a l'atenció primera, al tema de l'accessibilitat a tots els nivells, a tots els serveis, no només a medicina, a tot arreu, és una bogeria avui en dia. És una bogeria.
1: Per fer esgotar la gent.
2: Sí, Esther. Volia afegir que hi ha una... cap al 2012, que coincideix amb la crisi de la Covid, hi ha l'explosió dels aplicatius a nivell d'ensenyament. I comencen a haver-hi el Google, el Classroom, el Drive, l'EduCal, ClickEdu... I llavors has de posar dades, les mateixes dades, en molts llocs, i entre els aplicatius no es comuniquen, i llavors passes moltes hores. I llavors dius, ostres, hem passat de fer servir la tecnologia, que és molt interessant, a servir a la tecnologia. O sigui, la tecnologia ha de ser un llapis més. No ha de ser la mà que t'aguanta el llapis. I això seria una mica el resum de tot això. Té moltes coses interessants, però no l'hem de servir amb ella, ens ha de servir a nosaltres.
1: Doncs Esther Plans, mestre, Andreu Martín, metge, i l'Adolf Beltrán, company periodista de Catalunya Ràdio, gràcies per aquest retrat de les vostres professions. Una abraçada, que vagi bé, i a disfrutar de la jubilació, tu.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Solidaris, Mercè Folch.
6: Jo tot el dia treballo.
1: Amb les reflexions de l'Esther, l'Andreu i l'Adolf acabem. A la redacció i producció, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, Nil Hernández. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat. Jo...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Creix la tensió entre Washington i Kiev, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit al seu homòleg Volodymyr Zelensky atacar refineries russes. Ucraïna ha atacat aquesta nit les instal·lacions petrolieres de la regió russa de Rostov, una planta que subministra combustible a l'exèrcit rus desplegat al Donbass i que també és un punt important per a l'exportació de cru. L'atac arriba enmig d'una forta tibantor entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Trump, per la seva banda, ha demanat a Zelensky que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Aquest dissabte, un bombardeig rus sobre la ciutat de Zaporizhzhia ha causat almenys una vintena de morts, entre els quals hi ha tres menors d'edat. Encara en clau internacional de la plana, l'exèrcit nord-americà ha atacat aquesta matinada un vaixell comercial al Golf d'Oman que havia de sortir d'un port iranià. Les forces estatunidenques han bombardejat la popa del buc que tenia bandera de Panamà després que ignorés diversos avisos i intentés esquivar el bloqueig naval imposat a l'Iran. Els Estats Units mantenen des del juliol un bloqueig sobre els vaixells que entren o surten de ports iranians. Això com a resposta al tancament de l'estret d'Hormuz. I a casa nostra, Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien a poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne els detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pisarello.
3: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet, a Barcelona. En declaracions a 3CAT Info, l'advocada dels veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada correspon a la pèrdua de valor dels immobles. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà.
4: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
1: I Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne. El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, acull fins dilluns la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Anem cap allà amb Alba Mor.
5: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
6: Presentem un torró de wasabi, un torró picant i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco.
7: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
1: A Esports, el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Jugat aquest dissabte primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2.
0: Fins aquí les notícies.
8: El menú del caníbal, la moda dels dejunis intermitents.
9: Si mengem desequilibradament, ja pots repartir-ho com vulguis i estar tanta estona com vulguis sense menjar, que al final el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
8: Un pagès de la Terra Alta...
10: El que no podem caure és en que tot el raïm de consum per a taula sigui sense llavors. S'han de conservar les varietats històriques.
8: I un gastrònom sobre el tancament dels restaurants.
11: Si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix.
0: Un restaurant caníbal a Berlín, aquest diumenge a partir de la 1 del migdia amb Paula Molés.

0: magnífic, això d'anar amb cotxe a l'inici d'un programa. Ja sabeu que ens agrada molt voltar.
1: Doncs just se t'acaba.
0: Sí? No, ja no puc voltar més.
1: No, no, atura't aquí.
0: Haig de parar aquí? Doncs va, paro. Aviam, aquí hi ha un lloc que sembla que sigui fàcil de parar.
1: Atura't ja.
0: Aviam, doncs paro. Sembla que està parat, això. Aviam, què veig aquí? Perdoni, això és?
2: Guimerà.
0: Guimerà?
2: Un poble molt maco i és medieval.
0: I vostè què hi fa aquí?
2: Bueno, jo pues, fa 23 anys que sóc aquí perquè m'agrada estar a la vora del riu Corb perquè és molt sa tot això. Natural, sóc de Targa, però a Targa hi fa molta calor i a l'estiu no s'hi pot viure.
0: I, al final, i aquí sí?
2: Aquí sí. A l'estiu aquí s'està molt bé perquè mos venen les marinades.
0: Arriben aquí?
2: Arriben aquí molt puntuals i a més molt fresques. I val la pena viure a Guimerà i estàs a Guimerà encara que només sigui a l'estiu. Jo m'hi estic tot l'any. I bueno, pues, ja heu de veure lo maco que és tot això.
0: Home, és un poble fantàstic de pedra aquí, posat cap amunt.
2: Sóc un forofo de les pedres. M'agraden les pedres.
0: Què vol dir, forofo de les pedres? Pues, de quines pedres?
2: Que estic de totes. Totes per a mi, totes tenen un significat o altre, un sentit o altre, i a totes hi veig una cosa diferent que no veus a Targa.
0: Però permeti'm, pedres, les pedres de les cases, vol dir, o les pedres del bosc, les pedres de terra?
2: Les pedres de les cases, les pedres del bosc, de la manera que les han sapigut col·locar, los tamanys, les formes, de la manera... Bueno,
0: m'està parlant de marges, per exemple?
2: De marges, del que vulguis. Totes les pedres, per a mi, tenen un significat. Naturals, trencades d'una manera que, bueno, això no ho veus a les capitals, que només veus que totxos, que coses prefabricades, i, sin embargo, aquí veuràs un coi d'aquesta casa d'aquí davant mateix,
0: sí.
2: Lo maca que és, de la manera que la van saber construir, aquests porxos, a veure com ho van poder fer per a fer-los aguantar d'aquesta manera, que hi ha una pedra que és la de la punta, que és la que marca tot lo d'això que té un nom, lo que ara no me'n recordo.
0: Però vostè s'ha dedicat a això, perquè veig que parla amb molta passió d'això de les pedres, o
2: no,
0: de què heu fet?
2: Jo he sigut xòfer de professió.
0: Ah, xòfer.
2: Sí, sí, sí, he vingut aquí a buscar la canalla i portar-los a l'Institut de Targa, quan a l'any 69... es van deixar els col·legis dels pobles, aquí encara es continua mantenint, però els de l'institut no, hi han d'anar cap a Targa.
0: Com us dieu?
2: Jaume.
0: Jaume.
2: Jaume Piqué.
0: Jaume Piqué.
2: Sí.
0: Jaume Piqué.
2: Torroella.
0: Torroella, de Guimerà.
2: No, de Targa.
0: De Targa, eh? No. Encara ho diu, això, eh? Però viviu a Guimerà.
2: Però visco a Guimerà.
0: Escolti'm una cosa, no m'acompanyaria una mica i m'ensenya...
2: Anirem cap a la plaça i anirem al museu i allí trobarem uns amics i li explicaran... Ja, perquè són fills d'aquí...
0: Ja m'ho ha organitzat, això, veig, eh? Està bé, està molt bé.
2: No,
0: anem-ho a fer, anem-ho a fer, va.
2: Anem-ho a veure.
0: Molt vale? Bé, va, vinga, som-hi.
3: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs avui ho tenim fàcil. Avui serem pedra. Pedra més que mai. Pedra picada. Pedra ferma. Pedra mestra. Pedra al costat de pedra. Pedra damunt de pedra. Tot de pedra junts per aixecar un mur. Que sigui ben alt i que sigui ferm. Pedra a pedra l'aixecarem.

0: Doncs bé, feta la presentació, ja podem anar-nos cap al poble.
1: Cap dins a Guimera.
0: Ja. Aviam, anem a repassar el que m'ha dit. Vostè m'ha dit que es diu Jaume, que és de Tàrrega, però que viuen aquí fa molt temps, que ha fet de xofer, però li agraden les pedres molt.
2: Molt. Soc un enamorat de totes les pedres.
0: Això vol dir que tant pot caminar pel poble, que és ple de pedres, com per fora, la natura, li agrada la natura. Com és la natura d'aquí?
2: La natura d'aquí, pues, és molt, molt verd, perquè tenim les dues coses. Tenim la vegetació i tenim els conreus, i tenim, pues, bueno, tota aquella muntanya de lligua, tota la que maca i que verda.
0: Oh, molt verda, sí.
2: Tenim d'això que podem fer, pues, tot això, que és tota la vora del riu, a dalt els plans amb la vinya i els conreus de cereal i després, pues, l'oliva i l'ametlla.
0: Oliva i ametlla aquí?
2: Aquí, sí. I aquí, mira, podem veure aquesta casa, tot això són estris que jo havia arroplegat.
0: Estris vol dir estris de...
2: D'abans.
0: D'abans? Ah, tot el que hi ha posat a la façana.
2: Guaita, el que hi ha posat a la façana. Aquest és el bar del Moretes. Guaita, quins d'això que hi ha aquí. Això abans anava posat a les arreus de fusta que llauraven la terra.
0: I ara estan posats aquí per recordar allò, perquè ja no
2: es
0: fan servir.
2: Ja no es fan servir, només per a recordar.
0: Ara tractors i el que calgui.
2: I el que calgui. Guaita, quin carrer més maco.
0: Quin és aquest carrer? De Lluçà.
2: Guaita, amb les arcades, que abans estava prohibit anar de l'una casa a l'altra per al carrer.
0: Ah, s'havia d'anar per les arcades, aquest?
2: I si anava, veus, guaita, quines cantoneres feien. Tu saps la feina que hi havia fer una pedra d'aquestes?
0: Aquesta. Arrodonides.
2: Arrodonides.
0: Com està, així, això?
2: Ah, aquí està, aquí està. Aquí es feien amb un regle i, bueno, i a base
0: I,
2: de...
0: I picar.
2: I a base de molt picar. I ser un mestre de tocar la pedra.
0: I això ara, en el present, quan una casa d'aquesta s'ha de retocar o se'n fa una de nova, que no sé si en fan o es deixen fer aquí, com es fa això? Hi ha gent que sàpiga fer això?
2: Sí. Sí, sí, aquí hi ha uns paletes que la pedra la toquen molt bé. Jo ara no me'n recordo del nom, però pues, sí, guai, tinguin més arcades, més guapes. I aquesta pedra que hi ha al mig, aquí la veurem més bé.
0: Sí.
2: Guai, aquesta pedra del mig és la que ho aguanta tot i té un nom. El que no me n'en recordo, el Sebastià ho sabrà, anem aquí que hi ha un amic.
0: Sebastià, em diu?
2: Sí.
0: Veig gent en allà, això és la plaça, eh?
2: Sí, això és la plaça, i aquí hi ha el museu.
0: Aquí hi ha el museu de... Clar, de Guimarà, clar. No pot ser d'una altra, certament. I aquí em trobo gent, miri.
2: Guaita, aquí tenim el Sebastià.
0: Faci les presentacions. El Sebastià, qui és el Sebastià?
2: El Sebastià.
0: Hola, Sebastià, què tal?
3: Molt bé, molt digut. Doncs
2: pues, és el que fa de guia aquí al poble, que,
0: és el guia.
2: Que ho coneix tot.
0: Ah, sí?
2: Perquè és fill d'aquí i sap casa per casa com se diu, sap dels seus avantpassats també i, bueno, ell ho em rellevarà a mi.
0: Ho faran per relleus, això està bé.
2: Sí.
0: Està ben pensat, això està
2: ben
0: pensat.
2: I aquí tenim l'amic Pasqual.
0: Aquí hi ha en Pasqual, aviam. En Pasqual, què tal, com estem? Hola.
4: Molt bé, molt bé.
2: És fill d'aquí.
0: Sí.
2: I també sap tant més que... Lo Sebastià.
3: Sí, sí, sí. És d'allò del museu.
0: Què és del museu, què és?
3: És el president,
0: ah,
3: i
0: president.
3: És el que ho ha format tot, i ell us explicarà tal com funciona, tal com va començar, i tot el que és resulta del museu. Jo només em cuido de dintre doncs, d'explicar les coses que hi ha, però ell té la patent de tal com ho té tot.
0: Va, doncs aquí ens hem d'endreçar. Vostè ens ha acompanyat fins aquí.
2: Sí.
0: Ens ha explicat una mica l'inici del poble. Permeti'm fer-li una pregunta. Sou jubilat?
2: Sí, tant.
0: Es veieu molt jove.
2: Sí, però tinc 84 anys.
0: 84, molt bé. Com està el poble? Nosaltres fem un programa que parla del català. Els hi preguntaré també amb ells, però
2: sí.
0: Com veieu la situació del català aquí al poble?
2: Bueno, pues la situació del català aquí al poble, jo la veig que va decaient.
0: Sí?
2: El motiu de que decau és perquè les noies joves d'aquí no fan catalanets.
0: És aquesta la raó? No?
2: Aquesta és la raó de que aquí es anirà perdent lo català.
0: Bé, és fàcil d'arreglar això, en tot cas, és anar fent catalanets, si convé.
2: Ja, però si les noies d'aquí no en volen fer, pues, escoltem, això es anirà perdent, perquè al col·legi, quants catalans hi ha? L'Anna?
3: De 15 criatures que van a l'escola, 11 són magribis.
0: Nosaltres parlen un català perfecte, eh? Ah, els magrebins també, eh?
1: Clar, clar, aquesta és una altra cosa. Sí. Per tant, parlen català.
0: Sí, sí, sí. Home, doncs aquí hi ha una esperança.
4: Sí, els pares... Vull dir, si no es procrea, pues, els que són catalans de tota la vida, pues, cada vegada n'hi ha menys, no? Però, bueno, els altres també ho són, no?
0: I, per tant, aquí podem dir que el català... Ara us em preguntaré alguna cosa més, però el català aquí és la llengua que més es fa servir.
4: Sí, home, i tant. Jo et diria que gairebé només es parla en català. Un 90% de la gent que aquí parla en català.
0: Molt bé. Doncs escolti'm, gràcies per haver-nos acompanyats en aquest tram inicial.
2: Sàpiguis una cosa.
0: Digui'm.
2: Que el dia que plegui aquella botigueta d'allà...
0: Que es diu Cal Francesc.
2: Cal Francesc.
0: Què passa?
2: Guimerà se'n va al carall.
0: Però per què ha de plegar? Que no està oberta, que no va bé.
2: Bueno, perquè pues, marxem molt cap a l'esclat que el tenim aquí a l'altra targa, i ell pues, ve a obrir cada dia i poder no som prou bons clients com per vindre aquí a buscar el que gastem, doncs.
0: Doncs ja ens ha fet dues crítiques, eh? Molt, molt directes. Una és que no tenim fills, l'altra és que no anem a comprar on anem de...
2: Exacte, això.
4: La sort que hi ha, perdona, que faci un incís, que té raó el Jaume, és a dir, aquesta botiga sobreviu, deixi de fer, aquí aquesta botiga no sé si té relleu, no? Si no té aquest producte, no té relleu. Aquí venen a comprar de les Rodalies, és més, ell també té una botiga a Tàrrega, que això l'ajuda a viure, no? Però és un lloc clau aquí, Guimarà, és a dir,
0: és clau, eh?
4: Si tu proves aquests embotits, si poguessis, els compraria sempre aquí, ja t'ho dic jo.
0: Doncs escolti'm, ara hi anirem, no ens faci la temptació. Aviam, moltes gràcies per aquesta primera etapa.
2: Molt bé.
0: Qualsevol altre dia que vingui aquí i trobi un poble bonic, m'agradarà tenir-lo al costat. Perquè
2: podem anar, Goite, podem anar aquí.
0: Què és això?
2: Goite.
0: Poble natural, el Fonoll, el Fonoll, què li passa al Fonoll?
2: No, al Fonoll no li passa res.
0: Que és bonic, veig, no? Poble sí. Natural. No, perdó, natural no, naturista.
2: És
0: que vol dir que la samarreta aquesta no ens la posaríem allà.
2: És l'únic poble que hi ha a Catalunya nudista.
0: I vostè hi té tirada d'anar-hi?
2: Sí, tant que sí. Cada diumenge a fer la paella comunitària.
0: Està bé. Doncs escolti'm, ens hi apuntarem. Però la samarreta no la podrem portar, eh? Ens l'haurem de treure. Home, si som nudistes no portarem samarreta.
2: Claro que ens la treurem.
0: Molt bé, escolti, moltes gràcies, eh?
2: A vosaltres.
0: Ens quedem aquí, miri, farem una cosa, anem a fer una volta pels Països Catalans i després reprenem per aquí perquè m'expliquin els embotits i la resta del poble. Els hi sembla?
3: Sí, molt bé, estupendo.

0: La primera de les comunicacions és el País Valencià, on no sé si el nostre estimat Ferran Torrent, que ha fet moltes coses a la vida, no sé si mai ha fet una paella, diguem-ne, sense res tèxtil a sobre. No sé si n'has fet d'aquestes paelles.
1: Una paella, jo, bon dia, bona nit, mi ordit. Les úniques paelles que ha fet han anat del tub digestiu cap a on toca. És que m'agrada molt la taula, però no me parles de cuina. De subsistència, sí. Mira, avui m'he fet uns macarrons.
0: Mira, està bé, això. Està bé.
1: Sí, però oli, sal i el macarró.
0: És a dir,
1: no pasta, més que macarró. Bueno, pasta de... Més que el macarró, la pasta i una amanida també me la puc fer. I sóc el número 1 champions en obrir llaunes. Sóc un mestre. Escolta, mira, volia dir-te, perquè com tu sols freqüentar el País Valencià, el que passa que jo crec que això que te vaig a dir és més de l'Horta, i alguna és molt local de Sedaví.
0: Sí.
1: I és formes de saludar que tenim així des de fa molt temps.
0: Fantàstic.
1: Bueno, n'hi ha una que a mi m'agrada molt, i tu diràs, home, això és castellà, no, és que ho diguem en valencià. I no m'agrada quan se fa la traducció literal, i és buenas, que això val per tot el dia. I en Andorra Pesada tenim molta opció de dir bones. I això, a mi me malsona bones, perquè sé que és una traducció literal. Mira, te'n vas a l'original i ja està, però sí, tota la vida ha dit buenas. I després hi ha una altra cosa que sorprèn, que un entra a un local i diu, que són totillos, diu, senyores, bones pra, senyores. No diu senyores, però això és de tota la vida, és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció. No diuen senyors, diguem senyores, i aquest senyores el convertim en masculí.
0: Yeah.
1: Una cosa raríssima que haurien d'estudiar els filòlegs. Després n'hi ha una, que la del carrer, que és el puto gamberro, que des de 100 metres diu, ¿vale? Com si fos un aca o alguna cosa així, saps? Però ara venen dos que a mi m'entusiasmen.
0: Aviam.
1: Que sempre en castellà, però no, estan dites en valencià, Uno que te cau simpàtic, o que li cau simpàtic, diu, hola, bonico tu.
0: Hola, bonico
1: sembla
0: tu.
1: Sembla anglès. Hola, bonico tu.
0: Bona,
1: sembla,
0: bona.
1: Fer la construcció, que sembla...
0: Sí, sembla anglès.
1: M'agrada molt. I veu que fa un somriure, això. Però si li caus fatal, o parla d'algú que li cau fatal, diu, aquell era burro capitot. Burro capitot, vol dir, burro però sencer.
0: Sí, capitot.
1: Sí, burro capitot. I clar, com fan la sinalefa, tot seguit burro capitot, pues és eufònicament, queda molt bé.
0: Queda molt bé.
1: Hola, bonico tu.
0: Sí,
1: hola, bonico tu. Jo a vegades, quan vaig a Barcelona, quan vaig a algun lloc de Catalunya, algú que vol dir, hola, bonico tu. I se queda rient. Diu, no te dic l'altre. Burro capitot.
0: Sí, millor no dir l'altre, escolta'm. Aquesta primera serveix per dir adeu? O sigui, puc dir-te adeu, bonico tu?
1: També. No, és més salutació.
0: T'hagués dit adeu d'aquesta manera. Bé, et diré adeu com sempre i ja està, Però bonico, bonico sí que ho ets, això deixem-ho clar
1: molt
0: ja d'entrada.
1: Molt agraït.
0: Moltes gràcies, va, una abraçada.
1: Que vaig a bé, adeu.
0: Doncs ara les paraules clau són Anna Rita Manunta, l'Alguer. Anna Rita, bona nit.
2: Bona nit, Kilian, i bona nit a tots vosaltres. Gràcies.
0: Què expliques? Què expliqueu aquí?
2: Mira, aquí parlem de l'Alguer i de la seva tardor, perquè també si arribate la tardor sembra encara estiu, perché a parte la temperatura è splendigente, e derivo al 4 di ottobre va arrivare ancora més gente, perché l'Alguer va a essere tappa mondiale del rally. E quando sono gli avvenimenti come questi è ancora més bonic sorte il carré, perché è meraviglioso sentire le persone che parlano differenti lingue, perché è sconvivere il mondo della diversità. E sono mica quando io vado a fare parte dell'organizzazione del tappa mondiale di windsurf, e stava sempre in contatto ma differenze culturali e lingue, Kilian, va a essere un'esperienza meravigliosa. E mira, continuando parlando dell'Alguer, vuoi dire che desde quando va a illuminare il campanar della cattedrale e della cupola, che in algarese si chiama Cimboria, de l'Església de Sant Miquel, el vespre és encara més particular, perché la maiolica policromata della cupola sembra sol di slaniti e il campanar della cattedrale, així illuminati, fa pensare a Salvador Espriu e alla seva per una suite algaresa. Poema che Salvador Espriu può scrivere in omaggio al suo amico poeta maiorchi Bartolomeo Rosselló Porcel, morto nel 1938, e va a fare durante un viaggio all'Alghè, nel 1959, nel che va a poter constatare la pervivenza della lingua catalana liglia, una lingua che il paviura parlante a Malus Algaresus. E Kilian, da che poema mi agradaria ricordare a queste parole. Sotto le svelte campanar poligonal, alla città del nostro estremo Levante, sentiva ancora, ben arran della mar, begliamen le sliaves del somas della mar, la clara lingua che s'unisce a tozze. Non oblidem a che particolar, perché la nostra estimata lingua catalana de debò e s'unisce a tozzi, e non è de permettere a ningù di far creure il contrario. Donc, con sempre, visca are sempre la lingua catalana.
0: Non si dirà. Digues.
2: No. Per avui, te l'alguis tot.
0: Perfecte, però no és tot, perquè ara volíem dir una cosa, perquè el campanar tindrà llum i queda molt bonic amb llum, que és veritat, és molta veritat.
2: Sí.
0: Però la llum ets tu, amiga meva. Que vagi bé, bona nit.
2: Gràcies, bona nit.

0: Següent escala, Andorra. Joaquim Albalate, bona nit.
1: Hola, Kilian, bona nit.
0: Joaquim, què hem tingut aquí dalt?
1: Doncs aquests dies hem tingut aquí al Principat una reunió d'alt nivell. S'hi ha reunit l'Assemblea Parlamentària de l'OSCE, que és l'Organització per la Seguretat i la Cooperació d'Europa, que agrupa 57 països, la majoria europeus, però també d'Àsia i d'Amèrica. I és una trobada que s'ha obert en català, perquè el president de l'Assemblea és un mallorquí, el senador espanyol Pere Joan Pons. Ha destacat que parlar en català tant aquí com al Congrés i al Senat espanyols és un dret i, per tant, també ha defensat l'oficialitat de la llengua a la Unió Europea. El català, doncs, que ha estat una de les llengües d'aquesta trobada, en què s'ha parlat, per exemple, d'energia i també s'ha defensat el dret internacional, el diàleg i el multilateralisme davant dels conflictes al món. Aquests dies aquí també s'ha parlat d'altres qüestions com el reciclatge. Només el 35% dels residents del país separa els residus i això suposa un cost important pel Principat que ha d'incinerar tota aquesta brossa. Per això ara s'engega una campanya que es diu No tot es crema, perquè aquesta xifra de reciclatge pugi els propers anys fins al 65%. I deixa'm acabar dient que una de les notícies, pels qui ens agrada el fred i l'hivern, és que els punts més alts del Pirineu i d'Andorra aquests dies ja hem vist una miqueta de neu, res, una enfarinada, però això vol dir que aquestes dates de fred, d'hivern i de neu ja comencen a apropar-se.
0: I a la franja ens espera el nostre amic Joaquim Monclús, sempre amb totes les notícies a la butxaca, aviam en quines ens sorprèn. Joaquim, bona nit.
2: Molt bona nit. Mira, l'Associació Cultural del Matarranya, Escuma, ja té programada la jornada cultural que se celebrarà el proper 17 d'octubre a la vila d'Arenys de Lledó, Matarranya. Com a actes més interessants tenim una conferència sobre les construccions de pedra seca i presentació del llibre Manual del Marge de Javier Solà, o millor, Javier Soler, lo pica pedrer de Vilalba. Després, per la tarda, hi ha la presentació del llibre Estampes de família d'Artur Quintana i Font Sigri, que serà presentat per Josep Miquel Gràcia i Carles Sancho, amb representació de l'Institut d'Estudis Turolenses. A les 18, o sigui a les 6, hi ha un acte molt interessant que ha despertat un gran interès, que és presentació dels llibres Paraules de President i Nació i Estat, de Josep Vicent Mestre Nogués, doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra i especialista en discurs oral. Després també hi ha tallers per als jovens, de música i d'altres coses. I el diumenge hi haurà una ruta senderista per les Bassetes. Molt bona nit i fins la propera.
0: Fantàstic, ens ho hem apuntat tot. Saluda el mestre Pica Pedrer, que és un bon amic del programa. Una abraçada i que vagi molt bé.
2: Val, d'acord.
0: Bé, doncs tornats d'aquesta gira que fem sempre pels Països Catalans, avui des de Guimerà, que ens ho estem passant molt bé aquí a Guimerà, descobrint coses com aquest museu que tenim aquí com el pare del museu, ho podem dir així?
3: Uns dels que vam...
0: Un dels pares?
3: Els que vam fer que aquest museu, pues...
0: Quant temps fa que funciona?
3: Des de l'any 2006.
0: 2006.
3: Aquí hi havia antigament l'antic Ajuntament de Guimerà.
0: Era aquí?
3: Sí, aquí. Aquest edifici és un edifici molt maco, que el centre del poble, i a final dels anys 70, pues, van decidir pues, traslladar-se d'aquí a la carretera. Llavors aquest edifici va quedar en desús. Estava reformat per fora, però per dins només hi havia arreglada la planta baixa. No? I bueno, l'any 2005 nosaltres vam arribar a un acord amb l'Ajuntament per demanar-los que ens deixessin pues, fer alguna cosa amb aquest edifici. No? Nosaltres som una associació que vam néixer l'any 2002 i que la nostra raó de ser és donar a conèixer Guimerà i tot el seu patrimoni i bueno, tot el relacionat amb Guimerà, no? I també amb la vall, no només parlant de Guimerà, també amb la vall del Corb, no? I llavors, doncs, bueno, l'any 2005, quan l'Ajuntament ens va dir, bueno, mirem-ho, vam presentar un projecte a la Fundació de la Caixa i vam aconseguir que el projecte que vam presentar pues, ens ajudessin amb aquest projecte, no? I, bueno, la Caixa t'ajuda amb un 40%, però t'exigeix fer-ho un any, en el qual les coses s'han de bellugar de pressa, no? I bueno, i això vam
0: fer. Això va arrencar.
3: Sí, llavors, bueno, ens vam bellugar a l'Ajuntament i gràcies a això vam restaurar tot l'edifici per dins, no? I des de llavors, nosaltres com a associació el gestionem, no? Ja fa doncs, uns quants anys, no? Ja fa, aviat farem 25 anys, no?
0: Però permeti'm una cosa, aquí tenim un museu, però el poble en si mateix podria ser un museu pel que
3: estem veient. Sí, el poble és històric artístic amb la nomenclatura anterior, des de l'any 75, ara és bé cultural d'interès nacional, i bueno, i gràcies a això pues, el poble s'ha conservat bastant bé, no tot el que és el nucli medieval, que és la gran majoria del poble, no? I molt, molt contents de que sigui així, no?
0: Doncs ara parlarem amb ell, és una mica com el museu amb potes, eh? Sí, perquè és el museu movent-se, per tant, senyor museu, vingui cap aquí. Abans que em faci la guia habitual, que sí. de guia en sap molt, però abans m'han fet entrar una mica ganes de veure aquesta botiga tan important que em deia que és la clau de tot plegat. I podria formar part d'aquesta gira que farem pel poble? Parar-nos
4: sí,
0: un momentet
4: sí,
0: aquí.
4: Sí, sí, quan vulguis, sí, a mi.
0: Molt bé. Diguem-ne que és més moderna, no? Quants anys té aquesta? Més moderna que vull dir que el poble, perquè el poble és...
4: 16.
0: Ah, Déu-n'hi-do.
4: Vam fer l'aniversari del
0: 2010, Cal Francesc, vol dir que...
4: Cal Francesc.
0: Però es diu Francesc, l'amo, no?
4: L'antigament, Sant Edi.
0: Ara com es diu?
4: Sí, en Marc.
0: Marc?
4: El Marc.
0: Marc? Va, doncs entrem a la botiga.
5: El seu avi també es deia Marc, el seu pare. No, el seu pare, no, el seu avi.
0: L'avi es deia Marc. I el Marc... Marc? Hola? On és? Aquest, sí, mira'l, hola, Marc.
6: Bon dia.
0: Què tal, com estem?
6: Molt bé.
0: Sí, escolti'm, m'han dit que...
5: Aquest és el Marc.
0: Aquest és el Marc, sí.
5: I allà hi ha el seu fill.
0: Ah, i el fill que... Ah, o sigui, per tant, perdoni'm, a mi m'han dit, oh, estem preocupats, si algun dia tanca això serà molt important pel poble, serà una pèrdua molt gran,
6: bueno.
0: Però perdoni, si hi ha fill, si hi ha fill aquí hi ha continuïtat.
6: No, ens ajuda ara aquest temps, aquí ha fet primer de carrera i bueno, està a punt de començar el segon de carrera.
0: O sigui que no es dedicarà a això?
6: Espero.
0: Espera que sí o espera que no?
6: Espero que no es dediqui.
0: Per què? Que és una feina molt dura?
6: No, pel món de l'autònom, la veritat, no vull fer alarmar tothom, fer la crítica social, crítica política, però de la manera que ens tracten els polítics, els autònoms, avui en dia, ho sento, però...
0: No val la pena...
6: No estimes gaire els fills si vols que es dediquin a ser autònom, no, és que no els estimes gaire.
0: Però la botiga estaria molt bé que continués, no?
6: Sí, i la vida fa mil toms, no es pot dir mai, no es pot dir mai, però... La veritat, sóc sincer i no m'agrada dir el que diré ara, però espero tancar la botiga jo.
0: És una frase...
6: Ho sento, és una frase...
0: És una frase dura, eh?
6: És una frase dura...
0: Amb ganes de sentir el contrari,
6: no,
0: eh?
6: I pel més dur per mi, però molt dur, però és així.
0: Però sap que m'han dit que fora que també serà molt dur pel poble, que ho trobaran molt a faltar, no? Ja ho sé, que no ha de ser el responsable del poble, però és bonic que el poble digui, és que és bàsic.
6: Mira,
0: pel poble.
6: A tots els pobles... i poblets i tot, cada cosa que es tanque per molt el poble, soc molt conscient, però clar,
0: no, escolti'm,
6: jo tinc 50 passats ja i clar, i a la vida tot s'acaba. Una amiga em va dir, a la vida tot s'acaba.
0: Deixi'm deixar una porta oberta,
6: sí,
0: una escletxa oberta.
6: Deixem.
0: El fill com es diu?
6: Joel,
0: vine cap aquí, Joel. Vine, home, vine. Que ja m'han dit que això tu de continuar la botiga, no?
7: Ho dubto bastant perquè simplement no és el que m'agrada jo. Ara estic...
0: Què t'agrada?
7: Estic estudiant història. Ara
0: història?
7: Faré... Sí, serà
0: ara vaig a fer una passejada pel poble parlant de la història, mira, podries venir.
7: Sí, doncs estic fent segon, ara faré segon de carrera.
0: On?
7: A la Universitat Autònoma, a Bellaterra.
0: A Bellaterra.
7: Sí, i m'agradaria dedicar-me a l'ensenyament. Com ha dit el pare, no ho tanco res. Però és això.
0: I tu ets d'aquí al poble?
7: Jo sóc d'aquí al poble, vaig néixer aquí.
0: Vas néixer aquí, has viscut sempre aquí, fins ara que te'n vas a Bellaterra.
7: Sí, bueno, ara vivia a Tàrrega des que va néixer ma germana, però... Sí,
0: I
7: sí.
0: Què tal és això de viure un poble amb tanta història?
7: Bastant...
0: Pesa, notes d'alguna manera que dius...
7: Sí, el poble es veu, és molt turístic i es nota la gent que ve expressament per la història del poble. Com altres pobles aquí a la zona potser no seria així, però ja... Aquí a Guimerà doncs, gaudim d'una història molt maca.
0: És bonic, tenir història. La vostra també és bastant llarga, perquè ara veig... Aquí estàs davant d'una fotografia que sí. Veig molta gent.
6: Sí, mira,
0: moltes edats i moltes generacions.
6: Cal Francesc es va inaugurar el 1910, el meu besavi.
0: Sí.
6: I, bueno, i ja fa 116 anys, vol dir això. Oh, estem oberts.
0: M'han dit que aquí els embotits són meravellosos.
6: Bueno, és la nostra especialitat, nosaltres ens dediquem a això, a fer embotits.
0: Embotits de què? Quins embotits? Els habituals?
6: Bueno, el botifarra fresc, que nosaltres diem llangonissa.
0: Sí.
6: Llangonissa fresca, el fuet, fem de diferents classes, botifarra del Perol, botifarra negra, amb ceba i pinyons, sobressada, que molta gent li sobte, també fem sobressada i en venem molta.
0: Perquè estic de servei i estic treballant, però escolti'm, quan obre, digui quan obre, quins dies
6: bueno, obre? Obrim tots els matins, a part del dilluns, tots els matins obrim.
0: I a part del dilluns, per què que no obren el dilluns?
6: Bueno, ja fa molts anys que hem tancat el dilluns, el mercat a Targa és un dia
0: Era per situar-me jo.
6: No, cap problema. Cap problema.
0: Qualsevol altre dia els trobo aquí.
6: Sí, i si no em truqui telèfon, se li dona igual qui sigui. Si tenim tancat, també donem aquest servei, que si algú necessita alguna cosa, ho fem.
0: Molt bé, escolti'm, doncs me'n vaig amb molta gana. Bueno, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Va, que vagi molt bé.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu, gràcies. Que vagi bé, per allà, Bellaterra.
8: Molt bé, gràcies. Sou
0: germana. És la germana? Hola, tu ets... Perdona. Tu ets la germana, on ets?
9: Sí.
0: Aquí. Ets la germana?
9: Sí.
0: Molt bé, quants anys tens?
9: 13.
0: 13, encara ets molt joveneta. Saps que m'han dit aquí que les catalanes... Bé, com es diu la gent d'aquí, del poble? Quin nom tenen la gent que viu aquí?
10: Guimeranencs.
0: Els guimeranencs. Les guimeranenques no tenen prou fills. No. Diu a mi que m'expliques ara, oi? Bé, no et volia posar en un compromís. Què tal si viu aquí al poble?
9: Molt bé.
0: Tu hi vius aquí, vius a Tàrrega?
9: A Tàrrega vivim, però a l'estiu sempre hi nedava.
0: Sempre ets aquí.
9: Sí.
0: Molt bé, gràcies,
9: Bé.
0: Pobreta, que li he fet aquí una... Gràcies. Però és el que m'ha dit abans, que aquí falten fills. Bé, fem una cosa. Deixi'm saludar la Maria de la Pau Gené, ara que hem sortit de la botiga, amb molta gana. Aviam, Maria de la Pau, no sé com aneu vosaltres aquí d'embotits, però aquí era una meravella, això, Molt bona nit, Maria de la Pau.
11: Molt bona nit, Kilian.
0: Espera, un moment, Maria de la Pau, perquè aquí em diuen alguna... Què em dieu de la Maria de la Pau?
4: Sí, que venia amb el doctor Corbella.
0: Aquí al poble?
4: Sí, que té una casa aquí, tenia, però els seus pares venien aquí, que tenien un xalet.
0: Que bo.
4: I venien a passar l'estiu aquí.
0: Doncs mira, sóc un lloc, Maria de la Pau, que coneixes perfectament,
11: Em fa molta il·lusió que siguis a Guimarà i em fa molta il·lusió sentir-ho, perquè és veritat que he estat algunes vegades i que en tinc un record molt maco, la veritat, molt. És un poble excepcionalment preciós, és a dir, és medieval i té uns, no sé, és un plaer contemplar-lo i passejar-lo.

0: Doncs des d'aquí aquest poble, que és un plaer, en efecte, l'estem gaudint ara mateix, també és un plaer sentir-te cada programa. Per tant, què expliques aquesta setmana, Pau?
1: Doncs mira, Kiliana, aquesta setmana et vull explicar que ahir divendres es va inaugurar una exposició que crec que val la pena valorar. Es diu Fil Belenguera, i és un homenatge a la Belenguera de Joan Alcover i també un homenatge al seu autor, el mateix Joan Alcover, el poeta. És una exposició que es va inaugurar ahir a Llucmajor i que pretén seguir la lletra de la cançó que, com saps, va dient la Belenguera fila, fila, la Belenguera filarà, sí, presentant-la com una filadora que va filant els nostres destins i les nostres vides. Aleshores, a partir d'això, s'ha fet una exposició i les dones han agafat, les dones que ho organitzen, és un grup de dones de l'Obra Cultural Balear d'allà, que han agafat llençols antics i han brodat versos de la Belenguera juntament amb molt material relacionat amb Joan Alcover. Crec que val molt la pena, crec que és molt maca aquesta idea de filar sobre llençols antics paraules d'un poeta, i crec que estan bé aquestes iniciatives que ens ajuden a mantenir viva la flama d'un autor i la flama de la llengua, natural, també.
0: Clar que sí, la flama sempre, i filar, i filar, i filar sense parar.
1: Filar molt.
0: Si pot ser filar prim també, però és igual, filem.
1: Sí,
0: que vagi molt bé, va, una abraçada. Magnífic, ja hem passat amb una, entre cometes, ciutadana a hores o a dies, o de temporada aquí al poble, com és la Maria de la Pau, i som aquí, som a les seves mans. Ara porti'm allà on vulgui.
2: Aquí a la plaça Major.
0: Aquí mateix on som,
2: sí,
0: si no ens hem mogut, no ens hem mogut pràcticament. No,
2: exacte. Aquí dalt hi ha els porxos aquests, aquests que se'n diuen els Ouvalsos, que és allà on se feia el mercat setmanal.
0: Aquí es feia el mercat?
2: Sí, el rei Jaume II el Just va donar permís al poble per poder fer el mercat setmanal. I cada dimecres, al temps medieval, se feia el mercat setmanal.
0: Ara no es fa mercat,
2: Ara es commemora el mercat.
0: Ara es commemora.
2: Es commemora primer fi de setmana d'agost, que en dos dies passen de 20 a 25.000 persones, en dos dies.
0: Fa impressió, permeti'm, caminar per aquí, perquè ara veig una moto aquí que al segle no sé què no hi era. D'acord, però per la resta...
2: El temps avança,
0: no hi és. Ara mateix podríem estar, no sé, qualsevol segle anterior, perquè no hi ha cap cosa que diguis, em trenca la imatge de que això és una ciutat mitjaval.
2: No. Pues és així. Més hi queden els carrers i els arts, Aquí tenim el carrer Cacau.
0: Carrer Cacau?
2: Carrer Cacau, sí.
0: Per què es diu carrer Cacau?
2: Es diu carrer Cacau perquè aquí, pues, aquí hi havia una bassa allà, sí, i l'aigua baixava fent caure, cae, pel carrer Cacau, que cae, hi havia un molí aquí sota d'oli.
0: Ah, mira, veu.
2: Primer molí d'oli, i pues, però ve d'això, del cacau ve d'això.
0: És aquest d'aquí, Molt bé, molt bé. És una meravella, Mànim, digui'm.
2: Això també és el... Aquests molins se'n cuidava un jueu, perquè no tenia terra i se'n cuidava un jueu. I aquests molins eren del senyor del castell. I com que hi havia un jueu, llavors va vindre famílies i es va formar el barri jueu.
0: I és on som ara?
2: Sí, això d'aquí fins allà a l'església.
0: És el barri jueu.
2: Sí, i d'aquí un carrer capdalt, també. Ara pujarem pel carrer principal del barri jueu.
0: Carrer Maimó.
2: Sí.
0: Oh, amb unes escales. M'encanten les escales, pujar escales amb carrerons tan estrets com aquest. Teniu molta gent que ve a veure el poble, sí?
2: Sí, no és massificat, però anem-ne fent, gota a gota, com allò que diu, però, que millor que sigui així.
0: Això li anava a preguntar, perquè a vegades si hi ha un excés, al final no s'hi pot ni viure.
2: El medieval que ve de 20 a 25.000 persones no es pot passar per un món i s'ha d'anar per acá a un quilòmetre o dos de lluny.
0: Clar,
2: sí.
0: Això encara és el barri jueu?
2: Sí, fins aquí arriba.
0: Fins aquí, no?
2: Sí.

0: Tot això s'ha anat conservant de natural, s'ha hagut de fer molt treball en el poble.
1: No, l'únic que es va fer, suposem, aquestes fonts les van fer les autoritats dels anys 50, perquè les nostres mares i padrines tenien de baixar de dalt del poble cap baix al riu a buscar l'aigua, o amb una font que hi havia, per donar a menjar les bèsties, i es van inventar...
0: Per facilitar la vida,
1: diguem. Exacte, perquè no tinguessin d'anar tan a baix. I aquestes fonts consistien que venia l'aigua, la feien venir de 10 quilòmetres per si sol, anava amb un dipòsit que havia l'Ajuntament aquí a la plaça del Capdamunt, i de l'aigua d'allí, que venia per si sola, pel seu nivell, i pel seu nivell del dipòsit anaven aquestes fonts. Mm-hmm. I són estratègiques, però d'aquí cap dalt ja no n'hi ha cap, no n'hi
0: ha ja no arribava.
1: Perquè el nivell clar. Ja no donava.
0: Clar, jo m'ho he pensat, perquè clar, això està pujant molt, sí. Quin grau de pendent tenim? Ho té calculat, això?
1: No ho sé, perquè estem a 555 metres nivell del mar i diuen que a la torre hi ha 25 metres més.
0: Oh, Déu-n'hi-do.
1: 25 més, més o menys.
0: I el nostre objectiu ara és on arribarem? On creu que hem d'arribar?
1: Anar tirant amunt i arribarem a dalt a l'església.
0: A l'església, que és el punt més alt?
1: No!
0: Oh.
1: No, hem de passar per la plaça de l'església per poder arribar al castell.
0: Ah, al castell.
1: El castell tampoc no el veurem perquè no hi és.
0: Ah.
1: Perquè ens el van fotre a terra.
0: Quan?
1: El 1835, la Guerra Carlista.
0: Ah, així ja fa uns quants dies. Sí. Miri, escolti'm, deixa'm un moment. Veig que baixa les escales l'Olga Clapés. Olga, vine cap aquí, vine.
2: Baixo, jo sempre baixant, l'escaladora oficial. Avui, que parles de la Volta Catalana... Busquem la clau de volta.

0: dir que m'has fet introduir en un món que m'és molt aliè. Però n'he après moltíssim i ara t'ho explico, mira. He après que la dovella és un bloc de pedra en forma de tascó per formar arcs o voltes, que com que és més estreta d'un costat que de l'altre, distribueix bé les forces dels murs. He après que el salmer és la primera dovella de l'extrem d'un arc, que la que ve després és el coixí o dovella vella d'arrencada, o que la peça central que culmina l'arc, això ja ho sabíem, és la clau de volta, i que per això diem clau de volta quan ens referim al punt central d'una qüestió, a l'element principal, al punt fonamental, vaja. I aquí la clau de volta és l'arquitecte que aconsegueix dissenyar la volta, del grec architecton, format per archos, principal, i tecnon, operari, és a dir, el primer dels operaris. L'arquitecte és el cap d'obra, és el cap de la construcció.
1: Està bé,
0: està bé. I la construcció ens porta aquella arrel del verb llatí estruere, que també comparteixen instrument, estructura, construir, destruir, i que vol dir ajuntar o amuntegar. Per tant, l'arquitecte i el constructor, en aquest cas, ajunten i amunteguen les dovelles per acabar fent una bona volta catalana.
1: Avui
0: jo ajunto les paraules i faig el que puc.
1: No, no, sí, fas la volta catalana i la triple volta. Has fet un màster avui amb això, la dovella i tot plegat i la clau de volta. Molt interessant, que no ens caigui l'invent, que s'aguanti bé la volta catalana i tots els arcs. Una abraçada.
0: Un petó.

0: Ja, ara això em va bé que hagis parlat tu, Olga, una mica, perquè he pogut respirar. Ja ho sé que també està parlant el nostre guia. Mira, aquí hi ha un gatet. Els gatets també són del poble, eh?
1: També, també, oi tant, sí.
0: Escolti'm, i això que hi ha aquí, que veig que hi ha com unes portes més menudetes? Què és?
1: Sí, aquestes portes són les portes de dalt de la casa.
2: Que portes de dalt?
1: Les portes de dalt, n'hi diem. Perquè sí. A la porta de baix és allà un centre. I centre per baix... I el carrer de dalt, com que aquests carrers tenen dos nivells, a baix i dalt, pues, per la porta de dalt servia perquè hi tenien el graner i les bèsties dels conills o les gallines, i el menjar el portaven per aquí, lo descarregaven la porta de dalt i tenien el graner a peu pla, o bé els conills i les gallines, i no els hi calia passar l'herba o el gra per baix, per tota la casa.
0: Està bé, és molt, és molt pràctic això. Mira, gràcies, gatet, perquè com que havíem de parlar d'animals ha estat bona intervenció, ens has fet una bona assistència.

0: Ara. Es diuen el nou de copes, digui, mira.
1: Nou de copes?
0: El nou de copes.
1: Per què?
0: Es diu el nou de copes perquè les copes a la carta és una copa damunt de l'altra i els forats de la copa. I el poble és una casa damunt de l'altra i les finestres són els forats de
1: copes. Ah, està bé, està bé.
0: Sí, és molt important que això, que sigui el nou de copes, això és molt important.
1: Sí, els fa il·lusió que sigui el nou de copes.
0: Sí, sí.
1: Està bé, està bé. Molt bé, molt bé. Escolti'm, ja que hi són posats... és viure en un poble així és alguna cosa, una carta que vostè li recomanaria a la gent, alguna cosa d'especial, viure en un poble d'aquestes característiques?
0: Home, ha d'agradar molt, i guaita, ja, que anem pujant.
1: Bé, és evident que has d'estar en forma.
0: Sí, però les nostres mares i padrines no fotien res més,
1: Amunt i avall tot el
0: amunt
1: dia.
0: Amunt i avall, i després encara anaven al camp a ajudar el marit, esmorzant pel camí perquè tinguessin més temps.
1: Ah, clar, però a banda d'això, el fet de girar a la vista i miris on miris, tot té una uniformitat, tot s'assembla, no hi ha bestieses, vaja, no n'he vist gaire, no n'he vist cap, vaja, de bestiesa, d'aquelles que dius, com és que han deixat fer això aquí? Això ho hem vigilat. No.
0: Sí, això ho hem vigilat, sí.
1: Ara, hi ha moments que ni ell ni jo parlem, però és perquè respirem.
0: Això és el portal de l'est.
1: Això és el portal.
0: El portal de l'est o el portal dels senyors Alemany Pinós, que eren els senyors del castell. Vale? I l'escut de Guimerà és aquest.
1: Quin
0: és? Aquest d'aquí.
1: Al de dalt.
0: Hi ha unes pinyes i unes ales.
1: Pinyes i ales.
0: Les pinyes són de la família Pinós i les ales de la família Alemany.
1: Ah, està bé.
0: I es diu això, el portal dels senyors Alemany Pinós.
1: I ara podríem dir que gairebé hi som, perquè aquí dalt es veu l'església, però ens en queda un tros, oi?
0: I això d'aquí... pues aquest mur el van fer perquè com que va caure una mica de paret i va quedar tot ple d'esquelets i no sabien del que era, i era de la primera església romànica.
1: Ostres.
0: Ningú ho sabia, llavors van estudiar i això només fa uns 30 anys, I aquí hi havia cotxes com aquí i va caure i els va aixafar tots. I a partir de llavors va ser quan van fer pues, aquest muro, perquè aguantés més.
1: Quan li preguntava això de com és viure aquí, un se sent orgullós de tenir un poble que té tanta història. La gent del poble la coneix, la història?
0: La gent del poble no massa.
1: No?
0: Però no, perquè si se sentís molt, doncs es quedarien aquí. I el jovent què fa? El jovent marxa.
1: He sentit a la botiga, sí, que se n'anava a Bellaterra, Sí, sí. Això està passant, perquè, sí?
0: Sí, i tant.
1: Hi ha pèrdua de població?
0: No, això ha augmentat. Només...
1: Amb la gent que ha vingut de fora, diguem.
0: Ah, exacte. Hem sigut uns 160 fa 5 anys enrere. I ara som uns 220 o així, o 215, que han anat venint, però els del poble han marxat. Yeah. Són nosaltres que hem vingut. Però també n'hi ha algun altre que també ha vingut i treballa aquí. I això és el Racó de la Pau.
1: El Racó de la Pau.
0: Sí. I allà hi ha un mural que el va escriure... un capellà que era poeta, mossèn Muntanyola, i va fer aquest escrit: el nou de copes guanya el joc o bé retopes a sang i foc, fas trencadissa, saps renegar i és més de missa que el capellà, queda't enrere per gambeirot i a la bobera refes el bot. Ens va posar gambeirot perquè es veu que era molt gamberro, La gent és molt gamberro i va posar gambeirot i a la bobera refes el bot. La bobera és una ermita que tenim aquí, que anem dues vegades a l'any a fer la romeria, i és la bobera. Llavors, compta les llunes, mirant-se passar, castell amb runes, digui, mira, això va escriure aquest
1: mossèn
0: poeta que va estar aquí als anys 50.
1: 50?
0: Sí, als anys 50. I a finals dels 50, començaments dels 60, lo trasladen a Salou.
1: És un bon canvi, això.
0: Salou, en aquell temps, biquinis, trajes de bany, cant i guitarra i viva la Pepa, no? Com feia dos mesos que era baix, puja a veure els amics de Guimerà. I en una reunió un senyor li diu: què, mossèn, com va Salou, com va? Diu: ui, no me'n parleu de Salou. Perquè resulta que això abans era un cul de món, això. Guimerà era un cul de món, aquí no venia ningú.
1: Sí.
0: Vale? Era un cul de món, no venia ningú. I diu: no m'expliqueu res. Va, diu, no m'atabaleu. Diu: ui, estic desesperat. Diu: per què? Diu: perquè m'han tret d'un cul de món i m'han portat un món de culs.
1: Bé, bastant, aquest mossèn era bastant encertat, teníeu un puntet molt divertit, molt,
0: sí,
1: molt sarcàstic, molt murri. Està bé, estem fent una... Ah, miri, sí, que és la plaça de l'Església.
0: No sé si ho hem dit, que hi va haver un terratrèmol el 1428, i ara fa 5 anys que ens han tancat l'Església, però perquè es veu que amenaçava una miqueta de ruïna, ens la van tancar, que poder no es que li va tancar, però bé, no es va tancar, i ara a dintre hi tenim dos retaules, un de Ramon de Mur del 1402 gòtic, que el principal ho tenim, l'original, a Vic, al Palau Episcopal de Vic.
1: Episcopal.
0: I aquí tenim una reproducció exacta. Mm. I a l'altar major hi tenim un del Jujol.
1: Ostres.
0: Que és modernista d'alabastre.
1: Sí.
0: Que és dels anys, als anys 40 el van dissenyar i el 46 ja l'inauguraven. I aquí tenim pues, el pòrtic, tenim aquella pedra que està a punt de caure, sembla, però mira, és una foto dels anys 40 i està igual.
1: O sigui que porta 70 anys aguantant-se, aquí 80, vaja.
0: Si s'ha bellugat, perquè no ho sabem. I el castell no hi és. El castell no hi és perquè...
1: La torre.
0: Exacte, però el castell no hi és.
1: Però la torre era del castell?
0: Sí, primer van fer la torre, després van fer el castell. La torre és del segle X-XI, el castell de l'XI-XII. I bueno, hi havia el castell i aquí s'hi van refugiar 500 carlins, perquè havien perdut la guerra aquí a 20 quilòmetres, i es van refugiar aquí. Llavors les tropes governamentals d'Isabel II, els isabelins, van voler fer el rendir i no es van voler rendir. A no voler rendir, des d'aquí van tirar canonades i van tirar el castell a terra i mitja torre. I va quedar mitja torre. Molts se van poder escapar, però els principals els van agafar i els van afusellar a les parets del castell. I llavors doncs, va quedar mitja torre. I al quedar mitja torre, doncs ara fa uns 20 anys o així, la van voler fer tota redona, però no la van fer tota redona. La van fer així, que es vegués l'antic i el modern.
1: L'antic i el modern, es veu, sí.
0: No sé si es veu.
1: Sí,
0: també van fer les escales per poder anar dalt al mirador. La torre fa 20 metres, és el segle XI, que ho he dit, i llavors hi ha les escales que van cap dalt, que n'hi ha 93, que no en facis 94 perquè saltarien per l'altre cantó.
1: Està bé tenir precís això, la xifra. Deixi'm tornar-li a preguntar allò del futur, però en aquest cas de la llengua, del país, com ho veu vostè des d'aquí?
0: Mira, jo practico una mica el català, canto el català.
1: Canta, perquè, què vol dir canta?
0: El conjunt que fem un germà i jo se'n diu el Nou de Copes.
1: Té un grup? Un conjunt musical.
0: Mon germà i jo.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Nou de Copes.
0: Nou de Copes. I canto cançons del Raimon.
1: Ah, sí?
0: Sí. I bueno, pues, i se'n diu el Nou de Copes, també.
1: I vostè és d'aquells que li diuen, no cantaria una mica, i canta, o no?
0: Oh, i tant.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: N'està segur, d'això?
0: Oh, i tant.
1: O sigui, que si jo ara li digués que canti, cantaria?
0: Sí.
1: Em cantaria?
2: A pelo.
1: Ah, esclar, és que no porto guitarra ni res, Em cantaria una mica d'alguna cosa? Esperi,
0: no.
1: Ja. Esperi. Amics oients, no podem acabar de millor manera que sentint-lo amb ell cantant, Nou de Copes, el grup, o...
0: Sí, el grup. O el Raimon de Guimerà.
1: O el Raimon de Guimerà, li diuen? Doncs...
0: El Nou de Copes o el Raimon de
1: Guimerà. Ah, el Nou de Copes o el Raimon... Ho diu així fluixet, perquè jo ho digui, m'està fent d'apuntador. El Nou de Copes o el Raimon de Guimerà tancarà el programa d'avui. Moltes gràcies, fins a la pròxima setmana.
2: Tot seu. Canti. Canti, agafant el micro, si vol, que així...
0: Vinga, pues. Sí?
2: Posis aquí, que a més per vale. Internet ho veuran amb la imatge. Endavant.
0: Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem. I que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang.

0: dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'aquest món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'aquest món.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, gràcies a vosaltres, gràcies, moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els partits afronten una jornada clau per enllestir les candidatures de les eleccions generals del 29 de novembre. Un dels anuncis que s'espera avui és de la direcció d'Esquerra, que aquesta tarda ha de fer públic qui serà el seu cap de llista per Barcelona al Congrés dels Diputats. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pisarello.
2: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un Front Ampli.
1: D'altra banda, la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i això, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual. Més notícies. Almenys 12 persones han mort i 309 han resultat ferides en l'atac d'aquest dissabte, el tercer de la setmana, contra l'aeroport internacional de Riyadh, a l'Aràbia Saudita. Entre les víctimes mortals hi ha ciutadans de l'Aràbia Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. L'atac ha obligat a suspendre les operacions i a desviar o cancel·lar tots els vols. Ningú no ha reivindicat l'acció, però fonts diplomàtiques apunten que l'hauria provocat un míssil disparat pels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, que ja havien assumit l'autoria de les dues ofensives anteriors d'aquesta setmana. Aquests atacs van causar 4 morts i van afectar un avió comercial saudita. Mentrestant, Donald Trump ha dit que Washington estudia sumar-se als atacs saudites contra els hutis i ha condemnat l'atac. També ha condemnat l'agressió el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres. Al Pacífic, l'huracà Simón guanya força i s'apropa a la costa oest de Mèxic, on podria tocar terra aviat. En les últimes hores s'han fet preparatius per reduir l'impacte i evitar desperfectes. Els aeroports de Puerto Vallarta i Manzanillo, situats a l'oest de Mèxic, han tancat preventivament. Els comerciants han col·locat també sacs de sorra i han tapiat portes i finestres per protegir els seus negocis davant aquesta amenaça. Les autoritats preveuen ordenar el confinament de la població. Les unitats d'atenció a les persones trans de Catalunya han fet gairebé 10.000 primeres visites des que es va posar en marxa fa 14 anys. Més de la meitat de les consultes han estat de joves d'entre 15 i 24 anys. Aquestes unitats ofereixen orientació, seguiment i també acompanyament personalitzat a les persones trans i no binàries. Segons dades del Departament de Salut, l'activitat ha anat creixent amb els anys i les primeres visites superen actualment el 1.000 anual. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, se n'han fet més de 700 des del 2012. La majoria han estat vaginoplàsties i l'any passat es va registrar la xifra més alta d'operacions, 139. I la Filarmònica de Nova York va començar ahir a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel. Ho va fer de la mà de l'Orfeó Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil, que van interpretar en la Transmigració de les Ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units.
3: Bueno, gent, estem arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
1: D'aquesta manera, Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com aquest Sort de tu, que ha posat el punt final al concert. Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies, 4 estadis. Esports, el Barça ha derrotat per 3-0 al Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-10 al Bernabéu amb un gol de Diomonde. Ha jugat aquest dissabte primera, l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. I en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc.
0: Fins aquí les notícies.
4: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
5: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
4: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
6: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
4: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
7: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
4: El suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
8: Com que em veig, se'n riu.
4: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Aquests són els de Gairó, des del treball Si desembarco al poble, amb el tema Quan tornis, i és que els de Gairó dijous participaran a la final del concurs Sons de la Mediterrània.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'ICAT Mans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllan.
0: Un concurs Sons on també s'hi podran sentir dues formacions més. La següent és La Mare del Tano, amb la Joana Boazang. Ai, només sé.

0: I aquesta era la tercera de les finalistes del concurs Sons de la Mediterrània. L'han estellat, el projecte de Laia Rius, al voltant d'aquest Tecno Ball de Bot. El concurs Sons arriba aquest dijous a Manresa, a la primera de les jornades de la nova edició de la Fira Mediterrània, que s'allargarà des de dijous i fins a diumenge. I a la selecció musical que us hem ofert, us estem oferint avui a Catalunya Ràdio en aquesta selecció del Mans, doncs són diverses de les propostes que s'hi podran sentir, com per exemple els Pony, que hi actuen dijous, els animals més vells.
1: Us

0: Aquest és Apel·les Carot, des de l'Abismes i Flors a Mirati. Serà a la Fira Mediterrània, a l'Auditori de la Plana de l'Home el divendres, presentant-hi la seva nova proposta al voltant de les músiques del Llibre Vermell de Montserrat.
1: Això és Licat Mans a Catalunya Ràdio, la selecció del Mans.
0: Sandra Montfort i aquest Bandida des de la Mona de nit, perquè dijous serà ella qui farà la inauguració d'aquesta Fira Mediterrània.

0: Deixa't endur pel so d'arrel a Catalunya Ràdio, la selecció del Mans.
1: I nosaltres que tanquem aquesta selecció musical del Mans que us hem ofert i hem estat amb la Rosa Silloé, l'Andy Franco i en Quim Rotllant. Tornem el proper cap de setmana. Des de...

0: de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: La Sagrada Família és un lloc emblemàtic de Barcelona per on passen milions de turistes. Segons dades del mateix temple expiatori, durant el 2025 van passar-hi quasi 5 milions de persones, 13.500 cada dia, per contemplar la bellesa arquitectònica que va idear el venerable Antoni Gaudí. Aquest 2026, la Sagrada Família ha tingut un moment per la història amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV al mes de juny, amb motiu del centenari de la mort de Gaudí. De fet, estem immersos en un nou any Gaudí i avui nosaltres volem fer un tour per la Sagrada Família, l'obra més coneguda i popular de l'arquitecte de Reus. Per fer aquest tour, comptem amb l'ajuda de la Tate Cabré. Ella és periodista i és guia oficial de Catalunya i guia de la Sagrada Família. La Tate es coneix tots els racons d'aquest temple. Precisament en una entrevista al portal de l'agència Flama, Tate Cabré subratlla que els visitants els explica quan entren que es troben en un complex, perquè allà hi ha dues esglésies, dos museus, un petit anfiteatre i diversos claustres, a banda també dels espais pel personal que hi treballa cada dia, unes 300 persones. Doncs això, amb ella avui gaudirem i coneixerem curiositats que dia rere dia ensenya a molts turistes. Bon dia i benvinguts. Arrenca un nou Paraules de Vida.
0: Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
1: Tate, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
2: Bon dia, Emili.
1: Avui, com dèiem a la nostra portada, volem parlar de la Sagrada Família, però també volem parlar de la importància de persones com la Tate que ens expliquen la història. Ella, com dèiem a la portada, és guia oficial de Catalunya i, entre d'altres, també doncs, passeja per la Sagrada Família i explica a totes aquelles persones que venen a veure la Sagrada Família doncs, com és la Sagrada Família i quina és la seva història. Primer de tot, Tate, per començar, hi ha hagut un abans i un després de la visita del Papa Lleó a la Sagrada Família, perquè se n'ha parlat molt de la Sagrada Família, durant els últims mesos, amb motiu de la visita del Papa. Hi ha un abans i un després o no, o és com sempre?
2: És com sempre. L'únic que tenim el llegat de la gran esplanada que van fer al carrer Marina, que després de la visita del Papa es va fer servir també per al començament del Tour de France. I després jo estic esperant que al museu, allà on hi ha tota la part de la visita de l'anterior visita d'un papa, que va ser el 2010, Benet XVI, suposo que allà tenen previst d'actualitzar-ho i fer-ho amb la visita del Papa Lleó XIV. Suposo que això vindrà. Estic esperant que arribi.
1: Com sí. Són les visites que fa Tate Cabré a la Sagrada Família?
2: Doncs mira, jo són visites que tenen una barreja de la visita religiosa, la visita històrica i la visita social, diguéssim, perquè quan jo era guia interna de la Sagrada Família, aquestes visites eren diferents, no? Llavors hi havia, per exemple, les visites de gent de parròquies o de col·legis religiosos que els hi fèiem de visita espiritual o religiosa, que hi havia molts símbols, no? Explicant, fent incidència, per exemple, doncs, mireu aquí a la Trinitat, aquí al Pare Nostre, aquests els sants, per aquí i per allà. I en canvi, llavors hi ha la visita històrica i històrica-social, on parles més del context històric de l'època de Gaudí, de l'època de la Guerra Civil, tot el que va passar, i després hi ha la visita tècnica arquitectònica, on parles més dels paraboloides hiperbòlics, els hiperboloides i els arcs parabòlics, l'evolució de Gaudí en tots els seus diferents llenguatges. Llavors jo el que faig és una mica de cadascuna d'elles.
1: Perfils de visitants molt diferents.
2: Sí, jo sóc una privilegiada perquè ja tinc 61 anys i al llarg de la meva professió com a guia he anat prioritzant i llavors al principi, com tots els guies, doncs estàs en moltes agències i llavors t'entra tot tipus de visitants, grups de jubilats, de parròquies, de nens petits, de grups d'amics, i al final he anat discriminant i tot això ho he anat deixant i ara només estic amb un parell d'agències que només faig privats. Quan diem privats, com professionalment els privats, vol dir un matrimoni, una família, un grupet d'amics de 4 o 5, com a màxim 9 persones, que per mi és molt més còmode, hi ha una interacció, no? Tu els mires als ulls, els pregunto de quina religió són quan comencen, d'on venen, què coneixen de Barcelona, què han visitat fins a aquest moment, i de seguida es crea molta complicitat i és com si estiguessis amb els teus amics o amb la teva família un dia més, un diàleg.
1: I què et pregunten? O quines cares fan quan veuen allò?
2: Es queden molt parats, molt parats. Sí, cada dia com m'estimula molt veure l'estupefacció que crea, perquè la gent que jo passejo són gent molt viatjada, no? Tinc el privilegi de passejar gent de, com d'alt standing, perquè no tothom es pot permetre un guia privat, perquè tenen que pagar-me el meu fee i més a més la comissió que cobra l'agència que a mi em crida, o sigui que són visites molt cares. Llavors és gent molt il·lustrada, molt educada, que han viatjat molt, i a mi m'encanta perquè normalment tothom ha estat a Sant Pere del Vaticà, no? I tots m'ho comparen amb Sant Pere. Oh, quan entres a Sant Pere també et quedes estupefacte, però llavors quan ja estàs dintre, no, i en canvi aquí sí, aquí continues, i el dia que pujo a les torres, per exemple, llavors ja cada vegada que va a l'ascensor pujant a les torres i vas veient pels foradets, no? Es queden molt, molt, molt flipats. És que jo encara em flipo cada dia que pujo, i mira que fa més de 30 anys que hi vaig, no? És molt, la seva família és una cosa única a tot el món, és incomparable amb res més.
1: Tate, i no sé si es pot dir, la història de la Sagrada Família comença a Reus? Tu que ets investigadora, sí. De fet, tu ets de Reus mateixa, no? O sigui que,
2: sí.
1: I que has estudiat també la infància d'Antoni Gaudí quan hi era a Reus, no? Quan es formava, quan creixia, quan es desenvolupava, no? Com a persona i com a arquitecte.
2: Sí. Ara últimament he estat estudiant els seus avantpassats pel Congrés de Gaudí de l'UPC de l'octubre, i la meva ponència seran els avantpassats de Gaudí, i després també he estudiat molt la vida a Reus, la infantesa, i com dius tu, la influència que té Sant Pere, la Prioral de Sant Pere, a dintre de la Sagrada Família. Això és l'últim tema que he anat així també en profunditat.
1: Parla'ns una mica, encara que sigui breument, perquè no tenim molt temps, però parles de la nau central, no?, i d'unes característiques que són similars.
2: Sí. Mira, això va començar un dia que estava dinant amb la Mariona Bonet, la filla del Jordi Bonet Armengol i la neta del Lluís Bonet Garí, o sigui que ella és tercera generació d'arquitectes que treballen dintre de la Sagrada Família, i el seu tiet era el Lluís Bonet Armengol, que era el pàrrec fins que es va morir ara fa poquíssim, no fa ni 3 setmanes que es va morir, mossèn Lluís. Pobret, que era tan... És que a mi m'encantava, mossèn Lluís, era tan, tan entranyable. A vegades el veies al mig de la nau central i agafava nens i els posava, deia, a veure, vosaltres quatre, doneu-vos les mans, i llavors al mig en posava un que fos més alt, i els deia, el del mig és la Torre de Jesús, aquests dels quatre són els evangelistes, llavors agafava 12, 4, 4 i 4, i una nena darrere que fos la Torre de Maria, i els hi feia fer la Sagrada Família en 3D. És que era tan, tan entranyable, perquè com que tenia aquest background de minyons escoltes i d'excursionisme, feia fer jocs i coses, era una persona única, única, i a més el seu llegat amb els noms a tots els vitralls, no? Vaig comprar... Quan es va morir vaig anar ràpid a comprar el llibre i dic, ja que ja no em podrà dir ell en persona, m'ho llegiré com va distribuir tots els vitralls. Sempre s'aprèn molt de mossèn Lluís. Però bé, tornem. Estava dinant amb la Mariona Bonet i em va dir, diu, escolta, tata, diu, tota la vida he tingut la intuïció de que la Prioral de Sant Pere té les mateixes dimensions en mòdul d'aquí de la Sagrada Família. Diu, però ho he intentat, diu, he escrit a l'Ajuntament, ho hem intentat, i no... I diu, l'Ajuntament no m'han contestat mai cap e-mail que els hi he fet, i jo personalment tampoc hi he pogut anar a mesurar, no he pogut mai. I diu, llavors vaig fer una vegada un curs de restauració a Sant Just i Pastor amb un arquitecte de Reus, i també li vaig comentar, però no vaig tenir feedback, diu, perquè no ho mires, no? I llavors jo vaig contactar Reus amb el Figuerola, amb el Joan Figuerola, que és un arquitecte que va restaurar la Prioral de Reus, i llavors em van dir, has d'anar al Joan Figuerola, perquè primer li vaig preguntar a Joan Anton Pàmies, que el Pàmies també és, bueno, està sempre en restauracions, i em va dir, no, el Figuerola, has d'anar al Figuerola, perquè ella restaurarà la Prioral i a més ha urbanitzat l'entorn de la Prioral i tindrà les mesures. Vaig anar al Figuerola, li vaig comentar, i el Figuerola em va passar, s'ho va treballar, perquè em va passar un munt de un munt de planos acotats amb tot escrit, i evidentment tenia raó la Mariona, i el mòdul de 7 metres i mig, que és el que fa l'amplada i la llargada de la Prioral, està repetit a dintre de la Sagrada Família, de manera que a dintre de la nau central de la Sagrada Família hi caben 4 priorals de Sant Pere, ja siguin posades al llarg o siguin posades a l'ample. Li caben 4 priorals de Sant Pere. I és que tot coincideix amb aquest mòdul de 7 i mig, perquè 7 metres i mig és un múltiple de la passa humana. La passa humana són 75 centímetres, no? I llavors hi ha 10 passes de columna a columna de la Sagrada Família, de totes les columnes que hi ha a la nau central, de columna a columna hi ha 10 passes, que són 7 metres i mig, és el mòdul, no? I llavors, clar, 7 i mig i 7 i mig fan 15. L'alçada del terra de la nau central fins a les cantories són 15 metres. De les cantories al sostre de la nau central són 15 més, són 30. I el sostre de la nau més central són 45. I si te'n vas al cimbori, són 30 més 30, són 60. O sigui que tot és modular i tot està basat en el metre amb el mòdul de 7 i mig. Oi que és fort?
1: Sí. És una curiositat, no?, que ningú en havia pensat, no?, fins ara, clar.
2: No, fins que no se li va acudir a la Mariona, sí. I llavors em va dir, escolta, potser, quan vam tenir tot mesurat i tal, diu, per què no ho mirem a Sant Just i Pastor? Perquè a la millor també coincideix. I dic, ai, Mariona, deixa'm descansar. Però és una assignatura pendent. A veure si Sant Just i Pastor.
1: En tot cas, sí que podem dir això, no?, que aquesta història de la Sagrada Família ja comença a Reus, no?, a la població de... Natal de Gaudí, sí. I també de la Tate. De fet, tu també has dit en entrevistes que he llegit a l'Agència Flama, que has dit que la Sagrada Família és el pantocràtor del romànic fet en 3 dimensions.
2: Sí. Això cada vegada que explico la Sagrada Família ensenyo la foto de Montserrat, perquè vegin d'on venen les agulles de pedra, els dits de pedra de roca de Montserrat, i ensenyo el pantocràtor, i ensenyo la muntanya de Montjuïc, perquè, i dic, allà hi ha un museu que dintre hi ha aquest pantocràtor que l'ha de veure, llavors ensenyo el pantocràtor i ensenyo la Sagrada Família, perquè trobo que l'analogia és brutal. O sigui, Gaudí està impregnat d'història de l'art i d'història de Catalunya, i ensenya aquesta primera gran obra de l'art cristià com a base de la seva església. El pantocràtor és en 2 dimensions, no?, llarg i ample, i a la seva família ell li afegeix el volum, i li posa volum al pantocràtor, i és brutal. Si vols ho repassem una mica pels teus oients.
1: Sí, breument.
2: Sí. El pantocràtor està dintre d'un òval que li diem la mandorla, tècnicament, i té un llibre a la seva mà que hi posa Ego sum lux mundi. Llavors, ell seria l'equivalent al Temple de la Sagrada Família, aquesta imatge de Jesús amb el llibre a la mà, seria la Torre de Jesús, i la llum que el pantocràtor té al llibre Ego sum lux mundi, a la torre la llum estaria amb aquella creu il·luminada que la culmina.

0: Maria, que porta una corona molt més ovalada, i damunt hi posa Maria. I això és el que Gaudí fa, posant quatre, quatre i quatre grupets d'apòstols a cada façana, i a l'absis, a l'esquena del temple, com si abracés metafòricament el temple, i posa la torre de Maria. O sigui que tenim el Pantocràtor amb tres dimensions, i és brutal la comparació.
1: I tant, segurament els nostres oients avui estan aprenent molt de Gaudí, de la Sagrada Família. Tate, de fet, ara estem parlant molt, no? Va ser el mes de juny la visita del Papa Lleó a la Sagrada Família, el centenari de la mort de Gaudí. Un any intens, però també hem de recordar que va haver-hi un altre any Gaudí, l'any 2002, oi?
0: Sí. L'any Gaudí 2002 fa 24 anys. El comissari d'aquest any és el Galdric Santana, arquitecte i músic de la UPC, i l'altra vegada era Daniel Giralt Miracle, que era un gran gestor cultural, crític d'art i gran relacions públiques, no? I aquell any Gaudí 2002 va ser brutal, va ser una explosió on va haver-se d'explicar internacionalment Gaudí més aviat des del punt de vista tècnic i arquitectònic, no? Allà es va fer la primera gran explicació internacional, evidentment després de tots aquells gaudinistes internacionals dels anys 40 i 50, que el Joan Bassegoda i Nonell portava a la càtedra Gaudí, el George Collins i tots els antics, no? Però el 2002 va ser la gran implosió brutal, que va tenir unes webs brutals i grans visites a la Sagrada Família, grans exposicions a Barcelona. Va ser un any amb molta potència i molta força.
1: I
0: Sí.
1: que s'ha de posar en valor també, no? I recordar en aquest
0: Sí.
1: cas, no?
0: Sí, jo crec que sí que s'hauria de recordar, perquè mira, parlant de la web de l'any Gaudí 2002, que venia amb la seva memòria, era www.gaudí2002.barcelona.es. Era una web que com una plataforma era brutal. Quan van fer el resum de l'any Gaudí, els resultats, van imprimir un llibre i deia que la web havia tingut 900.000, quasi un milió d'usuaris, eh? O sigui que era brutal per l'època, fa 24 anys, per una web, i era una web de consulta que tenia molts referents, era una gran eina perquè hi havia hemeroteca, hi havia unes explicacions de tot el que s'estava fent brutals, i era una eina de consulta molt, molt forta. Va estar uns anys penjada aquesta web i després la van despenjar, que per mi va ser una tragèdia, perquè jo hi anava molt a l'hemeroteca a consultar articles i coses que es publicaven. Era com si tinguessis una hemeroteca allà penjada de Gaudí constant, no? I quan la van treure, per mi va ser un desastre.
1: Tate,
0: Llàstima.
1: doncs abans d'acabar també volia parlar amb tu d'aquest simposi gaudinià que esteu preparant pel 21 de
0: Sí.
1: novembre a Reus.
0: Sí.
1: Com
0: Des
1: serà?
0: d'Amics de Gaudí de Reus, sí. Des d'Amics de Gaudí de Reus, que jo sóc ambaixadora d'Amics de Gaudí de Reus aquí al Barcelonès, i estem preparant quatre taules rodones que tindran lloc el 21 de novembre, que és un dissabte al matí. Hem convidat a gaudinistes de Madrid, vindran el Carlos Sala, que és el gran especialista en sostenibilitat, que aquest any ha fet un llibre per l'any Gaudí. Després vindrà el Josep Maria Dell, també de Gaudí, que també és molt especialista en la part tècnica. Després vindrà un representant de la Casa Botines de León, i després per la part de Catalunya tindrem els grans gaudinistes de tota la vida, tindrem el José Manuel Almuzara, tindrem el Josep Maria Tarragona, tindrem especialistes en la part religiosa, vindrà el Pare Blanquet, que aquest any també ha fet el gran llibre documental, perquè el Pare Blanquet ha fet un esforç amb un llibre brutal sobre tots els documents de Gaudí, que l'imprimeix a Estudia Gaudiniana de l'Ateneu de Sant Pacià, que també ha fet el gran llibre, els grans llibres de la lectura teològica i de la biografia de Gaudí d'Armand Puig d'aquest any, no? O sigui que també tindrem la representació de la part literària, tindrem la Colla Valls, que ha fet una novel·la, i tindrem aquestes quatre taules rodones, repartirem els temes principals del gaudinisme, i serà tot el 21 de novembre.
1: Doncs
0: Sí.
1: ho apuntem al calendari. Tate Cabré, ella és guia oficial de Catalunya i guia de la Sagrada Família, periodista també, com ens deia, i avui ens ha acompanyat al Paraules de Vida. Ha estat un plaer, Tate.
0: Gràcies, Emili.
2: El comentari de Francesc Romeu.
1: I tot seguit el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Dimecres passat, 7 d'octubre, a la seu del Dicasteri per la Comunicació del Vaticà, la comunitat de Sant Egidi va presentar la propera trobada interreligiosa dedicada a la pau, que enguany es tornarà a celebrar

0: a 6, perquè justament es compleixen els 40 anys d'aquella primera trobada que es va fer per iniciativa i amb la presència del papa Joan Pau II. Enguany aquesta trobada, que se celebrarà del 25 al 27 d'octubre, porta per títol Pau, Desarmada i Desarmant, i comptarà també amb la presència del mateix papa Lleó XIV, que farà la cloenda. El president de la comunitat de Sant Egidi, l'italià Marco Impagliazzo, va remarcar que d'Assís va sorgir una perspectiva nova i creativa per al diàleg entre les religions. I aquest esperit, en aquests 40 anys, s'ha convertit en una necessitat en el context de la globalització. Ha estat necessari adoptar una perspectiva de diàleg per no entrar en guerra. Per tant, l'esperit d'Assís ha hagut d'afrontar les grans transformacions de la història, des de la caiguda del mur de Berlín el 1989 fins al col·lapse dels règims del bloc de l'Est. Un temps feliç, remarca el president de la comunitat, fins al punt que Joan Pau II, immediatament després, va arribar a dir «No vam pregar en va Assís». En aquests 40 anys, el camí ha estat marcat pels èxits aconseguts en alguns processos de pau, com el cas de Moçambic o el de la República Centreafricana, però també per moments com l'11 de setembre del 2001, quan les religions, explica Impagliazzo, van ser acusades una vegada més d'incitar la violència i el terrorisme, i quan hi havia tot un moviment d'islamofòbia al món. Aquell va ser el moment en què els líders musulmans en contacte amb nosaltres, amb molts altres líders religiosos i amb el papa, van entendre que calia fer un esforç addicional per donar suport a totes les veus. Els intel·lectuals i els religiosos musulmans que volien posar fi a aquesta caricatura de l'islam com una religió violenta. Entre crisis socioeconòmiques i pandèmies, com la del Covid, la comunitat de Sant Egidi, com ells bé reconeixen, mai no han deixat de portar endavant l'esperit d'Assís, perquè si no hi ha una unificació espiritual del món, i aquest és el missatge d'Assís, difícilment els homes i les dones aconseguiran unificar-se i considerar-se germans de tots, com diu el papa Francesc. Per tant, estem en un moment en el qual es parla de la crisi de multilateralisme de les Nacions Unides, que haurien de tenir la força de recordar que és el dret internacional. I aquí les religions poden treballar també al nivell espiritual, a favor d'una unificació espiritual, que no significa uniformitat ni homologació, sinó que es tracta d'aplicar un discurs sobre la fraternitat en els diferents contextos religiosos. En les 4 dècades que han passat, s'han fet pregàries a les grans ciutats europees, però també a Jerusalem i a Washington. I no ha estat en va, insisteix Impagliazzo, sinó que han donat vida a un moviment que crea amistat, vincles i que allibera de la por per a l'altre, transmetent així el missatge que la pau és possible. Malgrat que avui sembla que no hi ha cap perspectiva de pau i el món es veu abocat a la Tercera Guerra Mundial feta a trossos. Des de 6-2026, el títol del qual prové de les paraules del papa Lleó XIV, Pau, Desarmada i Desarmant, es reafirmarà que la pau és possible com ho va ser fa 40 anys amb el papa Joan Pau II i com va ser en 30è aniversari el 2016 amb el papa Francesc. Aquesta vegada sabem que la trobada aplegarà a 384 representants de religions, cultures i institucions de 53 països. Hi haurà 155 ponents que presidiran els 24 fòrums temàtics que tractaran temes com la pau, la pregària, l'economia, els conflictes, la infantesa i la joventut, els mitjans de comunicació, la migració, el desarmament, la humanitat, la unitat cristiana, el diàleg entre les costes del Mediterrani, els pobres i els màrtirs contemporanis. El papa serà a 6 l'últim dia de l'esdeveniment, el 27 d'octubre. Pregarà per la pau reunint-se amb el poble cristià a la Basílica Inferior, en una pregària especial per la pau, durant la qual meditaran tant ell com el patriarca ecumènic Bartomeu. Posteriorment, i conclou Impaglazio, el papa a la plaça de Sant Francesc Inferior transmetrà al món el seu missatge de pau, que és cada cop més necessària. Per la seva banda, el bisbe d'Assís, Felice Acrocca, ha manifestat que estem realment encantats amb el retorn del Sant Pare Assís i creiem fermament que la presència del papa, juntament amb la de tots els altres líders religiosos, pot enfortir un camí comú contra totes les formes de violència. Molt bon diumenge a tothom.
1: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
2: Déu vos guard. Mare de Déu del Pilar, quina alegria poder celebrar-te demà. Sí, és un goig per a tots estar amb tu. Ens posem sota la teva protecció. A la Mare de Déu adrecem la nostra mirada perquè ens continuï protegint amb el seu amor maternal. A ella li cantem: Verge Santa, Mare meva, llum formosa, clar dia, que la terra aragonesa et dignares visitar. Sí, segons la tradició, va ser en terres aragoneses on la Mare de Déu es va aparèixer a l'apòstol Sant Jaume quan predicava la Bona Nova. Ella li va infondre coratge i ànim per continuar la seva missió davant les dificultats que trobava en la seva predicació. Avui continuem anunciant la Bona Nova amb il·lusió, però continua havent-hi reticències davant el missatge de Jesús. Moltes orelles no l'escolten, pot ser pels nombrosos sorolls que ens envolten, que no ens permeten estar atents i ens distreuen. A més, vivim immersos en una cultura marcada per les presses, la comoditat i la recerca constant del benestar immediat. Estem acostumbrats a aconseguir les coses amb facilitat, gairebé sense esforç. Avui també necessitem l'ànim de la Mare de Déu del Pilar, de Maria. Ella va ser un veritable pilar per a Jesús. Durant tota la seva vida, Jesús la va tenir al seu costat, fins a la creu. Maria, fidel a Déu, sempre confia en ell, perquè ell és el fonament de la nostra existència. I com bé proclamem en el Salm, Déu és el nostre refugi i la nostra força. Ell ens dona forces en les nostres nits més fosques. Necessitem aferrar-nos a alguna cosa que ens mantingui dempeus. Certament, necessitem pilars sòlids en la nostra vida per no ensorrar-nos, de la mateixa manera que una casa ha d'edificar-se sobre bons fonaments. Així ens ho demanava Jesús quan deia que construíssim la nostra casa sobre la roca i no sobre la sorra, perquè cap tempesta no la pogués ensorrar. Meditem quins són els nostres pilars bàsics. Què és el que realment ens sosté? Sens dubte, és la fe en Déu, fonament de la nostra esperança. Una fe que, viscuda en comunitat, s'encomana. Una fe que s'alimenta amb la pregària i amb la gràcia dels sagraments. La festa de la Mare de Déu del Pilar ens trasllada amorosament fins a les mateixes arrels de la nostra fe i ens posa en sintonia amb molts germans i germanes d'arreu del món que la veneren i l'estimen. Maria ens convida a recolzar-nos en Déu, pilar de la nostra vida. Benvolguts germans i germanes, que la Mare de Déu del Pilar ens acompanyi amb el seu amor maternal. Santa Maria del Pilar, pregueu per nosaltres, pregueu per l'Església que peregrina a Barcelona, pregueu pel món, per la justícia i per la pau, pregueu pels qui sofreixen. Reina i Mare de Misericòrdia, et demanem que enforteixis la fe de tots els cristians, especialment la d'aquells que passen per moments difícils. I aprofito també l'ocasió per felicitar de cor totes les persones que es diuen Pilar. Que la Mare de Déu les protegeixi sempre.
1: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. És diumenge, dia 11 d'octubre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Oriol, Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Monguilot. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, amb ells dos, parlarem de com condiciona la nostra vida quotidiana l'avançament electoral. I després... Diego Luna el perseguirà per sempre més, aquesta melodia. A banda de Narcos, ha protagonitzat pel·lícules de Star Wars, i després de donar-se a conèixer amb I tu mamà també, avui ens visita El Suplement una estrella de Hollywood que ara dirigeix una pel·lícula ambientada en part a Barcelona sobre una jove migrant mexicana que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. Avui Diego Luna, El Suplement, tota una estrella de Hollywood. A les 11... Cartes a l'Empar. Empar Moliner respon les cartes dels oients. Just després, Marta Ferrer i Rosa Rodon amb recomanacions culturals. Avui a l'Eclipsi, les nits del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. L'hem entrevistat un munt de vegades, però mai en aquest context. I acabarem amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos fent recerca als millors tresors de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui estem pendents de l'escalada significativa al conflicte del Iemen. Un atac houthi contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. Es tracta del tercer cop que els rebels ataquen aquesta infraestructura de la monarquia saudita aquesta setmana, però el d'aquesta matinada ha estat l'atac més mortífer a l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. Testimonis expliquen que hi ha hagut una forta explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics també que se'ls ha traslladat a centres mèdics de la capital. S'ha suspès també, evidentment, el trànsit aeri. L'ofensiva s'ha produït sense que el sistema d'alertes detectés els míssils i exposa, per tant, les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els houthis del Iemen, que són aliats de l'Iran. El president nord-americà Donald Trump ha condemnat l'atac contra l'aeroport, que ha dit que és injustificable, i ha assegurat que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen. A banda dels atacs a posicions de l'Aràbia Saudita, l'ofensiva s'ha intensificat també en diversos punts al sud del Iemen, després de fer-se amb el control de tota la costa de l'estret de Bab el-Mandeb. Els houthis mantenen ara un setge contra la ciutat de Taïs, la tercera del país. A casa nostra, Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder anunciar oficialment aquesta tarda i donar-ne els detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pissarello.
3: Seria important que, si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un Front Ampli.
2: Per la seva banda, la direcció de la CUP ha decidit no presentar-se a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. De totes maneres, ha donat l'última paraula a la militància i sotmetrà avui la decisió a votació de forma virtual. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. S'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses drogues. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, a qui engañaban amb falses ofertes de feina. Gonzalo López és el portaveu de la Guàrdia Civil.
4: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
2: Almenys 4 morts al sud dels Estats Units per la tempesta Isaías, 2 de les víctimes han mort a Florida i 2 més a Alabama, en els dos casos, després que arbres caiguessin sobre casa seva a causa dels forts vents. També hi ha centenars de milers de persones sense subministrament elèctric, tot i haver-se debilitat fins a convertir-se en un cicló post-tropical. Després de tocar terra a Florida, l'Isaías continua provocant tornados aïllats, també ratxes intenses de vent i inundacions sobtades en diversos punts del sud-est dels Estats Units.
5: Bueno, gent, estem arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
2: D'aquesta manera, Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites com aquesta d'omplir 4 dies a 4 estadis després que les entrades per als 2 primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne com aquest Sort de tu, que ha posat punt final a aquest últim concert del grup. I en esports, el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També disputats a primera a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2 i a segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2. En bàsquet, a la Lliga CB, Breguant 115, Girona 92. Avui es juguen Madrid-Manresa a les 12, Obradoiro-Lleida també a les 12, Baskonia-Joventut a les 5 de la tarda i València-Barça a les 7. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. En motor, Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. Avui a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre en directe a l'app i la web de Catalunya Ràdio i 3CAT. També en motociclisme al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersport 600 i encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferraris de Hamilton i Leclerc.
0: El suplement amb Roger Escapa.
6: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
0: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
7: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
8: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
0: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
11: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
12: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
13: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
14: llams... Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
0: En moments excepcionals, sempre hi som.
15: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
0: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
16: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
17: Això és un desastre.
18: S'ha restablert la circulació per via única entre...
0: Rigorós amb la informació.
19: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes
20: gràcies. Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
21: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
22: Convocar unes eleccions generals que se...
23: Que no voten, paguen deudes.
24: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
9: Catalunya Ràdio.
0: A tota hora i a tot arreu.
21: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
25: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
26: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució...
0: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge, quan encara no ha sortit el sol, quan mig país dorm i l'altre li comença a sonar el despertador, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement, un espai dedicat a l'educació dels nostres fills.
2: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
3: El tema de l'alimentació ens ocupem més que preocupat que hi hagi un equilibri, que sigui una alimentació conscient, adient a les necessitats dels infants. I clar, arriba la preocupació de què passa quan els nens surten a altres entorns o estan amb altres cuidadors que potser doncs, no tenen aquest punt de vista, no? Els menjadors escolars, o es queden amb els avis, o venen etapes diferents on de vegades doncs, el menjar pot jugar com a premi o com a càstig, o es poden generar diferents dinàmiques que poden no funcionar o no seguir una mica la línia que es traça a casa de manera quotidiana. I en el fons penso que la por és una mica la que els pares i mares tenim de que els fills repeteixin els nostres errors, que potser nosaltres ho hem passat malament amb el menjar, no hem tingut una cultura alimentària o una formació que ens hagi fet viure la relació amb el menjar d'una forma saludable i pensar, doncs, ostres, però si puc això, li evito, no? I aquesta sensació de voler fer-ho bé, de voler fer-ho al màxim de bé possible.
4: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Maria. 7 de cada 10 famílies asseguren que alimentar els fills és una de les principals fonts d'estrès del dia a dia. Mai no havíem tingut tanta informació sobre alimentació. Sabem què són els ultraprocessats, comparem ingredients, seguim nutricionistes a les xarxes i, malgrat tot, molts pares i mares tenen la sensació que no saben si ho estan fent bé. Li prohibeixo els dolços? Només vol pasta. Pot sopar cereals? S'ha d'acabar el plat? I si no vol les verdures? La guerra del plat, com podem educar els fills per una alimentació saludable, en parlem amb...
5: Indira Paz Graniel, dietista nutricionista, doctora en nutrició i metabolisme i investigadora de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili. Laura Canyes, doctora en psicologia, especialista en trastorns de la conducta alimentària de l'Hospital Sant Joan de Déu. I Julio Basulto, dietista nutricionista, divulgador i autor de Se me hace bola, Cuando no comen como queremos que coman. Sentirem els testimonis del Rubén, l'Eva i el Kebal, l'humor del Sergi Vives amb les bessones, i acabarem amb els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
17: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
4: Menja poc o menja massa o no vol que li posem, què fem? Un estudi elaborat per Danone i el Club de Males Madres i l'associació Yo No Renuncio ha posat xifres al fenomen. L'alimentació dels fills és avui la principal càrrega mental diària pel 70% de pares i mares, molt per sobre d'altres responsabilitats, com la vigilància de les rutines del son dels fills, la gestió escolar de la canalla, netejar la llar... Segons l'estudi, el 83% de pares i mares asseguren tenir més pressió per alimentar bé els seus fills que les generacions anteriors, que tenien menys varietat i informació. Benvinguts tots, Laura, Indira, Julio. Us sorprèn que 7 de cada 10 famílies visquin amb estrès el que és l'alimentació dels fills?
23: Laura? A mi no em sorprèn. Sí que és veritat que bueno, les famílies reben molta informació, no? I sumat que des de sempre hi ha com una responsabilitat, no?, familiar per fer-ho bé, aquella pressió d'alimentar bé. Per tant, jo crec que des de la vessant més psicològica el més important seria que aquesta preocupació no acabi generant com una vigilància excessiva, una angoixa al voltant del menjar, que és una mica, no?, el que hem d'intentar evitar transmetre.
4: Indira?
27: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Laura. La verdad es que ahora estamos en un contexto social, cultural, en el que hay mucha conciencia de la alimentación y todos queremos hacerlo bien, pero muchas veces tenemos o recibimos estos mensajes contradictorios y generamos este estrés de, bueno, lo estoy haciendo bien o lo estaré haciendo del todo bien. Y creo que aquí lo importante es empezar a transmitir mensajes sencillos, sobre todo que sean realistas y fáciles de seguir, porque es que si no pasa esto, ¿no? Que empieza entonces ya una ansiedad por querer comer, digamos, saludable cuando no debería de ser así.
4: Julio, hi ha massa informació contradictòria en xarxes i fora de les xarxes, eh? S'ha de fer això, no s'ha de fer això. I jo crec que a vegades anem una mica per modes, no? Ara hi ha la moda de això, o la moda d'allò, no? D'èpoques.
28: Gràcies per convidar-me, lo primer, un honor. I un honor estar con vosotras. A río revuelto,
6: ganancia de la agroindustria. Es una frase de un periodista que conozco, Antonio Ortiz, que escribe en La Vanguardia. Hay tantos intereses para que comamos mal. Este mismo estudio que habéis dicho lo ha hecho Danone. ¿Danone vende fruta y verdura? O sea, la guía de la Generalitat de Catalunya lo que promociona es més fruita, més verdura, més hortalisses, més llegums, més fruit checks. ¿Algo de esto vende Danone? No. ¿Danone está de verdad interesado en que la población coma sano o en vender yogures con azúcar? Entonces, a partir de ahí ya tenemos que pensar que a lo mejor los datos que nos dicen este estudio no reflejan la verdad. ¿Qué dicen los estudios sin conflictos de interés? Que 9 de cada 10 padres creen que lo hacen bien, pero lo hacen mal. Es decir, la población cree que lo hace bien. Eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Por qué? Porque los padres quieren cuidar a sus hijos. Entonces esa supuesta presión que dice Danone, que tienen los padres para comer bien, a lo mejor es para que se relajen y les den un premio a sus hijos. Fíjate si hay, si sospecho, que no solamente sospecho de lo que yo leo, sino de lo que acabo de escuchar de este propio estudio. Porque de verdad hay mucha, muchísima presión para que comamos mal.
4: ¿Pero tú notas que hay preocupación / obsesión por la alimentación?
6: No, yo observo justamente lo contrario. O sea, lo que yo veo es, tanto en mi consulta como en lo que dice la ciencia, lo que dicen las guías de la guía de la alimentación de Cataluña, lo que veo es lo contrario. Demasiada gente pensando que lo hace bien y en realidad dándole un montón de ultraprocesados a sus hijos.
4: Avui a l'ofici d'educar, la guerra del plat, educar els fills per una alimentació saludable.
7: Em puc llepar els dits de xocolata?
5: Podria donar-li farinetes preparades, però en aquesta generació de mares milanistes s'ha instal·lat l'obsessió per ser mares perfectes. Pilar Sastre.
4: Anem al moll de l'os. Índira, posem-hi evidències. Què sabem avui que és realment una alimentació saludable?
27: Bueno, cuando hablamos de alimentación saludable tenemos que enfocarnos en el patrón global de lo que comemos. Es decir, no solo en un alimento, que muchas veces nos enfocamos en bueno, que este alimento es bueno o es malo, sino realmente cuando hablamos de alimentación saludable implica comer frutas y verduras, legumbres, pescado, huevo, vaya, que sea un patrón completo, ¿no? Por ejemplo, la dieta mediterránea, que aquí la tenemos muy bien instaurada. También que sea saludable es que pueda ser asequible y sostenible. No tiene sentido que un día podamos comer bien, pero no podamos mantener a lo largo del tiempo esta alimentación. Y sobre todo que sea lo más, digamos, natural y menos procesado posible. Reducir ese consumo excesivo de azúcares sí que nos puede favorecer. Y la hidratación, que muchas veces se nos olvida, pero la mejor forma de mantenernos hidratados pues es a través de beber agua.
4: Hi ha aliments que podem considerar que són bons i aliments dolents o importa més el patró alimentari global que tenim a casa?
27: Yo prefiero centrarme en alimentos que podemos consumir de forma más cotidiana y alimentos que deberíamos dejar para ocasiones especiales, no tanto como buenos y malos, porque evitar categorizarlos con estas etiquetas, pero lo más importante es el patrón de consumo que tenemos habitualmente. No pasaría nada si una vez cada 15 días, bueno, cenamos fuera o comemos alguna pizza, algún ultraprocesado. Pero claro, si esto se vuelve una cuestión cotidiana de que se repite cada día, pues hoy como unas patatas chips, mañana un refresco y así vamos cada día, entonces ya mi patrón deja de ser saludable porque lo que está priorizando y consumiendo mayor cantidad son estos ultraprocesados. Con lo cual, el patrón sí que es importante y el contexto también en donde los comemos, ¿no? ¿Qué relación voy teniendo con estos alimentos?
4: Un mite molt estès és que quan els nens mengen sucre s'acceleren, no? Existeix realment aquest famós pic de sucre? Què diu la ciència? I diríem que hi ha el pic de sucre i també hi pot haver, perquè jo recordava quan el meu fill era petit i anàvem al parc, els moments en els que tens la impressió que aquell nen s'està quedant sense bateria, no? I que ja sempre portava uns bastonets per donar-li. És a dir, el sucre puja i baixa amb les criatures amb molta facilitat? Què diu la ciència?
27: Bueno, a ver, nosotros cuando consumimos azúcar nuestro cuerpo lo absorbe y esto pasa no solo en los niños, sino también en los adultos. Pero esta relación que tenemos con los picos de azúcar que le damos sí que puede tener una relación, pero muchas veces también es el contexto. Claro, si al niño le estamos dando bastonets sucre al parc, el niño está jugando, es normal que esté acelerado, es todo el ambiente que favorece. Y si se está después de estar una hora jugando, brincando con los amigos, pues es normal que tenga este bajón. Vaya, yo creo que es más el contexto en el que lo estamos consumiendo y a lo que lo estamos relacionando que no tanto la parte fisiológica, que sí que tiene que ver, pero bueno, hay que saber diferenciar.
4: Julio, ens deies, bueno, tu sempre defenses això, no? Que la part d'ultraprocessats no contribueix al menú infantil, no? Hem sentit que deia la Indira pel que fa a l'evidència, no? Com ho traslladem això a casa sense convertir-ho en una... en convertir cada galeta o cada aniversari en una batalla campal o en un problema?
6: Que no estiguin a casa. Ojos que no ven... Sistema cardiovascular que no siente.
4: ¿Y si el portas a una fiesta de aniversario?
6: Pues que coma lo que quiera. Ya está. Mira, los niños que comen en el comedor escolar todos los días, esto dice la Agencia Catalana de Salud Pública, los niños que comen todos los días en el comedor escolar hacen el 9% de sus ingestas anuales en el comedor escolar. Entonces, el peso que eso tiene, para bien o para mal, es muy pequeño. ¿Cuántas fiestas escolares vas? Entonces, bueno, ese día, en realidad, si estás siempre prohibiéndoselo en casa, si lo tiene y se lo prohíbes, prohibir es despertar el deseo. Lo que va a ocurrir es que el día en que va la fiesta se va a meter hasta arriba. Entonces, la cuestión es predicar con el ejemplo y que hay una buena disponibilidad de alimentos en el hogar. Si tu despensa está llena, tu nevera, tu congelador está llena, ¿cómo está? Porque eso dicen las encuestas a Cataluña, de comida malsana. Si a ti te cuesta, imagínate a tu hijo, que a él no le importa nada la nutrición.
4: Laura, sentíem en començar la Maria que ens deia aquesta preocupació que a vegades traslladem, que pot ser per això, no? Menja massa o menja sucres amunt d'allò, jo no vull que mengi sucre. O el tipus que sigui, la preocupació per fer-ho bé, per fer-ho molt bé, no? Que això fins a quin punt es trasllada? Aquesta és la part emocional, les nostres pors. Les traslladem als nostres fills?
23: Es traslladen. Sí, jo crec que hem de tenir clar que els infants aprenen pel que veuen, però també pel que diem. Per tant, crec que és important ser conscients del model que volem transmetre. Si ens relacionem amb l'alimentació, amb por, amb angoixa i amb culpa, aquest és el missatge que a poc a poc van rebent. O sigui, jo crec que és important, que això s'ha anat dient, viure l'alimentació des del plaer, des de la flexibilitat, des de la salut, i transmetre progressivament aquest missatge.
4: Avui a l'ofici d'educar, la guerra del plat, educar els fills per una alimentació saludable.
8: Tinc mal de panxa.
10: Tenim tanta informació i s'estès tant la cultura de la dieta sana que ens passem el dia pensant què els posem a taula per encertar-la i quedar-nos tranquil·les. Meritxell Lligades.
4: Sentim quina és la preocupació a la família del Rubén.
11: Em dic Rubén i sóc pare d'un nen i una nena de 8 i 12 anys. Nosaltres la veritat és que tenim molta sort perquè tots dos mengem molt bé. La gran, quan érem més petita, sí que li costava, anava molt lenta, però menjava de tot. El petit, en canvi, li costa provar coses noves, però al final també menja de tot. El problema que tenim, sobretot nosaltres, amb el dia a dia, fem una dieta molt equilibrada, entre carn, peix, verdures, fruites, com variar amb el dia a dia, amb els plats, a l'hora de cuinar, com no acabar fent sempre els mateixos plats. També perquè els nens són els que estan acostumats i saps que se'ls menjaran bé. L'estrès més gran que tenim nosaltres, potser en quant a l'alimentació dels nens, és arribar al punt de l'hora de sopar i què fem de sopar. Perquè això ja ho vam fer abans d'ahir, això ja ho vam fer la setmana passada, i al final potser és aquest punt més repetitiu i d'intentar trobar idees noves per introduir al teu dia a dia.
4: Avui, aquesta guerra del plat, educar els fills i filles per una alimentació saludable. Què ha de portar un menú setmanal per criatures i adolescents? A mi em passa el mateix, que el Rubén, jo arribo un punt que ja no sé què fer. És a dir, que saps que hi ha d'haver llegums, saps que hi ha d'haver un dia de verdures, un dia de... però arriba un punt que no saps què fer, no? Com es pot fer aquest menú de manera que no se t'acabin les idees i de manera que els fills s'ho mengin i que estiguin ben alimentats, Indira?
27: Bueno, yo lo primero es un poco de calma, ¿no? No hace falta ir variando cada día, sino que podemos ir haciendo pequeñas estrategias. Si yo sé que los niños se comen bien la pasta, pues hoy les introduzco el plato de pasta que sé que lo consumen y con alguna verdura diferente, y a los dos, tres días voy introduciendo otras verduras. Es decir, incluir esta variedad a través de alimentos que en los que ya están muy familiarizados y... de poco a poco introducir nuevos alimentos con los que no están. Y sobre todo intentar que haya esa regularidad en cada día consumir las verduras y las frutas. Algunos días por semana pues introducir las legumbres, otros días el pescado, el huevo. Es decir, intentar cumplir con las recomendaciones que nos da la Generalitat de Cataluña, pero sin que sea cada día lo mismo. Y en mi caso yo lo que hago es un poco de planificación semanal, eso sí, lo hago en casa. Yo me pongo la idea, ¿no? Pues esta semana voy a intentar cocinar estos cuatro platillos y luego los voy a ir combinando. Pues si hago arroz, patata, pues un día voy a ir a comer el arroz con el pescado y otro día pues será la patata con el pescado. Y entonces así tienes varias opciones fáciles per ir incorporando a la dieta.
4: Llegir etiquetes, penseu que ens ajuda o ens obsessiona i ens preocupa encara una mica més? Julio?
6: Ens ajuda si sabem llegir les etiquetes, cosa que la indústria s'encarga de que no l'entendamos. Por ejemplo, ahora mismo está el Nutri-Score, no sé si lo conocéis, que es un sistema que te pone una especie de semáforo, un color verde, A, B, C, D, y tú, por ejemplo, ahora mismo puedes encontrarte unos Chocapic con Nutri-Score A, color verde, que cualquier padre o madre diría, esto es saludable para mi hijo, tiene un 21% de azúcar. 21% significa que cada 5 cucharadas que pones de eso, una es azúcar. Eso es una barbaridad. ¿Y cómo tenemos que entender las etiquetas? Pues mira, lo primero, hay que mirar si es un alimento o no es un alimento. O sea, ¿qué nos dice la Gene? La Gene nos dice mes fruita, mes entera, mes sencera, mes fruita, mes verdura y hortaliza, mes legumes, mes fruita seca. Entendiendo por fruta seca, pues avellanas, almendras, o sea, no los conguitos, ¿no? No las pipas tijuanas. Bien, eso es lo que nos dice, bien. ¿Eso lleva etiqueta? Pues no mucho, porque una manzana, un trozo, una patata,
4: un grap de nous
6: no lleva etiqueta. ¿Qué nos dice? Cambia agua, bebe en función de tu sed, agua de las setas, lo que nos dice la chineta de Cataluña. Cambia a oli d'oliva en vez de mantequilla margarina, manteca de cerdo, y cambia a integrales. Y por último, toma menos azúcar, menos sal, menos ultraprocesados y menos carne roja y procesada. Nada de esto necesita etiqueta. En todo caso, respondiendo a la pregunta, si tú ves un alimento sólido, lo digo rápido y pasadlo luego en el podcast, si tú ves un alimento sólido que tiene más de un gramo de sal por 100 gramos, tiene mucha sal. Si ves un alimento sólido que tiene más de 10 gramos de azúcar por 100 gramos, tiene mucho azúcar. Los Chocapic tenían 21, ¿vale? Y si ves un alimento líquido que tiene más de 0,25 gramos de sal por 100 mililitros o más de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, es un alimento que tiene demasiada sal, demasiado azúcar, y en Cataluña además llevaría un impuesto, que es el único sitio donde se ha puesto un impuesto a las bebidas ensucradas.
4: Indira, abans ens parlaves de que sigui assequible a totes les famílies. Es pot menjar bé amb un pressupost ajustat, perquè la cistella de la compra no para de pujar de preu.
27: Bueno, el comer saludable no tendría que ser un privilegio para nadie, ¿no? Todos tendríamos que poder tener esa opción. Y de hecho sí que hay alimentos que son asequibles. Por ejemplo, si consumimos las legumbres, bueno, es un alimento que pues es asequible. Las frutas y verduras, sobre todo si priorizamos las de temporada, las encontraremos a un precio más reducido. Los huevos, la patata, la avena, son alimentos que son relativamente baratos, fáciles de incorporar a la dieta, y que es precisamente esto, que no necesitan una etiqueta, como decía Julio, que son alimentos que consideramos saludables.
4: L'Eva té un fill de 8 anys, el Bru, i el que més la preocupa és...
12: El que em preocupa especialment sobre l'alimentació del meu fill i de la infància en general és el consum de sucre, com socialment està acceptat aquest consum, i fins i tot a vegades ens diem, no, només és puntualment, de tant en tant, però si tu mires al llarg d'una setmana potser n'has consumit 20 vegades. Un dia amb un suc envasat que du sucre, un altre dia amb unes galetes, un altre dia amb un dolç que has comprat a no sé on, un altre dia amb una pizza industrial ultraprocessada que a part de tota la i la resta de no aliments sinó productes que porta, també porta sucre. Sense adonar-nos-en, estem menjant sucre moltes més vegades de les que ens pensem. I l'altra qüestió que em preocupa és el consum de productes i no d'aliments, tot el que són productes ultraprocessats, perquè empobreixen la nostra alimentació i la nostra salut. Si tu diguessis li vaig a donar un cafè a un infant, diries, home, no, un cafè no. Però en canvi a una beguda ensucrada no veiem tant problema. I per mi aquest és el problema, que no veiem problema en el consum del sucre i dels ultraprocessats.
13: M'agraden tant els pastissos de l'àvia.
14: Intentes organitzar-te perquè hi hagi varietat, però sovint el dia a dia ens desborda i acabem improvisant. Maria José Domínguez.
4: En temps de suplement a l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio, aquesta guerra del plat, educar els fills per una alimentació saludable, els pastissos de l'àvia, i la Maria ens deia al principi, no?, quan la criatura va a casa dels avis, no?, aquest, el que fan els altres, les mesures que posen els altres, que ens poden agradar o no, o que ens poden incomodar o no. Com ho gestionem, això, quan la criatura menja en un àmbit que no és el que nosaltres estem? Laura?
23: Jo crec que aquí entra en joc la flexibilitat. O sigui, per mi, si és un puntualment, Això es considera flexibilitat i que això és el que hem de transmetre als nostres fills, que quan un aliment es consumeix de manera puntual, doncs no hem de sentir ni por, ni culpa, ni angoixa. Una altra cosa és quan, no?, és diari, setmanal, doncs aquí ja, no?, jo crec que s'han d'establir doncs uns límits i deixar clar quina és l'alimentació que com a pares volem que tinguin
4: perquè
23: els nostres fills.
4: Perquè sentíem l'Eva que ens deia, si sumem tots aquests un dia no passa res, al final sí que passa, no?
23: Aquesta part li deixo més a la... De què passa?
4: Passa o no passa, Julio?
6: Los niños, mira, nuestros hijos van a vivir menos que nosotros. La esperanza de vida por primera vez en la historia de nuestros hijos...
4: Perdona, això que acabes de dir és horrible.
6: Eso es David Ludwig, Journal of the American Medical Association, aplicable desde luego a Europa. De hecho, la Comisión Europea dice justamente esto. Los niños de 4 o 5 años ya han tomado más azúcar que sus abuelos en toda su vida. Entonces, el problema no es que estamos preocupados porque nuestros hijos no comen bien. No, señor. El verdadero problema de la alimentación en Cataluña y en España es que nuestros hijos comen de pena. Y una de las razones, por cierto, es que pensamos justamente que por un día no pasa nada. Y es que cuando decimos los nutricionistas ocasionalmente, como Indira, ¿no?, lo que decimos es que no te acuerdes de la última vez que te lo comiste. Eso es ocasionalmente. O pocas veces al año, no pocas veces al día.
4: Julio, posem, donem pautes. On posem el límit entre l'autonomia i la responsabilitat adulta? És a dir, què ha de menjar el nen perquè ell vol o no, o què? Quines pautes hi hem de posar? Quins límits hem de posar, no? I per què ens costa encara tant als adults confiar que un infant sap quan té gana i quan està tip? Jo recordo que la primera vegada que el meu fill va venir i em va dir, a l'escola ens servim nosaltres la quantitat, jo vaig pensar. Redeu.
6: Sí, és així.
4: Sí, és que ara, o sigui, a partir d'aquest canvi, jo li vaig dir, doncs ara... Jo també miraré, a veure, posa't tu.
6: Clar, no passa res. Això és el que diuen les guies de la Generalitat de Catalunya. No sé si tu també, Indira, o sí, tu, Laura, has col·laborat en les guies de la Generalitat de Catalunya, però jo col·laboro. I si pongo mi nombre, que no me pagan, és perquè estoy de acuerdo en lo que ponen. Si no, no lo pondría. I lo que dice la Generalitat de Catalunya, ¿estáis preparadas? Dice, con otras palabras más doctas y más finas, que el niño tiene que comer lo que quiera. Cuanto quiera, con T de Toledo. Y cuando quiera, con de Dinamarca, coma dentro de una oferta de alimentos saludables. Ahí es donde recae la responsabilidad de los adultos, de los cuidadores, de los comedores escolares, que ofrezcan una alimentación saludable y el niño decide cuánto, cuándo y qué come.
4: Aquest moviment de cap teu, Laura, indica que volies fer alguna, perquè t'he vist que movies el cap, sí?
23: Jo crec que això és important, o sigui, jo crec que el control l'ha de portar la família en el moment d'organització dels àpats, tempos, etc. Però crec que és important escoltar pues, la sacietat, la necessitat, la gana dels nens. Això és importantíssim per poder transmetre una relació sana amb l'alimentació.
4: El que passa és que els adults, els pares i mares, volem que mengin com nosaltres volem que mengin. M'he explicat bé, sí, Indira?
27: Sí, sí, sí. A ver, es normal, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados o hemos crecido con unas creencias de... Yo me acuerdo, ¿no? Cuando era pequeña, si no te levantas de, no te levantas de la mesa, si no terminas el plato, ¿no? Pero al final, este tipo de conductas lo que hacen es que no aprendamos a reconocer esas sensaciones fisiológicas, ¿no?, de hambre, de saciedad. Con lo cual, estas estrategias de permitir que el niño se sirva las porciones que quiere comer, que respete sus necesidades de hambre, de saciedad, creo que es importante, sobre todo para, como decía Laura, tener una relación positiva con nuestra alimentación, sobre todo en los próximos años, ¿no?
4: Julio.
6: Brevemente, que comentábamos antes con Laura, antes de entrar aquí, que los comités de referencia en nutrición infantil, incluyendo, por supuesto, como hace la Generalitat de Cataluña, ¿no?, colegios de psicología, definen el apetito infantil con dos palabras: errático e impredecible.
4: Este es mi hijo.
6: Bien, bueno, porque es que solamente tu hijo sabe cuánto va a crecer, o sea, tu hijo solo sabe si va a medir 1,70 o 1,90, y solo sabe cuándo va a pegar el estirón. Y el apetito errático e impredecible, yo suelo compararlo con el pestañeo. Al día hay que pestañear 2000 veces, no lo sé, no me lo sé, pero imagínate que tú estás detrás de tu hijo diciéndole, pestañea un poquito más. Uy, te veo los ojos un poco, ¿a que no? Pues eso pasa con el apetito.
4: A veure, un altre tòpic, premiar amb les postres o castigar amb les postres, que ens ho deia la Maria per començar. Això?
23: Jo crec que no sé, o sigui, amb l'alimentació no ha de ser ni un càstig ni un premi, perquè al final li donem una connotació totalment emocional que no és una bona relació.
4: Digues, Indira.
27: Complementando esto que decía Laura, al final es normalizarlo, ¿no? Pues si tú tienes un primero, un segundo plato, que tu postre puede ser perfectamente una fruta o un yogur, no tiene que ser un producto especial, un pastel, ¿sabes? Algo que sea ultraprocesado, sino normalizarlo, y es una forma también de incluir pues esa fruta que podemos consumir en el día a día.
9: Les verdures no m'agraden, les aparto del plat.
4: Alerta, això és real i passa, a Catalunya. Nens que aparten les verdures del plat i que no els agraden. Les verdures són un dels aliments que més rebutgen els infants. Diuen que és per aquest gust amarg, no? I he trobat un concepte que és la neofòbia alimentària, no? Que és aquesta desconfiança davant d'aliments nous. I també he trobat que es veu que si tu els vas exposant, alguna cosa canvia. A veure, poseu-me llum, no? O sigui, quan no els agrada una verdura, jo insisteixo, no insisteixo...
6: Déjalo en paz. Déjalo en paz. Mira, María Blanquer es la responsable de menús de la Generalitat de Cataluña. Dietista, nutricionista, doctora, bla, bla, bla. ¿Sabéis cuál es desde hace muchos años el plato mejor aceptado por los niños en los comedores escolares? La judía verde con patatas. Es el alimento que más les gusta. Entonces esto de que...
4: Perdona, yo el feia volar d'una banda a banda del menjador
6: porque amb un obligan, cop de forquilla. Porque te obligan a comerlo. Pero desde el momento que en Cataluña, que hace ya unos años, no se obliga a comer a los niños, entonces exponer, dice la ciencia, que exponer a los niños 30 veces al mismo alimento aumenta las posibilidades de aceptación. Déjalo en paz. Cómete tú la verdura delante de él sin decirle, está rico en carotenoides y va bien para la vista y los antioxidantes polifenólicos, que no tienes ni idea de nutrición. Nadie sabe de nutrición. 9 cada 10 personas que cree saber de nutrición no sabe de nutrición. Como tú tampoco sabes, deja al niño en paz. Cómete tú la verdura y ya le estás exponiendo 30 veces a tu hijo a la verdura y llegará un día que lo querrá probar o que vendrá una amiguita o un amiguito, se comerá las espinacas y dirá, uy, voy a probarla. Sin embargo, si has estado 30 veces diciéndole, las espinacas tienen mucho hierro, en fin, no se lo va a comer.
4: Es que los pares son muy pesados. Indira, ¿qué anabas a afegir? Que te sentí que anabas a intervenir.
27: No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Julio. Al final, los niños aprenden también viéndonos, y no solo a los padres, sino también a sus compañeros. Y bueno, nada, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Julio.
4: Cosas que pasan, no me es vol pasta. Julia, venga, llénsat.
6: ¿Qué pasa con la pasta? ¿Qué tiene de malo la pasta? La pasta, mejor que sea integral, desde luego. Eso es lo que dice la Agencia Catalana de Salud Pública, que sea integral. Pero ¿qué tiene de malo la pasta? Que yo sepa no tiene azúcar refinado, que yo sepa no tiene grasas saturadas, que yo sepa no tiene alcohol, ni tiene cafeína ni Red Bull. Que tome pasta, adelante con la pasta.
4: A l'escola menja de tot i a casa fatal. Això també passa,
27: Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? También es por imitación. En la escuela al final está expuesto también a otros compañeros que todos están en la misma situación y al final van comiendo también... Vaya, que es un acto social también. Y en casa, bueno, puedo revelarme un poco más con los padres, ¿no? Que en la escuela no me voy a revelar tanto.
4: Julio.
6: A largo plazo los estudios, ¿sabes qué indican? Que los niños que comen en el comedor escolar, que es cierto que comen mejor, porque en casa hay Coca-Cola y en el comedor escolar no... ¿Vale? Los niños que comen habitualmente en el comedor escolar de mayores comen peor que los niños que comen con sus padres. ¿Por qué? Porque la calidez del hogar es más nutritiva que los nutrientes de la escuela.
4: Avui a l'Ofici d'Educar ja us sentiu la guerra del plat, educar els fills per una alimentació saludable.
15: M'agraden tant les maduixes.
14: Els pares decideixen què i quan es menja. Els infants decideixen si mengen i quina quantitat. Ellen Satter.
4: Doncs avui a l'Ofici d'Educar sentim testimonis i consells per poder alimentar bé els nostres fills. Sentim la preocupació amb l'alimentació del seu fill de 15 anys, del Keibal.
16: El meu fill menja molt poc a poc que menja i triga gairebé més de mitja hora i un dia vaig fer un calendari que li vaig posar unes normes que si no acaba en 20 minuts agafaré els seus plats i no sé per què juga i triga tant per menjar. Jo li he dit moltes vegades que has d'entendre que l'alimentació és molt important i que té sort de tenir el menjar. I a vegades li he fet broma que un dia et portaré a Àfrica i que vegi els nens que allà, si tenen menjar pel matí, estan preocupats per el menjar de la tarda. Li insisteixo que, escolta, quin valor té menjar, que és l'edat de creixement i ell ha de menjar bé.
4: Doncs hem sentit la preocupació del Keibal amb el seu fill de 15 anys. Què fem amb un adolescent que juga en lloc de menjar i pot estar una eternitat per acabar, Laura? Posem un límit, retirem el plat?
23: Jo crec que el que hem de fer és entendre què està passant. O sigui, realment, si la distracció és perquè hi ha una pantalla mòbil, no?, i a la vegada està menjant, doncs això s'ha de retirar i generar uns hàbits, no? I després, si hem de veure, no?, que si el menjar genera ansietat, si té poca gana, si evita diferents aliments i això progressivament, no?, es manté al llarg del temps, doncs sí que és important, doncs consultar i veure què hi ha al darrere.
4: Laura, quan una dificultat amb el menjar deixa de ser una etapa i ens ha de començar a preocupar? Perquè en aquest cas no és un nen petit que està jugant amb el menjar, que això passa molt, no? Sinó que ja és una mica més gran i que hi ha com una certa habitació del menjar, no?
23: Jo crec que és important deixar clar que la selectivitat alimentària, que abans parlàvem de la neofòbia, forma part, no?, d'una etapa de desenvolupament que la situaríem amb l'edat preescolar. Però sí que és veritat que quan aquesta situació es manté al llarg del temps, hi ha un impacte a nivell nutricional, a nivell de pes, de creixement, inclús algo superimportant, no?, un impacte en el funcionament, pues amb el funcionament social, familiar, escolar, nens que deixen d'anar de colònies, aniversaris, aquí és quan realment hem de posar una miqueta la senyal d'alerta i veure què està passant.
4: De fet, tu parles de l'ARFID, jo no n'havia sentit a parlar mai, el trastorn d'habitació i restricció de la ingesta. Què és això?
23: Aquest és un trastorn de la conducta alimentària en els quals els infants presenten habitació i restricció alimentària, però a diferència del que és l'anorèxia nerviosa, no hi ha una preocupació pel pes, per l'aspecte físic, ni pel contingut calòric, no? Llavors, són infants que mantenen aquesta restricció alimentària i selecció alimentària al llarg del temps. Hi ha un impacte, no?, a nivell nutricional, creixement, pes, funcionament, casos que necessiten, no?, suplementació, i llavors aquí sí que té un impacte a nivell de salut i de funcionament.
4: Senyals, com ho podem identificar això? Perquè així, o sigui, l'anorèxia i la bulímia diríem que socialment coneixem què és, però jo l'ARFID francament no l'he vist ni de mai, no? Quines senyals ens poden ajudar a identificar que el nostre fill li passa això, no? Perquè sovint, jo us ho deia abans de començar, tendim a jutjar els fills de haurien de menjar això i allò, i a vegades potser hi pot haver alguna cosa al darrere, no? I aquest seria un cas, no?
23: Senyals, per mi que després d'aquesta etapa, no?, que hem dit que podem considerar, no?, que pot haver-hi com aquesta selecció alimentària que forma part del desenvolupament, es manté al llarg del temps. Inclús en comptes d'ampliar el repertori alimentari es redueix, no? Quan hi ha molta angoixa davant d'aliments nous, quan aliments que menjava els deixa de menjar, quan hi ha una repercussió en el pes, en el creixement, quan hi ha una repercussió social, personal, del funcionament, quan hi ha una por significativa, una por important, doncs, ennugar-se, a vomitar, quan de forma mantinguda es manté aquesta sensació, doncs, de no tenir gana, d'inapetència.
4: I llavors què s'ha de fer? Pressionar-los per menjar o no?
23: Mai s'ha de pressionar per menjar. O sigui, hem d'acompanyar-los, hem d'entendre què està passant, i si considerem, no, que hi ha aquesta interferència que he comentat, hem de consultar. Així com ràpid, com quan parlem de l'ARFID, hi ha com tres perfils que nosaltres parlem, no, a nivell clínic. Els nens que rebutgen més per una qüestió més sensorial, de textures, l'olor, la temperatura, el color. Després, nens que per situacions com més aversives, no, situacions que han sigut més complicades, com per exemple un vòmit, s'han ennuat, doncs sí que agafen com aquesta por i aquesta angoixa. I després nens que des de molt petits, doncs, bueno, doncs tenen inapetència, poques ganes de menjar. Llavors aquests tres subtipus sí que poden coexistir entre ells.
4: I això, diríem, es pot, com s'hauria d'acompanyar, o es pot tractar, o què s'ha de fer davant d'un cas així?
23: És important poder consultar pediatre, salut mental, i aquí és clau la família. O sigui, és veritat, són casos que quan consulten porten molt temps fins que consulten amb la clínica alimentària, perquè són nens, bueno, és un mal menjador, bueno, ja menjarà, no? Llavors aquest
4: és
23: temps...
4: un tiquismiquis.
23: Exacte, és un tiquismiquis, no? Llavors això amb el temps s'allarga, i quan consulten trobes famílies, doncs, molt angoixades, no? En el moment que parles d'un diagnòstic, bueno, d'una clínica alimentària, aquí, no?, també hi ha una calma, una tranquil·litat, sabem què està passant, i s'inicia un pla de tractament, doncs, d'exposició a alimentació, acompanyada amb la família, i de fer-ho de manera progressiva, sense pressionar, i acompanyant.
4: Més enllà de l'ARFID, els trastorns de la conducta alimentària representen ja un de cada 6 ingressos hospitalaris per problemes de salut mental entre infants i adolescents. Què ens diu un adolescent que deixa de menjar, o un que comença a menjar compulsivament, que serien els dos extrems, no? I què pot haver al darrere?
23: No ens està, o sigui, aquest adolescent, bueno, els trastorns en la conducta alimentària són trastorns greus. Aquests adolescents no ens estan donant un missatge específic, no? O sigui, ens poden dir pues, que li costa manegar les seves emocions, que no es troben bé, que no estan en un mal moment, no? Pues, que són més exigents, més perfeccionistes. O sigui, els trastorns en la conducta alimentària són multifactorials, no hi ha una única causa. hem d'entendre que hi ha factors biològics, socials, personals, familiars, i per tant és consultar en el moment que algú ens cridi l'atenció i veure, no?, què ens està fent mantenir, quins són els factors de predisposició, i veure què està passant.
4: Indira, fins a quin punt tu creus que el donar uns bons pilars en el moment en què la criatura és petita, en tota la infància, pot d'alguna manera fer prevenció de derivar en algun trastorn? O no hi veuries una connexió?
27: No, claro que sí. Lo importante es que el niño aprenda a tener una buena relación con su alimentación, que no viva con ese miedo de... Tengo

0: amb Roger Escapa.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
3: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
4: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
3: Recapta!
4: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta't a granrecapte.org.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
5: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
6: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam fer un suplement excepcional a motiu dels aiguats que van escombrar Catalunya. Des de primera hora, connectats amb el territori, amb alcaldes, també amb experts que ens han ajudat a anar contextualitzant aquest fenomen que ens ha, bàsicament, caigut a sobre. Per exemple, la reflexió del meteoròleg Francesc Mauri.
7: Bé, això que tenim al davant és un altre dels sistemes que en diem mesoscalars, que són petites pertorbacions, pràcticament amb unes característiques tropicalitzades completament, per aquest mar mediterrani molt calent. Som mediterranis i tenim maquinària mediterrània, però hi ha aquest escalfament global i aleshores a partir d'aquí la influència humana en el clima se situa en un 60-70% de culpabilitat.
6: Intentant posar-hi context amb veus també com la de l'Oriol Bassa, doctor en medi ambient, enginyer forestal i expert en inundacions i incendis forestals.
8: El territori no està preparat per rebre això en un dia, no? I per tant s'està notant. Les infraestructures no són capaces d'absorbir aquestes tempestes i això passa, per exemple, en el cas del Maresme, perquè el Pla de Riera des de l'any 90 ha planificat en l'any 85 amb un territori, amb un urbanisme, amb uns habitants que no són els que hi ha ara.
6: I vam tenir temps també per les cartes a l'Empar amb recomanacions musicals i també més enllà de la música.
9: El vi, la pagesia, a part de fer de tallar foc, d'endreçar-nos al paisatge, dona feina a moltíssima gent de Catalunya. No només els pagesos, també els que fan etiquetes, també els que tenen gabinets de comunicació, també els restaurants, també els bars. És a dir, el vi ens explica, som mediterranis, fa 2.000 anys que vivim aquesta cultura que naturalment ningú ens ha d'explicar que la fem amb moderació. Però què ens han de dir a nosaltres? Doncs és clar que bevem vi amb moderació, naturalment, perquè el vi és un aliment. I, per tant, us demano, aneu a les fires, gaudiu, compartiu, perquè el vi és per compartir.
6: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
10: Bon dia.
6: A Netflix ja s'hi pot veure Animals.
11: A very wise person once told me that in a crisis we discover who we are and what's important to us.
10: Ben Affleck dirigeix i protagonitza aquesta nova pel·lícula en què també compta amb Gillian Anderson, Steven Yeun i Kerry Washington, tot plegat per explicar la història d'un candidat a l'alcaldia de Los Angeles que es veu atrapat en una trama d'enganys quan segresten el seu fill.
6: A qui agradarà, Marta?
10: Els que us moriu per un bon drama polític amb flaires de thriller sou fanàtics de Gillian Anderson des d'Expedient X i heu seguit intensament el safareig entre Ben Affleck i Jennifer Lopez.
6: També hi ha propostes al cinema.
12: NASA. Botkifa.
6: NASA és el documental que ha triomfat al Festival de Venècia i que ara arriba a la gran pantalla.
10: El cineasta israelià guanyador de l'Oscar per No Other Land torna a retratar la guerra a Gaza amb aquesta pel·lícula que explica a través dels testimonis de les forces de defensa d'Israel la matança massiva sistemàtica de ciutadans palestins.
6: Què en diuen les crítiques, Marta?
10: Tant a IndieWire com Roger Ebert parlen d'un documental essencial sobre el genocidi a Gaza i a The Guardian li donen 4 estrelles i diuen que mostra la massacre en una llum estremadora.
6: I si preferiu anar al teatre. Al Teatre Condal, Bons i dolents.
10: Joel Joan i Agnès Busquets protagonitzen aquesta comèdia amb text de Joan i direcció de Nelson Valente sobre dues parelles que queden per sopar i una notícia ho trastoca tot. Un d'ells serà pare, però no de la seva parella.
6: Per què l'hem d'anar a veure?
10: Perquè és impossible no riure amb les històries que proposa Joel Joan, que per cert està d'enhorabona perquè també ha estrenat Escape Room 2 al cinema. Si voleu anar a la funció, és a les 6 de la tarda.
6: I si el que preferiu és anar de concert, avui la proposta sona així.

0: Avui, Marta, tribut a Phil Collins de la mà dels concerts Candlelight.
1: Envoltats de la llum de les espelmes, aquests concerts instrumentals fan homenatge a algun dels grans artistes de la història de la música. Avui, al Reial Cercle Artístic de Barcelona, un repàs de la trajectòria de l'artista britànic ex-líder de Genesis. Hi ha dues sessions, a les 7 i a les 9 del vespre, amb entrades per 48 i 44 euros. Abans, a les 5 de la tarda, hi haurà un altre concert, en aquest cas per celebrar el japonès Joe Hisaishi, compositor de les pel·lícules de Hayao Miyazaki.
0: Amb Phil Collins arribem a les 7 del matí. Fins ara.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: diumenge 11 d'octubre del 2026, si haguéssim de fer una definició més o menys improvisada de què és un bon grup de música, podríem dir que és aquell que té cançons que t'alegren el dia, que t'acompanyen quan t'enamores i quan estàs fotut, que agafen significat quan les comparteixes amb els amics, que serveixen per acompanyar un viatge llarg amb cotxe, que et dibuixen un somriure quan encens els primers acords a la cua del supermercat, que et fan aixecar els braços en una festa major o que tens de fons quan prepares el sofregit del diumenge. Oques Grasses compleix en bona part tots aquests principis. Nascuts a Roda de Ter el 2010, s'han acomiadat dels escenaris amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic. Si heu estat, segur que hi heu vist una barreja de generacions, de maneres de vestir, de maneres de parlar i de maneres de gaudir de la música, perquè després diguin, per cert, que només es poden omplir grans recintes en castellà o en anglès. És difícil acomiadar-se també. Que ho preguntin a Cristiano Ronaldo, que ha marxat per la porta del darrere de la selecció de Portugal amb més botox a la cara que no pas gols en partits decisius. Per refinar aquest paral·lelisme, de gust dubtós, hi ha poc artifici en el grup de Josep Montero. El que se sent és el que hi ha. El cantant i ànima del grup ni tan sols li cal fer entrevistes. Per què fer-ho si sense exposar-se ven més de 200.000 entrades en 4 concerts consecutius? La fórmula és senzilla i precisament per això tan complicada. Lletres que parlen a l'adolescent que comença a tenir una vida pròpia, al jove que compra entrades anticipades pel Canet Rock, a qui s'acosta a la trentena i omple les caixes de la mudança amb una trompeta de fons, al noi tremolós que porta un anell a la butxaca per demanar casament mentre sona Sort de tu, i a qui comença a necessitar la gent que estimo per adormir un nadó, o a l'avi enrotllat que acaba admetent que li agrada estar guai.
1: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: I ara que vivim en temps desalert i de portar el paraigua a tot arreu, tindrem present aquella estrofa d'Oques Grasses que diu: i un altre cop m'escapo, van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps. Oques Grasses ja és història, s'ha de ser molt bo perquè més de 200.000 persones et vinguin a veure per dir-te, en el fons, que et trobaran a faltar.

0: Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
1: Més enllà del comiat, toques gràcies i altres titulars, i és que Esquerra confirma aquesta tarda si Gabriel Rufián serà el seu cap de llista al Congrés. Eva Compte, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les 6 s'acaba el termini perquè s'hi presentin candidats. Esquerra diu que té l'acord encarrilat amb Rufián, però ell manté el silenci i els comuns continuen convidant-lo a liderar el Front Ampli. Mentrestant, ara a les 7 comença la votació telemàtica de la militància de la CUP per decidir si avala la decisió de la direcció de no presentar-se a les generals.
1: 12 morts i més de 300 ferits en un atac UTI contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita.
2: És el tercer atac i el més mortífer d'aquesta setmana en aquesta infraestructura de la monarquia saudita.
1: Donald Trump demana a Volodymyr Zelensky que plegui.
2: Sí, l'endemà de l'acord de la Casa Blanca amb Moscou pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder i demana a Zelensky que aturi els atacs a refineries russes.
3: Pilota de Gordon és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: El Barça continua intractable i suma la vuitena victòria a la Lliga, Roger Nau.
4: Triomf per 3-0 contra el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes sumen 24 punts de 24 possibles i igualen el millor inici de Lliga de la història del club.
1: Victòria també del Madrid, això sí, per la mínima contra el Villarreal i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius.
4: El Brasil, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells al jugador del Villarreal, Nathan Saliba, just abans de marcar un gol que no va pujar al marcador. Al final, victòria mínima per 1-0 i Mourinho, que planta la premsa després del partit.
1: I podrem socapar al llarg d'aquest suplement. Enric Agut, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, avui s'espera un matí tranquil, un matí estable, amb cel més aviat serè de moment o alguns núvols prims, però a partir de les 11-12 arribaran més núvols procedents de l'Aragó i entre les hores i el vespre el cel pot quedar variable o ennuvolat, per exemple, a Ponent i també a l'Alt Pirineu en principi no ha de ploure i la temperatura serà bastant semblant a la d'ahir o pujarà lleugerament en alguna població. S'esperen màximes, per exemple, a Lleida, Tarragona de 25 graus, Barcelona i Girona voltant dels 23 i Viella amb 18 graus de màxima.
0: Avui el suplement.
1: Avui el suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Munguilot. A les 10 la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News i el politòleg Toni Rodon. I després... A Diego Luna el perseguirà per sempre més aquesta melodia. A banda de Narcos, ha protagonitzat pel·lícules de Star Wars després de donar-se a conèixer amb I tu mama también. Avui al suplement, una estrella de Hollywood que ara dirigeix una pel·lícula ambientada en part a Barcelona sobre una jove mexicana que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. I a les 11... A les 11, cartes a l'Empar. Empar Moliner respon les cartes dels oients. Just després, Marta Ferrer i Rosa Rodon amb recomanacions culturals. Avui a l'Eclipsi, les nits del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. L'hem entrevistat un munt de vegades, però mai en aquest context. I acabarem amb el Malalts de Ràdio i la Marina Laminos fent recerca dels millors tresors de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Passen 7 minuts de les 7 del matí. Oques grasses ja és història.
6: Això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment, que ha estat avui. Porto amb mi les coses que em vas dir.
1: Amb aquestes paraules de Josep Montero i un dels seus grans èxits, La gent que estimo, corejat per 55.000 persones ahir a l'Estadi Olímpic, els d'Osona han posat punt final a una carrera històrica. 4 concerts a l'Estadi Olímpic plens a vessar pràcticament des que es van posar a la venda les entrades, més de 200.000 persones en total a través d'aquests 4 dies que han dit adeu al grup de Montero cantant tots els èxits des de la fans. Tinc un cel. Passarem ocells. Tot això malgrat els avisos de pluja, malgrat haver posposat un dels concerts, els fans no han fallat. I ja no espero, ja no espero, i ja no ploro. Tampoc els convidats especials, ahir justament va assistir-hi el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Sí, ho va fer.
2: Ho va fer al costat del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, però és que per aquests quatre concerts també hi han passat Pau Cubarsí, Pep Guardiola, Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, també la cantant Aitana, i també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entre molts d'altres.
1: Un concert que final, el d'ahir, que vam poder seguir a 3CAT, també a través d'ICAT, amb un programa especial conduït per l'Aina Austrell i el Frank Lluís Giró, que avui ha anat a dormir tard, però abans ens ha deixat aquesta contracrònica del que va donar de si aquest concert final d'Oques Grasses. Frank Lluís Giró, bon dia.
7: Bon dia, Roger, i bona nit a Oques Grasses per sempre més. El grup osonenc ja és història de la música catalana i, de fet, s'ha guanyat amb honor un bon lloc a l'Olimp de l'escena gràcies a una rastellera incomptable de hits immortals. La cirereta del pastís han estat aquests quatre olímpics portant més de 200.000 persones a Montjuïc per un comiat que ha tingut moments per tot. Per riure, per plorar i, sobretot, per cantar a ple pulmó. Per la vostra curiositat, doncs el repertori d'aquest últim concert del dissabte ha estat calcat exactament igual que els altres tres anteriors. Van començar amb Corre pels camps, van acabar amb Sort de tu i van donar més pes als tres darrers discos que han estat els del gran salt a la popularitat. Oques se'n van, les seves cançons es queden i avui a Catalunya és oficialment dia de ressaca emocional.
1: Exactament. Gràcies, Frank Lluís Giró. A tot això, ara una ressaca llarga per tots els membres d'Oques Grasses que hauran de descansar i recuperar forces i veurem què depara el futur, especialment amb aquest projecte en solitari de Josep Montero, que tot apunta que d'aquí uns mesos també veurà el sol. Els partits afronten una jornada decisiva per enllestir les candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Ara, a les 7, ha començat la votació telemàtica perquè la militància de la CUP avali o no la proposta de la direcció de no presentar-se a les generals. I un dels anuncis que s'espera avui és saber si Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra o si es deixarà seduir pel front ampli dels partits a l'esquerra del PSOE. De moment, el republicà manté el silenci.
2: Sí, aquesta tarda la direcció d'Esquerra ha de fer públic qui encapçalarà la seva llista per Barcelona al Congrés dels Diputats. Segons el reglament de la formació, el termini per presentar candidatures s'acaba avui a les 6 de la tarda. El partit dona per encarrilat l'acord amb Rufián, però els comuns segueixen convidant-lo a liderar la coalició d'esquerres. Gerardo Pirsarello és el portaveu dels comuns.
8: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
2: I pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que, com deies, des d'ara a les 7 fins demà a les 7 del matí pot votar la proposta telemàticament. Demà es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés.
1: És el primer cap de setmana des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot. Pedro Sánchez es trasllada avui a Ponferrada després d'haver estat ahir al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on va fer bandera dels decrets per l'habitatge. Des de Madrid, Alberto Núñez Feijóo promet un canvi serè però contundent. Alba Gil, bon dia.
9: Bon dia, doblet de Pedro Sánchez en l'estrena de la precampanya. Aquest matí farà un míting a Lleó on traslladarà la lluita per l'habitatge, la principal base electoral d'un PSOE enfonsat en les enquestes. El president espanyol acusa la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters i assegura que reforçarà els decrets per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
10: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente.
9: Alberto Núñez Feijóo ha encetat la precampanya a Madrid acompanyat dels barons territorials i de la plana major del PP. Ho ha fet amb la promesa de girar full a l'etapa Sánchez i d'expulsar un govern a qui ha tornat a titllar de màfia. Feijóo ofereix un canvi rotund però serè i es reivindica com l'antítesi del seu contrincant.
11: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
9: Vox també irromp avui en precampanya amb un acte a Estepona i la mirada posada a Ceuta, on celebraran el 12 d'octubre.
1: 2 minuts per arribar a 7:45 del matí, gràcies, Alba. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, defensa la sentència sobre l'amnistia i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia.
2: En una entrevista al diari El País, el magistrat avala la decisió d'aplicar l'amnistia als delictes de malversació vinculats al procés independentista. Recordem que aquesta resolució corregeix la interpretació que havia fet el Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia als líders independentistes. Conde Pumpido assegura que el Constitucional també és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals i que les seves resolucions, diu, s'han de respectar.
12: El que me preocupa es que se extraigan conclusiones políticas que cuestionen el tribunal por la existencia de unos votos que están establecidos en la Constitución. Y esas conclusiones políticas creo que son muy negativas, porque quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien está cuestionando la Constitución está cuestionando la democracia.
2: Per la seva banda, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, reitera, en aquest cas en una entrevista al periòdico, que ara estan en campanya electoral, no hi haurà una trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont.
1: Escalada significativa al conflicte del Iemen. Un atac houthi contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina.
2: Es tracta del tercer cop que els rebels ataquen aquesta infraestructura de la monarquia saudita aquesta setmana, però el d'aquesta matinada ha estat l'atac més mortífer a l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. Alguns testimonis expliquen que hi ha hagut una forta explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics també que han estat traslladats a centres mèdics de la capital. S'ha suspès el trànsit aeri. El sistema d'alertes no ha detectat els míssils, cosa que exposa, per tant, les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els houthis del Iemen, aliats de l'Iran. El president nord-americà Donald Trump ha condemnat l'atac contra l'aeroport, que ha dit que és injustificable, i ha assegurat que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha condemnat també l'atac i demana que s'aturi l'agressió. A banda dels atacs recents a posicions de l'Aràbia Saudita, l'ofensiva s'ha intensificat també en diversos punts al sud del Iemen, després d'apoderar-se de tota la costa de l'estret de Bab el-Mandeb. Els houthis mantenen ara un setge contra la ciutat de Taiz, que és la tercera del país.
1: Mentrestant, nou xoc de Donald Trump amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. L'endemà d'arribar a un acord amb Vladimir Putin pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder i acusa Zelensky de no haver fet prou per aturar la guerra.
2: Trump també ha culpat Zelensky de l'alça de preus del gasoil i ha assegurat que més li val aturar els atacs contra instal·lacions petrolieres russes després que Ucraïna ataqués una refineria. Per tot això, diu que cal que plegui.
13: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
2: Kiev ha respost dient que Zelensky té el suport del poble ucraïnès i que les declaracions de Trump demostren que està fent una bona feina. L'enfrontament té lloc després del bombardeig mortífer rus contra un edifici residencial a Zaporíjia. El balanç de morts ha pujat les últimes hores a 20, entre els quals 3 infants.
1: A l'Índia, el moviment juvenil de les Paneroles apuja el toc contra el govern de Narendra Modi i convoca una nova mobilització massiva per avui.
2: El líder principal del moviment, detingut ahir just juntament amb altres membres destacats de l'oposició, ha estat alliberat fa pocs minuts. La protesta d'ahir a Nova Delhi va ser durament reprimida per un dispositiu de seguretat extraordinari i almenys 2.000 manifestants van ser detinguts. El moviment de les Paneroles el formen sobretot joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública. En la protesta d'aquest cap de setmana exigeixen la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit al govern.
1: Almenys 14 morts en 2 tirotejos massius als Estats Units aquesta matinada.
2: El primer, l'estat de Pennsilvània, on un atacant ha matat 8 persones, entre els quals 2 infants, i després s'ha suïcidat. També n'hi ha hagut un altre en una zona rural a l'estat de Geòrgia, on han mort 5 persones. En el que portem d'any, més de 300 persones han mort en tirotejos massius als Estats Units.
1: A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual.
2: Han detingut 4 persones i han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses drogues. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. Gonzalo López és el portaveu de la Guàrdia Civil.
14: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
1: I avui també ens fem ressò que els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona reclamen indemnitzacions a la Generalitat 3 mesos després de l'incident.
2: La Generalitat té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns, que exigeixen compensacions per danys materials, econòmics i morals per a les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats arran de l'esvoranc. L'advocada dels veïns, Carmen Pérez Pozo, assegura que una part important de la quantitat reclamada, que no ha volgut concretar, correspon a la pèrdua de valor dels immobles. També ha apuntat que el retorn a casa dels qui encara no han pogut tornar no es podrà fer el gener com estava previst. Són declaracions d'aquesta emissora.
15: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
2: El PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que hagin pogut tenir rellevància penal.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Anem al cine. Peter Jackson ha rebut una llarguíssima ovació per part del públic a Sitges quan ha recollit el gran premi honorífic del Festival de Cine Fantàstic. El director de la trilogia del Senyor dels Anells s'ha involucrat en el certamen i ha donat el tret de sortida de la tradicional Zombie Walk. Des de Sitges, Marc Garriga.
16: Ara sí, sisplau, demano un fort aplaudiment per al gran Sir Peter Jackson.
17: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el gran premi honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
18: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
17: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada. L'espanyola Diana Peñalver, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que seria un cineasta important.
19: Sí, jo veia que tenia futuro, sí, ja apuntava manera de, hombre, no sé si decir de genio, ¿verdad? Pero sí de un director de cine que sabe lo que hace. Y como luego se ha demostrado, ¿no?
17: Jackson ha parlat de déjà vu, però sembla que li ha agradat perquè ha emplaçat el públic a repetir l'experiència d'aquí a 34 anys.
1: Més notícies. La Filarmònica de Nova York va començar ahir a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel. Ho va fer de la mà de l'Orfeo Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil que van interpretar en la Transmigració de les Ànimes de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 als Estats Units. Des de París, Isabel Galí.
20: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar la Transmigració de les Ànimes, l'obra que l'Orfeo Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París. Una emotiva composició del nord-americà John Adams, encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del cor català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. El president del Palau de la Música, Joaquim Uriach, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeo.
21: Abans això suposa un gran pas per nosaltres, posar en valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeo català.
20: El tàndem Dudamel i Orfeo català tornarà a interpretant l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
1: Gràcies, Isabel. Avui, per cert, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia.
2: Sí, la cantant mallorquina torna a actuar a la mítica sala de París per rememorar el seu històric concert del 1975. El d'avui és a les 7 de la tarda i repassarà les cançons més emblemàtiques d'aquell concert de fa 50 anys, juntament amb alguns temes del seu darrer treball discogràfic, L'aigua no cansa, publicat aquest mateix 2026.
1: Avui s'acomiada un dels grups de referència al País Valencià, la Gossa Sorda. Ho fan un concert al seu poble, Pego, on hem viatjat per conèixer els seus orígens. Pepa Ferrer.
3: La Gossa Sorda va néixer a una caseta de camp enmig de tarongers a Pego. Josep Nadal és el cantant.
4: Perquè ací darrere n'hi havia una gossa que estava sorda, quan nosaltres veníem d'adolescents ací. Ací darrere mateix de la caseta vivia una gossa que estava sorda.
3: Era el projecte d'uns adolescents que no sabien fer música, però que amb ella volien fer activisme. Salva Bolofer és el bateria.
22: M'ho passàvem superguai assajant.
4: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
3: Avui faran el seu últim concert sent un dels grups de referència del País Valencià, però trobar un lloc on fer-lo no va ser fàcil. Anabel Nadal és la mànager.
23: També recordo que quan els ho vaig comentar a ells, hi ha un lloc, només hi ha un lloc possible dins de Pego, i és tal, van tindre certa incredulitat perquè creien que seria molt complicat que algú es deixara el seu lloc de feina i demés.
3: I amb el recinte ja preparat, la Gossa Sorda posa punt i final avui en un concert amb més de 17.000 persones allà on tot va començar, a Pego.
0: L'informatiu del suplement.
24: El cinema fantàstic torna a Sitges.
25: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
24: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
25: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
24: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
26: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
27: Tarda de diumenge, tarda de ràdio esportiva al Tot Gira.
28: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme.
27: I el primer estic girat de la temporada, el Mundial d'Hoquei Patins amb Guillem Soler.
28: A les 5, Bascònia Penya a l'ACB.
27: A partir de les 6, seguirem l'Uni Girona Jairis i l'Europa Algesires.
28: I a les 7, partidàs de bàsquet.
27: Des del Palau Blaugrana, Barça-València. La repetició de l'última final a ACB, amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
28: També seguirem el Liverpool City a la Premier i obrirem el nostre bar culer per prendre el pols a la Lliga i activar el mode Champions abans del partit del Barça de dimarts a Istanbul.
27: Tot gira, avui de 4 a 9, amb David Clopés.
29: Tenim passió per l'esport.
0: L'informatiu del suplement.
1: El primer de Gordon.
7: Pilota de Gordon, és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol!
1: El segon de Gabriel Jesús.
7: Pilota que retalla a la frontal de l'àrea, Romero. Continua encara l'argentí, no la pot treure bé, se l'endú Gabriel Jesús, continua Gabriel Jesús, continua Jesús! Gol, gol, gol!
1: I el tercer de Koundé.
7: Prova de fer l'acció individual, Lamine penja la pilota, Koundé, gol! Gol, gol!
1: 8 de 8, 8 victòries en 8 partits, els blaugranes mantenen aquest ple de victòries, 3 a 0 i contra el Getafe al Camp Nou. Roger Nou, bon dia.
30: Sí, igual han de fet el millor inici de la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014 amb el Tata Martino a la banqueta. Com sentim, Gordon va obrir el marcador, després Gabriel Jesús i finalment Koundé, que es va reivindicar amb aquest 3 a 0 definitiu. Sentim el francès als micròfons d'Esport 3.
31: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien, estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido, y bueno, no hay más.
30: El Barça suma 24 punts de 24 possibles amb 34 gols a favor, només 7 en contra. Després del partit, Hansi Flick, satisfet amb el rendiment de l'equip.
32: I'm very happy that we score in the first minute.
33: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
32: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
30: El Madrid, per la seva banda, es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu, amb gol de Diamandé. Vinícius, al minut 73, va marcar un segon gol, però el VAR va detectar que abans havia estirat els cabells del jugador del Villarreal, Nathan Saliba.
34: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
35: Para mí, Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
30: Vinícius va ser expulsat i el gol, per tant, no va pujar al marcador. Per tant, 1-0 final contra el Villarreal. El jugador del Madrid, Tchouaméni, va parlar als mitjans del club.
36: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
30: Mentre que l'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no va voler parlar en roda de premsa després d'aquest enfrontament. Ahir, primera, també es van jugar l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, mentre que el partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club es va suspendre pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo va organitzar aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Avui juguen 4 partits més a primera, el Celta a les 2, Real Sociedad Deportiva 4:15, Betis Osasuna 6:45 i Racing València a les 9 del vespre. Mentrestant, a segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb doblet de Baena. Els vallesans van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
5: Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.
30: El Girona, l'altre equip català de la categoria, visitarà demà el camp del Tenerife. I deixem el futbol per dir que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món del Mundial de Patinatge que es disputa al Paraguai. A la final, l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina per 3-1. Aquesta matinada també han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francès. S'han planjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa. I en motociclisme, a partir de les 9, Marc Márquez sortirà des de la segona fila a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia, de MotoGP. El pilot de Cervera, que defensa el liderat en solitari, ahir va guanyar contra pronòstic la cursa aspirant al circuit de Mandalika. Márquez, a la general, té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que sortirà 5è. La cursa, com sempre, es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. De moment, ja s'ha disputat la cursa de Moto3. El murcià Máximo Quílez s'ha proclamat matemàticament campió d'aquesta categoria després de guanyar el Gran Premi d'Indonèsia. Ara està en marxa la cursa de Moto2, que s'ha hagut de suspendre de moment momentàniament a bandera vermella perquè diversos pilots han anat per terra.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
6: Molt bon dia, Roger.
8: 3, 2, 1, seganya.
1: Això és La Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol, amb el Joan Anton Català parlem de ciència, mirem cap al cel, a vegades cap a la Terra, parlem de química, parlem de física, parlem de quàntica. Com està, Joan Anton?
6: Molt bé, Roger.
1: Tu, a la torrada que et prepararàs d'aquí una estona, perquè avui vens amb la panxa buida, sí, què t'hi poses normalment? Melmelada?
6: No.
1: Pernil dolç?
6: Pernil dolç.
1: Nutella? Nocilla?
6: No. Mira, com que la xocolata no m'acaba d'agradar, m'hi poso pernil dolç.
1: No t'agrada la xocolata?
6: Bé, a veure, una mica.
1: No t'agrada el futbol? No t'agrada la xocolata? Hòstia, escolta'm, Joan Anton.
6: Soc molt, ja
1: ets una creu,
6: sé,
1: eh?
6: Hòstia, sí, sóc una llaga. Però, dit això, però m'aguanten, eh? Dit això, sí, dit això, bueno, què vol dir, sí, clar, podria no aguantar-me.
1: Hi ha gent per tot.
6: Ui, ui, el que li acabes de dir, la meva dona.
1: Però un moment, lo de la xocolata, com de seriós és?
6: No, mira, de petit m'agradava sobretot la blanca. Sí,
1: massa dolça.
6: Massa dolça,
1: sucre.
6: Massa dolça. Suposo que allò em va embafar. I després, clar, quan vaig començar a estudiar química, vaig veure que allò era però horrible, horrible per la salut del que li posen. Amb tot el meu respecte a la gent que em fabriqui, però és que és horrible, directament.
1: Sí, sí, home, sí.
6: I llavors, però la negra no m'acabava d'entusiasmar. I mira per on, com que la meva dona i les meves filles sí són de xocolata, m'han viciat una mica, de manera que he canviat i m'he normalitzat, diríem, des d'aquest punt de vista, i ara, de tant en tant, una mica de xoco sí que n'agafo.
1: Per tant, a la torrada hi poses pernil dolç.
6: Pernil o gall dindi.
1: O gall dindi, mira, sí. Encara més sa, és que ets sa, eh?
6: És que
1: pecar no en saps de pecar, eh?
6: No, sí que en sé, però no ho parlarem aquí. Però, a més, que sàpigues que em prenc Coca-Cola Zero. Ah. Perquè és la que no té sucre.
1: Tranquil, que no porta cap additiu, la Coca-Cola.
6: No, cap.
1: La Zero.
6: Escolta'm, tu has fet mai l'experiment, no l'has vist mai? Busca'l per internet. Agafes dues llaunes de Coca-Cola o dues ampolles, les poses en un recipient, escalfes perquè s'evapori el líquid. La de sucre, veuràs la de merda que hi queda, que és sucre.
1: Ens demandarà la Coca-Cola.
6: És més igual.
1: Ai, no tinc diners per pagar aquesta demanda.
6: No, jo tampoc no la tindria, però ens faríem famosos, eh? Sí, ho petaríem, eh? Sí. I l'altra, la zero, queda pràcticament sense residu. Mm. Això també a química és una cosa que es fa, no? I vaig dir, però per què ens hem de fotre tot això? Però com que jo no prenc cafè, que és l'altre gran no vici que tinc, però sí que tinc el de la cola, llavors tinc el vici de la Coca-Cola. Jo al matí necessito una Coca-Cola zero per funcionar.
1: Tot això, que ens agrada molt descobrir-ho en aquest espai, Joan Anton, era per preguntar-te si a tu la torrada també et passa com a mi. Jo me la faig a vegades amb melmelada.
6: Molt bé.
1: I sempre em cau pel costat de la melmelada.
6: Sempre. Sempre.
1: A tu també et passa.
6: A mi també em passa.
1: Avui a la Terra Esplana ens fixem en aquests petits moments de la vida, de la casualitat, de la mala sort, fins i tot que més o menys tots hem experimentat en algun moment. Per què és evident que si et canvies de carril a la carretera l'altre anirà més ràpid? I per què la impressora sempre s'encalla quan tens pressa per imprimir? Ja ho sabeu, és la llei de Murphy. Però què és exactament aquesta llei de Murphy? Té base científica? I qui era Murphy envoltat de malastrugança? Quin origen té aquesta anomenada llei de Murphy?
6: Clar, aquest programa l'havíem de fer, Roger, és que aquest jo tenia claríssim que l'havíem de fer un dia o l'altre. Això comença un dia de l'any 1949 a la base militar d'Edwards, de la Força Aèria dels Estats Units. Allà hi feien proves una mica bèsties, com suposo que encara continuen fent ara, però més bèsties en aquell moment, per saber com responia un cos humà a l'acceleració. I de cop frenaven en una frenada brusca i la persona portava sensors i així és com bé, estudiaven això. El giny que empraven era una mena de coet sobre rails i guies. No vulgui saber més detall d'això perquè com devia ser, no? I aquell dia dins el coet hi anava un metge militar, el capità John Stapp, lligat amb un arnès. Edward Murphy, perquè clar, això es diu Murphy, però nosaltres ho pronunciem Murphy, i ho continuarem pronunciant Murphy perquè és el nom...
1: A mi ara no em faràs
6: canviar. No, a mi tampoc, és el nom que ens ha quedat. Però quan parli de la persona, per respecte a la persona, diríem Edward Murphy, era l'enginyer que havia dissenyat un sistema amb 16 sensors per mesurar la força de la frenada, i la cosa és que cada sensor es podia connectar de dues maneres, la bona i la incorrecta, és a dir, 180 graus girat. Mira per on un assistent de Murphy connecta els 16 sensors un per un a l'inrevés. Revés. Foten la prova i és un desastre tremendo, perquè no aconsegueixen cap dada i, a més, el metge va estar a punt de perdre el sentit, no? No tenien res, una prova caríssima, perillosa, llançada a la brossa. En aquell moment, l'enginyer Murphy diu que, emprenyat amb el seu ajudant, diu, literalment llegiré, si aquest home té dues maneres de fer una cosa i una d'elles porta al desastre, triarà aquesta. Uns dies després, en una hora de premsa, passat ja altres proves, els periodistes pregunten al metge com era possible que fessin proves tan perilloses i que mai no hagués mort ningú. I fixa't, el metge respon, perquè apliquem la llei de Murphy. Va explicar que, a causa d'aquell error, l'equip havia decidit treballar sota una premissa, pensar que sempre... Pensar sempre en tot el que podia sortir malament abans de fer la prova i posar barreres perquè no poguessin passar aquestes cosetes. En altres paraules, dissenyar i preparar els equips i les proves pensant en tot el que podia anar malament i amb l'error humà. Per exemple, dissenyant equips que no es pugui muntar a l'inrevés, com una targeta de SIM d'un mòbil, saps? Que només la pots posar d'una manera determinada o de l'altra, no? Des d'aquell moment i durant la dècada dels anys 1950, el terme es va estendre, però es va com malinterpretar. Es va parir, com veus, com un avís pels enginyers, però quan es va estendre al públic en general, es va interpretar com el que avui tenim, no? Un presagi de mala sort, que si alguna cosa pot sortir malament, segur que sortirà malament.
1: Escolta'm, Joan Anton, la història de la torrada, que és la llei de Murphy per excel·lència, té explicació científica?
6: Total. A més, no només la té, que ara la veurem, sinó que va rebre...
1: Que pesa més, no? Un costat que
6: l'altre. Ah, això és el que tots pensem i no. Veuràs que aquesta no és la raó. I això va rebre un premi IG Nobel. Què són els premis IG Nobel? Només faig aquí perquè en veurem dos avui. Són com una broma, una mofa, dels premis Nobel, però que es donen a coses que tenen base científica, no? Mira, quan et cau una torrada, com sabem, la llei de Murphy dirà que sempre acabarà tocant el terra del costat on té la cosa interessant. O sigui, mantega, pernil, gall dindi o el que sigui. A diferència d'altres Murphy que veurem, que són un producte d'un biaix mental, d'una percepció nostra, en aquest cas, efectivament, hi ha una raó científica que explica el per què normalment succeeix això. I l'explicació té a veure amb la mida que tenim els humans. Tal qual ho sents. Quan cau una torrada des d'una taula, o fins i tot de les mans, que quan treballem en una torre les acostumem a tenir a la mateixa altura que una taula, la distància que hi ha entre la taula i les mans fins a terra és perfecta perquè la torrada només pugui fer un tomb i no dos. Simplement no hi ha prou distància, prou espai perquè pugui fer el tomb sencer i tornar a quedar amb la mantega a dalt. I com que l'estem manipulant, normalment tindrà tendència a caure el primer tomb cap a baix. L'any 1995, el físic britànic Robert Matthews va publicar un article sobre aquesta qüestió i va desmuntar el que molta gent creiem, no? Que la raó és que pesa més la cara que du la mantega. Amb tot això, la Universitat de Harvard li va atorgar aquest premi IG Nobel, que són IG ve de Ig Nobel, que vol dir poc honorables, premis Nobel poc honorables, i són aquesta paròdia dels Nobels de debò. Mm.
1: Doncs escolta'm...
6: Ja saps.
1: Desmitificat.
6: La mida que tenim els humans o les taules. Mm.
1: Rento el cotxe i just després plou.
6: Val. Mira, aquest ens serveix molt bé, aquest Murphy. Per
1: em passa sempre.
6: Sempre, eh?
1: Sempre, no falla.
6: Ja, fixa-t'hi, doncs. Fenomen de biaix d'interpretació. Quan rentem el cotxe i després passen una setmana sense pluja, ho consideres, Roger, una situació normal i simplement no hi penses, ho oblides. Però només et fixes en aquell dia, aquell maleït dia en què has anat a rentar el cotxe, el surts del túnel al cap d'unes hores o d'un dia, torna a ploure. Quants cops, Roger, hauràs rentat el cotxe i no t'haurà plogut durant setmanes? Mm. En canvi, recordaràs això. Fixa-t'hi, per tant, que és un Murphy de biaix, que n'hi ha molts, d'aquests.
1: Per aquesta regla de 3, relacionat amb la meteorologia, sempre que plou és el dia que em deixo el paraigua.
6: Exacte, és el mateix, eh? A més, aquí juga un altre factor que s'anomena biaix d'optimisme. Ets un tio optimista.
1: No plourà, res.
6: Exacte.
1: Quatre gotes, no cal.
6: Exacte, és això. L'evolució ens ha fet majoritàriament optimistes, no tothom, eh? Segur que al cap ja tens algú que no, però en general som optimistes, si no, no seríem aquí, no? Això ens fa veure el món amb tendència optimista. El nostre cervell, de manera inconscient, calcula el cost de dur tot el dia el paraigües. Uau, que pesat anar amb un paraigües amunt avall. Respecte a no portar-lo i assumir el petit risc que siguin quatre gotes si finalment plou. I de vegades això fa que ens equivoquem i en aquell moment, que no sempre ens passa, però quan ens passa, que diluvia, diu, ja està, la llei de Murphy, avui que no he agafat el paraigües, ha diluviat.
1: Un altre que passa sempre i que fa molta ràbia és que em canvio de cua perquè tinc la sensació que va més ràpid i després l'altre és la que avança. Això especialment amb el cotxe.
6: Oh, i tant. És un clàssic, és un clàssic, Roger. Estem fent cua a l'autopista o al súper, també ens passa, eh? I notem com sempre són les altres cues les que avancen més de pressa que la nostra. En aquest cas estem davant d'un Murphy, novament, de biaix de percepció. La cosa és que tendim a fixar-nos més en les coses dolentes que en les bones. I de seguida, per tant, ens fixem en l'altra cua que avança més de pressa. Quan en realitat ens podríem també fixar en la nostra cua i veuríem que la nostra cua també de vegades avança més de pressa, no? Però mai no ens fixem en els cops que som nosaltres els que avancem més de pressa, simplement perquè detectem l'evolució ens ha fet que detectem perills o situacions incòmodes i sempre estem mirant al voltant a veure si hi ha algun perill o situació incòmoda d'aquestes. Aquí hi ha un altre factor que juga, Roger, és molt interessant, que és també la responsabilitat de l'elecció, sobretot quan canvies la cua. Quan canvies és com que inconscientment has assumit una responsabilitat, has canviat, i si la cosa no et surt bé, això encara et fot molt més i fa que encara et fixis més en les altres cues que avancen més de pressa. Però diríem que a nivell estadístic, tot, excepte que passi alguna cosa realment de mala fortuna a la teva cua, totes les cues avancen més o menys igual.
1: Mm. I després, també, històries que dius, avui que tinc una entrevista de feina, tinc una desgràcia i se'm caga un colom al cap.
6: T'ha passat això, Roger?
1: No, perquè per sort no tinc gaires entrevistes de feina últimament.
6: A mi sí m'ha passat. No en entrevistes de feina, però en reunions molt importants. Que vas i paf. I dius, però a veure, com és que avui, quants cops se m'ha cagat un colom? Poques, algunes, però poques. I avui, justament, doncs, és un altre típic fenomen de biaix. Quants cops hem anat pel carrer i no se'ns ha cagat un colom? Moltíssimes, és la situació normal. Només que recordem aquelles circumstàncies, poques, però que ens han fet mal, no? Aquella que dius, ostres, justament avui, aquest dia sí que el recordes.
1: I mira, ara una altra història. Ara que tornen els auriculars amb fil, que tornen a estar de moda per molta gent, que els torna a reivindicar,
6: sí, sí, sí,
1: perquè els altres potser es perden, o... tu tens aquella idea de que sempre els cuides i els deixes ben endreçats perquè no s'enredin, i no saps com? ja tornen a estar enredats.
6: Sí, passa amb cordills, passa amb cordons de sabates que estan dins d'un calaix, i això és un altre clàssic, i fixa-t'hi, un altre Higiene Nobel. Segur que ens ha passat moltíssims cops això amb cordills, com deia, o amb cordes de tot tipus. Torna a ser un cas de fenomen físic real, no de percepció. Sembla que l'univers està dissenyat perquè les cordes s'enredin. L'any 2007, dos científics nord-americans van fer proves amb cordes de diferents llargades, les col·locaven dins una caixa, llavors sacsejaven la caixa durant una estoneta i veien a veure què ha passat, i van fer aquest experiment 3.400 cops. Bueno, escolta'm, són científics que es dediquen, anava a dir, poca feina tenien. No, aquesta era la seva feina, sembla ser, no? I els resultats van ser molt interessants. Van observar que, atenció, quan una corda és més curta que 46, exactament, centímetres, és difícil que s'enredi sola. Però a partir d'aquella mida, la probabilitat puja en picat. Per una corda de 1,5 metres, ja hi ha un 50% de probabilitat que s'enredi. I ara tornem al tema dels auriculars, veiem què passa. Per començar, tenen 3 extrems i no 2, com una corda, per tant encara més probabilitat de que s'enredi. Després, a l'estar fets de plàstic, el coeficient de fricció del plàstic és tan alt en aquest material i vol dir que els cables tenen tendència a juntar-se si es toquen. I per si no en teníem prou, la llargada d'uns auriculars acostuma a ser una mica més d'un metre, que és justament una distància a partir de la qual l'estudi dels científics ens va dir que ja hi començava a haver una altra probabilitat de que s'enredin. El resultat de tot plegat, nusos, enredats i nusos. I aquests dos científics van guanyar també un premi IG Nobel per aquest estudi.
1: Clar, hi ha infinitat de casos, que sí, deuen estar relacionats amb totes aquestes evidències científiques que ens estàs explicant, però sensació a vegades que l'ordinador sempre es penja quan no has deixat la feina.
6: Però clar, torna a ser un viatge de percepció i d'importància. A veure, anem a ser sincers, Roger. L'ordinador es penja sempre. Si porta Windows, encara més, val? El que passa que no te n'adones, bueno, sí que te n'adones.
1: Estan amics, avui, entre la Coca-Cola i el Windows.
6: Escolta'm, les coses s'han de dir com són. I si hi ha demandes, és el que té.
1: Ja te la menjaràs tu, aquesta.
6: No, la patarem,
1: jo,
6: Tu no
1: em faig responsable
6: Gates
1: de les opinions d'aquest col·laborador.
6: Hòstia, contra Gates, imagina't, ho patarem. La qüestió és que quan se't penja fent una cosa molt important,

0: i el que no podia sortir malament també surt malament. Sí. És millor dir, doncs, escolta, em tanco casa,
1: torno al llit
0: i ni tan sols aconsegueixes conciliar el son.
1: No, és la suma de Murphy's. Quan comencem el dia malament, perquè, i això també té una certa explicació, no?, aquesta mala sort en cascada, i funciona així. Mira, el primer fet que et passa modifica tot el que vindrà després. Per exemple, se't cremen les torrades. Això ja et fot de mala llet i, a més, et poses nerviós. Perds la rutina, estàs allà pendent de les torrades, n'has de tornar a fer unes altres, perds la rutina que tenies automatitzada de cada matí. Perdràs el bus, no? Arribaràs tard a la feina. I, a més, quan arribis a la feina, trobaràs un pollastre d'aquells grossos. I per què trobaràs aquell pollastre? D'entrada, pollastres n'hi ha sempre. Però aquell dia tu et semblarà encara més gros perquè arribaràs en un estat d'ànim ja tocat, de mala llet, pensant que tot et surt malament, no estaràs prou concentrat. En altres circumstàncies, aquell problema l'haguessis ventilat en poc, aquell dia se't travessarà i et convertirà... Al final serà un dia, que jo dic dies de merda, que existeixen, són inferns, dies de merda.
0: Home, n'hi ha.
1: Oh, i tant,
0: el que és important és que en tinguis 3-4 a l'any. Ja ho firmaríem.
1: Oh, i tant. 3 o 4, ara mateix. Dies de merda.
0: Avui no serà un dia de merda,
1: no,
0: Joan Anton.
1: No, avui serà un dia estupendo.
0: Ha començat ja amb més bon peu. Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
0: Ara tornem.
2: El suplement. Amb Roger Escapa. Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
5: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
6: A Catalunya Ràdio. Postdates. La cultura és l'aixopluc de les virtuts, mancances, ferides i dèries d'un poble. La cultura és, per tant, nostra. I des dels llibres que editem a Jande, volem contribuir a ampliar aquesta idea del nosaltres, perquè sigui més representativa del món que habitem i de la realitat de totes les persones que escriuen i configuren l'imaginari català. Jande Editorial. Premi Nacional de Cultura 2026. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: El que es gràcia ja és història.
7: Els d'Osona han posat el punt final a 14 anys de carrera després d'una fita inèdita, omplir 4 estadis olímpics per un grup català i, a més, esquivant la pluja. Més de 200.000 persones han acomiadat el grup, que ara ja sí és oficialment història.
0: Avui també ens farem ressò d'un altre comiat, el de la Gossa Sorda, un dels grups de referència al País Valencià, que posa punt final a una llarguíssima carrera amb un concert al seu poble, Pego. Políticament, avui ha de ser un diumenge en què sortim de dubtes sobre si Gabriel Rufián serà o no serà el cap de llista d'Esquerra a les eleccions espanyoles.
7: El partit ho ha de confirmar com a molt tard aquesta tarda. Per ara, Esquerra assegura que té l'acord encarrilat, mentre Rufián continua en silenci i els comuns insisteixen una vegada i una altra en convidar-lo al Front Ampli. La militància de la CUP, per cert, vota avui, ja està votant si avala la decisió de la direcció de no presentar-se el 29 de novembre.
0: 12 morts i més de 300 ferits en un atac UTI contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita.
7: És el tercer atac i el més mortífer d'aquesta setmana amb aquesta infraestructura de la monarquia saudita. Trump ja ha condemnat l'atac i fins i tot assegura que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen.
0: Donald Trump demana a Volodymyr Zelensky que plegui.
7: L'endemà de l'acord de la Casa Blanca amb Moscou, pel dièsel, el president dels Estats Units diu que Ucraïna necessita un nou líder, una petició que arriba un dia abans

0: que Europa es voti un paquet de sancions contra Rússia.
1: Alliberades 25 dones a Eivissa, víctimes d'explotació sexual.
0: Són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. Hi ha 4 detinguts.
1: La Generalitat ja té damunt la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro del Putxet.
0: La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats.
1: Krista Pike, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals, ja torna a ser a la presó.
0: Després de recuperar la consciència a l'hospital, la gran incògnita ara és què passarà amb la reclusa condemnada a mort. Els seus advocats demanen la commutació per la cadena perpètua.
1: El Festival de Sitges aquesta nit s'ha fet la tradicional Zombie Walk.
0: Que ha tingut un padrí d'honor, Peter Jackson, el director de la saga del Senyor dels Anells, que hi ha volgut participar després de rebre el gran premi honorífic del festival.
1: I els esports...
2: Pilota de Gordon, és a la frontal, atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gordon! Ha marcat Anthony Gordon, per fi!
1: El Barça continua imparable i va guanyar el Getafe per 3-0 al Camp Nou.
0: I el Real Madrid, per la seva banda, es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé.
1: I amb polèmica, perquè Vinícius va marcar un gol, però just després li van anul·lar i el van acabar expulsant perquè va tirar dels cabells a un rival. No s'ho va prendre bé, tampoc Mourinho, que hauria d'haver estat expulsat perquè va recórrer tot el camp i va fer invasió de camp per celebrar amb Vinícius el gol, que després seria anul·lat, i Mourinho va decidir que no convenia sortir a la roda de premsa a donar cap mena d'explicacions. Veurem l'abast també de quants partits es perden a partir d'ara, sobretot Vinícius, tenint en compte que aviat hi ha el clàssic. Marina Alaminos, a tot això, els diaris, portades, diari Ara, Sánchez, el prestidigiató.
3: Sí, de l'operació fallida amb Albert Rivera a gran icona de l'esquerra. Així ha evolucionat, diuen, el sanchisme. És la tesi d'avui de l'Ara que il·lustren amb un primeríssim primer pla en blanc i negre dels ulls i també del nas de Pedro Sánchez. I espai també a la portada per parlar dels preus que es disparen als Estats Units. Un mal de cap apunten per als consumidors i també per a Donald Trump. El periòdico també en blanc i negre, fotografia de Sánchez a la dreta de la portada i Feijó a l'esquerra, els dos líders que titulen obren la precampanya més polaritzada. I entrevisten també avui el periódico el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que assegura que les acampades aixequen la bandera d'una causa justa, la del dret a l'habitatge. A La Vanguardia miren cap als Estats Units, titular Zelensky acusat Trump d'agreujar la guerra donant oxigen a Putin, i a baix fotografia de dues noies joves assegudes de nit al mig d'un carrer en dues cadires, dues joves amb qui avui La Vanguardia il·lustra la crisi de l'habitatge i el llarg camí per emancipar-se. I el punt avui, les colònies necessiten aire.
1: Diumenge d'entrevistes polítiques al diari El País, el president del Constitucional, Conde Pompidó.
3: Que assegura que qüestionar el Tribunal Constitucional és qüestionar la democràcia. A l'ABC entrevisten en aquest cas el candidat de Vox, Santiago Abascal, que estén la mà al PP, assegura que tenen una voluntat d'enteniment encara més gran amb els populars i que el més urgent, diu també, és recuperar Ceuta. A El Mundo, Sánchez força un milionari pla d'ajudes a la meitat dels votants del 29N i a La Razón, Feijó convoca els espanyols a la reconstrucció nacional.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufa 82, espelma Joan Gaspar.
4: Es neix patint pel Barça i per altres coses també, però en aquest cas pel Barça, i jo dic que un es mora patint, o sigui que...
5: Passarà la història del Barça com el president que va patir en primera persona la marxa de Luis Figo al Real Madrid i que es va banyar al Tàmesi per celebrar la primera Champions de la història del club.
1: Avui també fa anys, 63, Jordi Villacampa.
6: Era una època molt bona, que vam poder lluitar contra els equips que eren més grans que nosaltres. I això, amb el temps, això ho recordarem, perquè ara es veuen moltes dificultats, saps?
5: Ja llegenda no. De la penya als anys 80 i 90, va ser peça clau de l'equip que va conquerir la Copa d'Europa l'any 1994. La seva samarreta està retirada a l'Olímpic i ha presidit el club durant 18 anys.
1: 64 espelmes, John Cusack.
7: I love that about the toys, that point of view of the toys, too, is they understand that children are important in that.
5: Nominada dues vegades als Oscars com a millor actriu de repartiment, és coneguda per la seva aparició en pel·lícules com In and Out o Working Girl i per posar veu a la vaquera Jessie de Toy Story.
1: Vida social. Diumenge sense drama. Avui Marta Ferrer, són els Catarres, continuen de gira, avui faran parada a Caldes de Montbui.
8: Ho faran per celebrar la Festa Major abans d'arrencar una gira de concerts en format trio per teatres de Catalunya. Això serà a partir del novembre. Avui, però, actuaran a les 11 de la nit a l'Embalat de Can Rius. L'entrada és gratuïta.
1: Avui tribut a Phil Collins de la mà del concert Candlelight.
8: Envoltats de la llum de les espelmes, aquests concerts instrumentals fan homenatge a alguns dels grans artistes de la història de la música. Avui, al Reial Cercle Artístic de Barcelona, un repàs de la trajectòria de l'artista britànic ex-líder de Genesis. Hi ha dues sessions, a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, amb entrades per 48 i 44 euros.
1: Al Teatre Condal es pot veure bons i dolents.
8: Joel Joan i Agnès Busquets protagonitzen aquesta comèdia amb text de Joan i direcció de Nelson Valente sobre dues parelles que queden per sopar i una notícia ho trastoca tot. Un d'ells serà pare, però no de la seva parella. La funció és a les 6 de la tarda, amb entrades per entre 21 i 25 euros.
1: I el Lliure de Gràcia, tot fent la vella Helena.
8: Miquel Masfiol torna a la càrrega amb un espectacle sobre la força del treball col·lectiu i la companyia poc fiable de la nostàlgia. Explica la història d'un grup de joves teatraires que es proposa tornar a portar a escena la vella Helena, que els franctiradors del Lliure van estrenar l'any 79. La funció és a les 6 de la tarda i es poden comprar entrades per entre 10 i 32 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El retrat.
9: En Narcís era algú encantat de conèixer-se a si mateix. A les sobretaules sempre explicava amb delit el dia que va coincidir el mirall amb el seu reflex. Va ser el dia, precisament, en què també va descobrir les bondats de l'onanisme. L'excés d'autoestima li havia jugat alguna mala passada a l'hora d'obrir-se camí en el món laboral, però ara havia trobat el seu lloc. En Narcís tenia traça pel dibuix i s'havia fet retratista. Havia muntat una paradeta al carrer i s'oferia a qualsevol que passés per la vora. Les coses no li anaven pas malament. La clientela en sortia satisfeta. Però un dia va venir un grup d'amics, una mica passats de voltes, que van demanar fer-se retratar. Cada amic era del seu pare i de la seva mare. Reunien la virtut que cadascú era lleig a la seva manera. La qual cosa, en el fons, no deixava de ser una riquesa que en Narcís va saber apreciar. El cas és que en Narcís va agafar el llapis i els va plasmar junts sobre el paper. El resultat va ser fidedigne, amb l'excepció que tots van sortir amb el mateix nas. Un nas estilitzat, alineat amb el centre de la cara, amb la longitud i amplada perfectes, d'aquells que fan goig de veure. Un nas que, tot sigui dit, era clavat al del Narcís.
1: Música.

0: Hola, Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Cada cap de setmana arribem a les 8 amb la cançó que ens proposa el nostre tècnic, el Blai Iniesta. Amb què arribarem avui a les 8, Blai?
1: Amb els escocesos Teenage Fan Club i aquest Day in the Sun. Amb més de 3 dècades de carrera, els de Glasgow acaben de publicar el seu 11è treball titulat Do Not Dare to Dream. Indie pop, harmonies setanteres i una mica d'optimisme per arrencar el diumenge amb els Teenage Fan Club i aquest Day in the Sun.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 11 d'octubre del 2026, si haguéssim de fer una definició, més o menys improvisada, de què és un bon grup de música, podríem dir que és aquell que té cançons que t'alegren el dia, que t'acompanyen quan t'enamores i quan estàs fotut, que agafen significat quan les comparteixes amb els amics, que serveixen per acompanyar un viatge llarg amb cotxe, que et dibuixen un somriure quan encens els primers acords a la cua del supermercat, que et fan aixecar els braços en una festa major o que tens de fons quan prepares el sofregit del diumenge. Oques Grasses compleix en bona part tots aquests principis. Nascuts a Roda de Ter el 2010, s'han acomiadat dels escenaris amb 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic. Si hi heu estat, segur que hi heu vist una barreja de generacions, de maneres de vestir, de maneres de parlar català i de maneres de gaudir de la música. Perquè després diguin, per cert, que només es poden omplir grans recintes en castellà o en anglès. És difícil acomiadar-se tan bé. Que ho preguntin a Cristiano Ronaldo, que ha marxat per la porta del darrere de la selecció de Portugal amb més botox a la cara que no pas gols en partits decisius. Per refinar aquest paral·lelisme de gust dubtós, hi ha poc artifici en el grup de Josep Montero. El que se sent és el que hi ha, el cantant i ànima del grup ni tan sols li cal fer entrevistes. Per què fer-ne si sense exposar-se ven 220.000 entrades en 4 concerts consecutius? La fórmula és senzilla i precisament per això tan complicada. Lletres que parlen a l'adolescent que comença a tenir una vida pròpia, al jove que compra entrades anticipades pel Canet Rock, a qui s'acosta a la trentena i omple les caixes de la mudança amb una trompeta de fons, al noi tremolós que porta un anell a la butxaca per demanar casament mentre sona el Sort de tu, o a qui comença a necessitar la gent que estimo per adormir un nadó, o també a l'avi enrotllat que acaba admetent que li agrada estar guai. Porto amb

ara que vivim en temps desalert i de portar el paraigua tot arreu, tindrem present aquesta estrofa d'Oques Grasses que diu: i un altre cop m'escapo, van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps.

Oques Grasses ja és història, s'ha de ser molt bo perquè més de 220.000 persones et vinguin a veure per dir-te, en el fons, que et trobaran a faltar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
1: Per la tardor no feu festa major. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia. Doncs bé, avui el temps aguantarà. Si hi ha festes majors, cap problema, perquè arribaran alguns núvols. Amb el pas de les hores seran núvols més aviat blancs i no allunyaran el bon temps. És a dir, que el temps es mantindrà tranquil i si no tenim aquest augment gradual de la nuvolositat, sobretot a mig matí, migdia i durant la tarda, a força indrets, sobretot interior del Pirineu. Però bé, un dia tranquil i amb una temperatura que serà semblant a la d'ahir. Màximes avui situades al voltant dels 24-25 a Lleida, Tarragona, 23 a Barcelona, Girona o 18 a Vilella.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge.
3: Així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat. Fins a l'últim moment, que ha estat avui. Porto amb mi les coses que em vas dir.
1: Poques gràcies, ja és història, amb aquestes paraules del Josep Montero i un dels seus grans èxits, La gent que estimo, corejat per 55.000 persones ahir presents a l'Estadi Olímpic, els d'Osona han posat punt final a una carrera històrica. Tens anys d'història, 4 concerts a l'Estadi Olímpic plens a vessar, pràcticament, des que es van posar les entrades a la venda. Més de 200.000 persones en total que han dit adeu al grup liderat pel Josep Montero, cantant tots els èxits. Des de la fans...

0: Tampoc han fallat els convidats especials. Ahir justament hi va assistir el president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Però és que aquests quatre concerts també hi han passat estrelles de tota mena. Pau Cubarsí, Pep Guardiola, Gerard Piqué, Aitana Bonmatí, la cantant Aitana, també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entre molts, molts d'altres. Ningú s'ha volgut perdre un concert final que vam poder seguir a 3CAT, també a través d'ICAT, amb un programa especial conduït per l'Aina Ostrell i el Frank Lluís Giró. Programa també que es va poder veure per TV3, interessant veure com van anar les audiències ahir al vespre. El Frank Lluís Giró, que avui ha anat a dormir molt tard, però que no s'ha volgut estalviar la contracrònica d'aquest concert pel suplement. Frank Lluís Giró, bon dia.
1: Bon dia, Roger, i bona nit a Oques Grasses per sempre més. El grup osonenc ja és història de la música catalana i, de fet, s'ha guanyat amb honor un bon lloc a l'Olimp de l'escena gràcies a una rastellera incomptable de hits immortals. La cirereta del pastís han estat aquests quatre olímpics portant més de 200.000 persones a Montjuïc per un comiat que ha tingut moments per tot, per riure, per plorar i, sobretot, per cantar a ple pulmó. Per la vostra curiositat, doncs el repertori d'aquest últim concert del dissabte ha estat calcat exactament igual que els altres tres anteriors. Van començar amb Corre pels camps, van acabar amb Sort de tu i van donar més pes als tres darrers discos que han estat els del gran salt a la popularitat. Oques se'n van, les seves cançons es queden i avui a Catalunya és oficialment dia de ressaca emocional.
0: Efectivament, doncs oques gràcies que s'han merescut un llarg silenci, un llarg descans també, i veurem després d'aquest silenci que vindrà ara què és el que passa amb Josep Montero, perquè tot apunta que prepara un projecte en solitari per d'aquí un temps i després d'un període d'hivernació. A tot això, avui navegar per les xarxes, si l'algoritme us té clissats, us oferirà tota mena de vídeos d'aquests dies de gent que ha anat al concert amb grans i petits emocionant-se. Vídeos virals com el d'en Blai, aquest nen de 10 anys que aquestes últimes hores s'ha fet viral a les xarxes per com plorava mentre cantava un dels grans èxits de la banda. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València. D'un comiat a un altre de ben diferent, avui també ens fem ressò del comiat de la Gossa Sorda, un dels grups de referència del País Valencià que posa punt final a una llarguíssima carrera amb un concert al seu poble, a Pego. Des d'allà hi tenim la Pepa Ferrer.
2: La Gossa Sorda va néixer a una caseta de camp enmig de tarongers a Pego. Josep Nadal és el cantant.
3: Perquè ací darrere n'hi havia una gossa que estava sorda, quan nosaltres veníem d'adolescents ací. Ací darrere mateix de la caseta vivia una gossa que estava sorda.
2: Era el projecte d'uns adolescents que no sabien fer música, però que amb ella volien fer activisme. Salva Bolofer és el bateria.
4: M'ho passàvem superguai assajant.
3: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
2: Avui faran el seu últim concert sent un dels grups de referència del País Valencià, però trobar un lloc on fer-lo no va ser fàcil. Anabel Nadal és la mànager.
5: També recordo que quan els ho vaig comentar a ells, hi ha un lloc, només hi ha un lloc possible dins de Pego, i és tal, van tindre certa incredulitat perquè creien que seria molt complicat que algú es deixara el seu lloc de feina i demés.
2: I amb el recinte ja preparat, la Gossa Sorda posa punt i final avui en un concert amb més de 17.000 persones allà on tot va començar, a Pego.
0: Fantàstic, gràcies a Pepa Ferrer des del País Valencià. Després de les cròniques musicals, que són protagonistes sens dubte d'aquest diumenge, anem també a la crònica política. Perquè avui serà un diumenge intens políticament. Sortirem de dubtes sobre algunes de les candidatures catalanes a les eleccions generals. Tots els ulls posats continuen damunt de Gabriel Rufián, que discretament va desfollant la margarida del seu futur polític. Com a molt tard, aquesta tarda a les 6 és quan s'acaba el termini per presentar candidatures dins d'Esquerra. Esquerra haurà d'anunciar si Rufián repetirà com a cap de llista o si s'ha deixat seduir pel front ampli que han de conformar totes les sigles a l'esquerra del PSOE. Ara mateix Esquerra dona per encarrilat un acord amb Rufián, però els comuns redoblen la pressió i continuen per terra, mar i aire, convidant-lo a formar part d'aquesta coalició d'esquerres. De fet, Ada Colau ho ha fet aquests últims dies de totes les maneres possibles i aquestes últimes hores ho ha reiterat també el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
6: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Malgrat aquesta OPA, malgrat aquestes tirades de canya tan perseverants d'aquestes últimes hores, sembla que Esquerra té bastant encarrilat aquest acord amb Rufián. Per tant, aquest matrimoni Junqueras-Rufián que continuaria endavant malgrat les desavinences d'aquests últims mesos. Avui, a les 9, tertúlia amb informació del que s'està coent. Segur interessant de sentir l'Oriol Marc, la Núria Orriols, la Marta Monforte i el Carles Monguilot a partir de les 9 al suplement. El desenllaç al llarg d'aquest diumenge. Pel que fa a la CUP, la direcció ahir va decidir no presentar-se a les generals perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància que des de fa tot just una hora i fins demà a les 7 del matí pot votar la proposta per avalar o per no avalar la decisió de la direcció. Aquesta és la situació a Catalunya. A Madrid, la maquinària electoral ja ha donat el tret de sortida amb els primers grans mítings del PSOE i del PP. Pedro Sánchez es trasllada avui a Ponferrada després d'haver estat ahir al municipi sevillà de Dos Hermanes, des d'on va fer bandera dels decrets per l'habitatge, un tema que Alberto Núñez Feijó no va ni mencionar en el seu míting. Feijó aposta per un canvi serè i contundent, conscient que és la seva última oportunitat per arribar a la Moncloa. Madrid, Alba Gil, bon dia.
7: Bon dia, doblet de Pedro Sánchez en l'estrena de la precampanya. Aquest matí farà un míting a Lleó on traslladarà la lluita per l'habitatge, la principal base electoral d'un PSOE enfonsat en les enquestes. El president espanyol acusa la dreta de voler enfrontar petits propietaris amb llogaters i assegura que reforçarà els decrets per tal d'honorar la Mari Carmen Abascal.
8: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente.
7: Alberto Núñez Feijóo ha encetat la precampanya a Madrid, acompanyat dels barons territorials i de la plana major del PP. Ho ha fet amb la promesa de girar full a l'etapa Sánchez i d'expulsar un govern a qui ha tornat a titllar de màfia. Feijóo ofereix un canvi rotund però serè i es reivindica com l'antítesi del seu contrincant.
9: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
7: Vox també irromp avui en precampanya amb un acte a Estepona i la mirada posada a Ceuta, on celebraran el 12 d'octubre.
0: De ben segur que un dels altres dels temes de la campanya serà l'aplicació de la llei d'amnistia, avalada ara pel Tribunal Constitucional i sobre la qual han carregat tant el Partit Popular com Vox. Justament avui, el diari El País entrevista el president de l'alt tribunal, Cándido Conde Pumpido. El magistrat defensa la sentència sobre l'amnistia i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia perquè és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals.
10: El que me preocupa és que se extraigan conclusiones polítiques que cuestionen el Tribunal por la existencia de unos votos que están establecidos en la Constitución. Y esas conclusiones políticas creo que son muy negativas, porque quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien está cuestionando la Constitución está cuestionando la democracia.
0: Mentrestant, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, reitera avui al periòdico que ara, estan en precampanya electoral, no hi haurà una trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, com ja va avançar el president espanyol a principis de setmana. De la crònica internacional, avui pendents de l'escalada al conflicte del Iemen, un atac houthi contra l'aeroport de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, ha provocat almenys 12 morts i més de 300 ferits. Hi ha hagut aquesta fortíssima explosió que ha afectat el vestíbul de l'aeroport. Hi ha diversos ferits crítics que han estat traslladats a centres mèdics de la capital i s'ha suspès el trànsit aeri. Entre les víctimes hi ha ciutadans del Regne Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. L'última mostra de condemna és la del propi govern del Iemen i també acabem de saber que tira endavant la conferència sobre l'energia que s'havia de fer al país i que ha d'acollir importants conferències sobre energia i inversió. Els organitzadors fan una crida a la calma i asseguren que el Congrés és segur. L'atac d'aquesta matinada és el tercer d'aquesta setmana, però és el més mortífer de l'Aràbia Saudita en més d'una dècada. El sistema d'alertes no ha detectat els míssils, cosa que exposa les vulnerabilitats de l'Aràbia Saudita en l'escalada del conflicte amb els houthis del Iemen, aliats de l'Iran. També ha condemnat l'atac el president dels Estats Units, Donald Trump, que ha dit que el Pentàgon valora intervenir en el conflicte bèl·lic al Iemen. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, alerta d'una escalada regional i també ha condemnat l'atac al primer ministre del Canadà, Mark Carney, i al primer ministre del Pakistan. I parlant de Donald Trump, l'endemà que el president dels Estats Units anunciés un acord amb Vladimir Putin per subministrar dièsel als mercats mundials, el president nord-americà ataca ara el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el torna a menystenir.
11: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Ja l'heu sentit, Donald Trump demana a Zelensky que deixi pas a un nou líder a Ucraïna, l'acusa de no haver fet prou per aturar la guerra i de l'alça dels preus del gasoil. També li exigeix aturar els atacs contra instal·lacions petrolieres russes. Qui fa respost dient que Zelensky té el suport del poble ucraïnès i que les declaracions de Trump demostren que està fent una bona feina. Tot plegat després del bombardeig mortífer rus contra un edifici residencial a Zaporizhia, on ha mort, en aquest cas, una vintena de persones. A tot això, mentrestant, la Unió Europea veu inaudit l'acord de Trump i de Putin per la venda de dièsel, bàsicament perquè proporcionarà més ingressos al Kremlin per finançar la guerra d'Ucraïna i perquè, segons els experts, no farà abaratir el preu del dièsel de manera significativa. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
12: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: Just demà la Unió Europea ha de votar el paquet més gran de sancions contra Moscou des que va començar la invasió d'Ucraïna. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el dia 5 d'octubre, però que es va saber ahir, els agents van detenir 4 persones i van intervenir 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
13: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
0: Durant la investigació, la policia va comprovar que l'organització criminal actuava als mesos d'estiu a Eivissa i que després es traslladava a una altra part de la península. Els detinguts estan acusats d'explotació sexual, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Generalitat ja té damunt la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet a principis del mes de juliol. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals que han patit les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3Cat Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pollo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa s'endarrerirà i no es podrà fer el gener com estava previst.
14: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada.
0: D'altra banda, aquest dissabte també hem sabut que el Partit Popular ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. El Departament de Justícia crearà unitats de reforç per incidents d'alt risc a les presons. Els equips estaran integrats per personal voluntari que farà una formació durant 6 setmanes i després hauran d'afrontar situacions d'alt risc com els trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
15: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas que demostra que les qüestions cabdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: A tot això, primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Si els resultats són positius, s'aplicarà després a tots els altres centres. Altres qüestions de la crònica internacional en format més breu. Als Estats Units, almenys 14 persones han mort en dos tirotejos massius aquesta matinada. El primer a Pensilvània, on un atacant ha matat 8 persones, entre les quals dos infants, i després s'ha suïcidat. També hi ha hagut un altre atac en una zona rural a l'estat de Geòrgia, on han mort 5 persones. En el que portem d'any, més de 300 persones han mort en tirotejos massius als Estats Units. Encara als Estats Units, Krista Pike, la reclusa que va sobreviure a dues injeccions letals, ja torna a ser a la presó on ha viscut les últimes 3 dècades. L'han traslladat des de l'hospital i ara continuarà el tractament mèdic al centre penitenciari, segons els seus advocats, tot i que no se saben gaires més detalls del seu estat de salut. L'altra gran incògnita és què passarà amb aquesta reclusa condemnada a mort. En parlàvem, de fet, ahir aquí al suplement amb la Lídia Heredia.
16: Aquest ara és el gran debat, eh? Què passa amb Krista Pike? D'una banda, això que deies, els seus advocats, com a mínim, la primera vegada que la van veure o que algun testimoni la va poder veure, va dir que sí, que s'estava recuperant. Ells han demanat que es commuti la pena de mort per una cadena perpètua.
0: La conversa amb Lídia Heredia la podeu recuperar a catradio.cat/el suplement. A l'Índia, el moviment juvenil de les Paneroles apuja el to contra el govern de Narendra Modi i convoca una mobilització, en aquest cas per avui, tot plegat després que la protesta d'ahir a Nova Delhi fos durament reprimida per un dispositiu de seguretat extraordinari amb almenys 2.000 manifestants detinguts. Entre ells, el líder de les protestes s'ha alliberat fa poca estona. Aquest moviment de les Paneroles el formen sobretot joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública. En la protesta d'aquest cap de setmana exigeixen la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè consideren que beneficia el partit al govern. I a tot això, acabem també al Panamà. L'endemà del terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país, els veïns de Tonosí continuen sense aigua ni llum. És el poble més proper a l'epicentre del terratrèmol, on encara hi ha rèpliques constants. Tot i la magnitud del sisme, segons les autoritats locals, no hi ha morts, però sí una trentena de ferits. Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Almenys 16 cavalls han donat positiu de febre del Nil Occidental. 11 al Macelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. El virus circula principalment entre mosquits i ocells salvatges, per tant no es pot evitar que entri a Catalunya i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient un cop s'hi ha instal·lat. Si es detecta el virus, l'objectiu és minimitzar el risc de contagi als animals domèstics sensibles i a les persones. Cal deixar clar que es transmet principalment per la picada de mosquit infectat i que la malaltia en cap cas passa dels cavalls als humans. I parlant de salut, un projecte pilot amb drons de mida molt, molt petita permet fer neurorehabilitació en pacients amb ictus. Consisteix que el pacient faci moure l'aparell amb moviments que s'adapten a la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Des de l'Hospital Comarcal d'Olot, on estaven provant el dispositiu, la neuropsicòloga Marta Linares subratlla que la teràpia reforça l'autoconfiança, un factor clau en el procés rehabilitador.
17: Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc, i a més milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. El projecte pilot liderat per l'Hospital Comarcal d'Olot, la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya està ara en fase final, però els seus impulsors creuen que es podrà fer extensible en altres patologies. A Sitges, nit d'estrelles, el Festival de Cine Fantàstic. Kevin Bacon ha estat una de les estrelles de Hollywood que aquestes últimes hores ha presentat pel·lícula al festival. La gran ovació, però, se l'ha endut Peter Jackson. El director de la saga del Senyor dels Anells ha rebut el gran premi honorífic del festival i ha aprofitat per donar el tret de sortida de la tradicional Zombie Walk. Des de Sitges, Marc Garriga.
18: Ara sí, sisplau, demano un fort aplaudiment per al gran Sir Peter Jackson.
19: El públic de Sitges ha dedicat a Peter Jackson diversos minuts d'aplaudiments dempeus a l'auditori principal, on ha rebut el gran premi honorífic, una estatueta en forma del clàssic King Kong de Sitges.
20: King Kong rules, and I'm so proud to be holding him right now. So thank you very, very much. Thank you.
19: L'acompanyava a l'escenari l'actriu protagonista de Brain Dead, la pel·lícula que es projectava a continuació de matinada. L'espanyola Diana Peñalver, que en declaracions a Catalunya Ràdio explicava que quan la van rodar junts fa 34 anys ja es veia que seria un cineasta important.
1: Sí, jo veia que tenia futuro, sí, ja apuntava manera de, hombre, no sé si decir de genio, ¿verdad? Pero sí de un director de cine que sabe lo que hace y como luego se ha demostrado, ¿no?
19: Jackson ha parlat de déjà vu, però sembla que li ha agradat perquè ha emplaçat el públic a repetir l'experiència d'aquí a 34 anys.
0: Gràcies, Marc, des de Sitges. A tot això, parlant de cinema i d'audiovisual, una altra melodia ben coneguda. A Diego Luna el perseguirà per sempre més aquesta melodia. A banda de Narcos, ha protagonitzat pel·lícules de Star Wars després de donar-se a conèixer amb I tu mama també. Avui al suplement xerrem amb aquesta estrella de Hollywood, amb Diego Luna, que ara dirigeix una pel·lícula ambientada en part a Barcelona sobre una jove migrant mexicana que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. Aquesta pel·lícula es titula Ceniza en la boca i ja la podeu trobar a la cartellera. Avui, a 11:15, Diego Luna al suplement. L'Orfeó Català, el Cor de Noies i Cantaires del Cor Infantil han actuat a París amb la Filarmònica de Nova York, dirigits per Gustavo Dudamel. Ha estat el primer concert d'una gira europea que els durà per tot arreu i que han interpretat en la transmissió de, en la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001. Des de París, Isabel Galí.
21: Els aplaudiments del públic tarden a arribar quan acaba de sonar la transmigració de les ànimes, l'obra que l'Orfeó Català i l'Orquestra de Nova York han interpretat aquest dissabte a la nit a París. Una emotiva composició del nord-americà John Adams, encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. La profunditat i contenció del Cor Català i la delicadesa de Gustavo Dudamel al capdavant de l'Orquestra de Nova York es podrà escoltar durant la gira europea de la formació nord-americana. El president del Palau de la Música, Joaquim Uriach, un pas més en la projecció internacional de l'Orfeó.
22: Abans això suposa un gran pas per nosaltres, posar en valor l'excel·lència d'aquests cors nostres i un pas més en el que és el projecte internacional de l'Orfeó Català.
21: El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretant l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la Filarmònica de Nova York no trepitjava el vell continent.
0: I encara a París.
23: Què volen aquesta gent?
0: 50 anys després, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París. La cantant, icona de la nova cançó i membre dels 16 jutges, trepitjarà aquesta nit l'escenari on va fer el seu memorable concert l'any 1975.
23: Vindran guàrdies civils armats amb cimitarres.
0: Maria del Mar Bonet rememorarà totes les cançons que va tocar l'11 d'abril de fa més de 5 dècades i també presentarà algunes cançons del seu últim disc, L'aigua no cansa.
23: Perquè té
0: un concert que serà avui a les 7 del vespre. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, es perfila com el successor de Joan Josep Omella al capdavant de l'arxidiòcesi de Barcelona. El nomenament s'espera per finals del mes d'octubre, ara que Omella ja ha complert 80 anys i que en fa 5 que va presentar la seva renúncia al papa, tal i com estableix el dret canònic, Gemma Bonet.
24: El nom de fra Octavi Vilà és el que apunten totes les travesses. Va ser abat de Poblet i només fa 2 anys el van nomenar bisbe de Girona. La seva capacitat de diàleg fa que esdevingui una figura de consens, segons explica aquesta emissora Jordi Llisterri, periodista de Catalunya Religió.
25: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país i que, per tant, pot ser de pont amb les diverses sensibilitats.
24: Fra Octavi Vilà té 65 anys, una edat prou jove en els paràmetres de l'Església per esdevenir arquebisbe de Barcelona. A més, la seva trajectòria com a monjo primer i abat de Poblet després està molt marcada per un contacte molt estret amb els laics. Si s'acaba confirmant el nomenament d'Octavi Vilà com a nou bisbe de Barcelona, el seu ascens a l'escalafó eclesial hauria estat molt ràpid. Només fa 2 anys que va ser nomenat bisbe de Girona i 11 com a abat de Poblet.
0: Passa un minut de 8:45 del matí, de seguida els esports. Avui sucarem pa, ens hi recrearem. El Barça que ha tornat en forma, convincent victòria del Barça, que continua intractable, 3-0 contra el Getafe al Camp Nou. Però on sucarem pa és amb el Madrid, polèmica, de nou, expulsió de Vinícius, que portarà cua, a més, tenint en compte que d'aquí poc arriba aquest Barça-Madrid, el clàssic, Mourinho que no va compareixer, el Madrid que va guanyar, però patint i protestant, com sempre. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
5: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta en les condicions.
6: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
26: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
27: Estàs posant a tots al límit.
28: Andreu tots mal.
26: Gènesi.
29: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
30: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
31: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
32: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
33: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
34: Per què ens cal avui desencadenar el present?
33: Atura't, pregunta't i reflexiona.
34: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
33: Ajuntament de Barcelona.

0: pilota de Gordon és a la frontal, atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! Ha marcat Anthony Gordon, per fi!
1: El Barça continua imparable, la llarga aturada de seleccions no ha alterat el guió i el líder de la Lliga continua sumant victòries convincents. Ahir 3-0 contra el Getafe al Camp Nou, Gordon va obrir el marcador el primer minut del partit i es va estrenar com a golejador a la Lliga. El segon...
0: Retalla a la frontal de l'àrea Romero, continua encara l'argentí, no la pot treure bé, se l'endú Gabriel Jesús, continua Gabriel Jesús, continua Jesús! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: El segon de Gabriel Jesús, aquest 2-0 al minut 30 de la primera part. I el tercer?
0: Prova de fer l'acció individual, Lamine penja la pilota, Koundé, gol!
1: Ja a la segona part, al minut 73, Koundé es va reivindicar, el francès va fer el 3-0 definitiu i el Barça manté el ple de victòries. Roger Nau, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. 8 triomf en 8 partits, igual en el millor inici de la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014 amb el Tata Martino a la banqueta. En aquella ocasió, això sí, el títol es va escapar l'última jornada contra l'Atlètic de Madrid. Sigui com sigui, de moment el Barça de Flick suma 24 de 24 punts possibles i el tècnic satisfet amb el rendiment de l'equip.
3: I'm very happy that we score in the first minute.
4: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
3: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
1: Després d'aquesta aturada, el Barça, tot i les rotacions, manté el bon joc col·lectiu.
2: I bones actuacions també individuals. Gordon finalment va marcar, Gabriel Jesús va ser un bon relleu del lesionat Rafinha.
5: Estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dice un par de veces. Nada, jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también, sabes, todos juegan muy bien, siempre tienen el balón en pie. Claro que eso es, facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles, de gol. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
2: I Koundé, ho dèiem abans, que no havia jugat els últims 3 partits des del 9 de setembre contra el Feyenoord, també va veure porteria. Paraules, Esport 3.
6: Bueno, me encuentro bien. Me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien. Estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo. Estoy muy tranquilo en ese sentido. Y bueno, ya está. Nada, no hay más.
2: El Barça, que dimarts visita el camp del Galatasaray a la Champions, a la Lliga ja suma 34 gols a favor i 7 en contra.
1: També va guanyar el Madrid, ho va fer per 1-0 contra el Villarreal i amb polèmica per l'expulsió de Vinícius.
2: El gol dels blancs el va fer Diomandé al minut 62, però 10 minuts després, al 73, Vinícius, a instàncies del VAR, va veure la vermella directa per estirar els cabells al jugador del Villarreal, Nathan Saliba, just abans de marcar un gol que no va pujar al marcador i que hauria estat el 2-0.
7: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
8: Vale, avisa ¿Cuál? Cuando llegues a la pantalla, Isi.
9: ¿Ya estoy en la pantalla?
8: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
9: Perfecto, ya lo he visto.
8: Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
9: Perfecto, Alex Puli, para mí voy a arreglar con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
8: Recibido.
7: Recibido, gracias.
1: I clar, com que això era l'àudio del VAR, com que després li va haver d'ensenyar la targeta vermella, Vinícius, que va entrar en còlera, que es va tornar boig, com fa habitualment, que no van tomar bé la decisió de l'àrbitre i que es va encarar al col·legiat.
2: I així ho va fer constar l'acte del partit. En concret, l'àrbitre Isidro de Díaz de Mera va deixar constància que Vinícius va continuar protestant, cridant i amb actitud agressiva. I diu que va haver de ser subjectat per alguns dels seus companys. Vinícius, per tant, s'exposa a una sanció, evidentment per la vermella directa, i tot plegat a les portes del clàssic contra el Barça al Camp Nou d'aquí només 2 jornades.
1: Però és que, a més, clar, Vinícius va passar de marcar un gol quan feia molts dies que no marcava, a ser expulsat. En aquell moment en què marca el gol, que el gol encara no està anul·lat, Mourinho també es torna boig i se'n va corrent, recorre tot el camp per abraçar-lo i esperonar-lo, que també és bastant ridícul. I, clar, això un entrenador no ho pot fer. I aquí Mourinho també hauria d'haver estat expulsat i res va passar. Al final el que va passar és que Mourinho no va comparèixer a la roda de premsa perquè no va voler donar explicacions.
2: I podem dir que plou sobre mullat. No és la primera vegada que el tècnic planta la premsa. Sí que va parlar el jugador Tchouaméni als mitjans del Club Blanc.
10: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
1: Aquest el Tchouaméni és el que fa... cara té amb el Fede Valverde, no?
2: És aquest.
1: És aquest, d'acord.
2: Tot i aquesta polèmica, el Madrid guanya el Villarreal per la mínima 1-0 i es manté a 6 punts del Barça. És tercer la classificació.
1: Per cert, ahir Laporta va carregar de nou contra el Madrid.
2: En un acte Sitges abans del partit contra el Getafe, el president del Barça acusa el Club Blanc d'anar contra tot i contra tothom. Assegura que està perdent prestigi.
11: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga i estan en contra de tot. Estan en contra de tot i de tots. Y esto pues dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
1: Déu-n'hi-do. A primera, ahir també es va jugar l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2.
2: Els matalassers ara són segons a 5 punts del Blaugrana. Per altra banda, el partit entre el Rayo i l'Atlètic Club es va suspendre per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo va organitzar aquesta acció per protestar contra la gestió del president de l'equip de Vallecas, Martín Presa.
1: Avui la jornada continua.
2: Elche-Celta a les 2 del migdia, Reial Societat Deportiva a 4:15, Betis-Osasuna a 7:15 i Racing València a les 9 del vespre.
1: I a segona, atenció, victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2.
2: Amb un doblet de Baena, triomf de mèrit dels vallesans que van jugar gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González al minut 53. El Girona, per la seva banda, jugarà demà al camp del Tenerife.
1: I en clau poliesportiva, a partir de les 9 del matí, Marc Márquez busca una nova victòria al Gran Premi d'Indonèsia.
2: Sortirà des de la segona fila de la graella el pilot de Cervera, que defensa el liderat en solitari i ja va guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi al que es disputa el circuit de Mandalika. Márquez, de la General, té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que sortirà cinquè. Ja s'ha disputat la cursa de Moto3 i el murcià Máximo Aquilez s'ha proclamat matemàticament campió d'aquesta categoria.
1: Avui també hi ha cursa de Fórmula 1.
2: A les 2, hora catalana, cursa llarga al Gran Premi de Singapur. Ahir la cursa sprint la va guanyar Verstappen per davant dels Ferraris de Hamilton i Leclerc, mentre que Antonelli, el líder, va ser quart.
1: Hoquei patins, la selecció espanyola femenina, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món.
2: El Mundial de Patinatge, que es disputa al Paraguai, a la final l'equip espanyol ha derrotat l'Argentina 3-1. També han aconseguit medalla les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francès. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. L'or ha estat per la portuguesa Madalena Costa.
1: A la Lliga CB de bàsquet, derrota del Girona a la pista del Breogán.
2: 115-92. Avui juguen la resta d'equips catalans. Madrid-Manresa i Obradoiro-Lleida, tots dos a les 12. Bascònia-Joventut a les 5 i València-Barça a les 7.
1: Joan Anton Català, bon dia de nou.
12: Bon dia de nou.
1: Com veurem la lluna aquesta setmana?
12: Ahir dissabte va ser plena i, per tant, ara minva fins al quart de dissabte vinent i demà dilluns se situarà visualment al costadet del pàl·lid Saturn.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Roses, a l'Alt Empordà?
12: A les 7:54.
1: I a quina hora es pondrà?
12: A les 19:12.
1: Salut, Joan Anton.
12: Igualment, Roger.
1: Temperatura a Roses a aquesta hora, Enric Agut?
13: Doncs mira, una mica de fresqueta, 12 graus. 12 graus, que també té la mateixa xifra a altres indrets del país. De fet, és un valor que ara mateix està a moltes poblacions, excepte a les zones més fredes. Hi ha 2 graus a Ger, a la Cerdanya, 4 a Camprodon, 4 a Prades, i la més alta a Barcelona, que marca ara mateix 17 graus. Un matí tranquil, però notarem que amb el pas de les hores augmentaran alguns núvols que arriben des de l'Aragó i el cel quedarà doncs variable o de color blanc a força indrets, sobretot a comarques interiors al Pirineu. En principi no va ploure, és un dia tranquil, aquests núvols s'alternaran amb clarianes, sobretot cap a l'est del país, i la temperatura d'avui, la diurna, no canviarà o pujarà lleugerament. Estem, doncs, preveient màximes de 25 a Lleida, 25 a Tarragona, ja una mica de caloreta, Barcelona 23, Girona 23, o Vilella 18 graus. Demà dilluns podíem començar el dia i es podria mantenir el dia amb alguns intervals de núvols a comarques, sobretot de Barcelona, Catalunya Central, comarques de Girona, més sol com més cap a Ponent, i la tònica de la setmana serà d'un temps tranquil fins al proper cap de setmana, quan podria arribar alguna pertorbació, i la temperatura en línia ascendent.
1: Fantàstic, gràcies Enric. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
14: una parella, amics nostres, fa molts anys, que estaven casats, anava a dir feliçment casats, però segurament no tant, i de cop un dia rebem un correu que ens convidaven a una festa del divorci.
1: Tots dos, és a dir, la van fer junts.
14: Clar, clar, aquí està.
1: Anem a celebrar que ens separem.
15: Somaliers catalans, us demano, us suplico, que quan anem al restaurant no ens digueu: aquest vi és molt xulo. Però, per favor, no. No és molt xulo, no ho és.
16: Però Pixar els últims anys... Però DreamWorks, una cosa que fa molt bé és innovar molt en l'animació.
17: Feu un tall d'això.
16: en el que és l'animació... La

0: Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts.
1: Així s'acomiadava el líder d'Oques gràcies ahir en el seu últim concert a l'Estadi Olímpic. El grup usonenc posa punt final a 14 anys de carrera musical i ho fa ben amunt, amb 4 estadis olímpics consecutius.
2: Cándido Conde Pumpido.
3: Que me preocupa es que se extraigan conclusiones políticas.
1: El president del Tribunal Constitucional defensa la sentència que ordena amnistiar el delicte de malversació del procés i adverteix que qüestionar el Constitucional debilita la democràcia perquè és l'òrgan que garanteix els drets fonamentals. Ho diu avui en una entrevista a El País.
2: Donald Trump.
1: El president nord-americà diu a Volodymyr Zelensky que ha de plegar perquè no ha fet prou, diu, per aturar la guerra d'Ucraïna. Trump ho ha dit l'endemà de pactar amb Vladimir Putin la venda de dièsel rus als mercats internacionals.
2: Avui també és un dia que es compten 3 xifres, la primera és el 16.
1: Els cavalls que han donat positiu de febre del Nil Occidental, 11 al Macelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. Els virus circula principalment entre mosquits i ocells salvatges, per tant, no es pot evitar que entri Catalunya.
2: Avui també és un dia que es compta amb 3 xifres, la primera és el 16.
1: Els cavalls que hem dit, la segona, el 90.
2: El 90, perdona.
1: Exacte. Els pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de principis de juliol. Ara la Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats que demanen una indemnització pels danys econòmics, materials i morals.
2: Estic despistat. Ara el 29.
1: Ara ja sí, 29. Anys, els que han passat des que els valencians La Gossa Sorda van crear el grup que s'ha acomiadat també dels escenaris després del seu retorn. Portaven 10 anys d'absència i ara sí, la gira de retorn els ha dut a fer l'últim concert al seu poble, a Pego.
2: Aquestes 3 xifres i aquests 3 noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 11 d'octubre, en aquest cas de l'any 1987, una expedició organitzada pel naturista Adrian Shine es va endinsar al llac Ness d'Escòcia per demostrar l'existència del monstre. I se'n va fer ressò TV3.
4: El naturalista Adrian Shine, cap de l'última expedició al llac Ness, ha decebut totes les expectatives quan ha afirmat que el famós monstre del llac Ness és només producte de la imaginació popular. Amb 24 barques equipades amb sonar, l'expedició de Shine es considera decisiva per saber d'una vegada si el monstre existeix o no. L'expectació s'ha despertat una vegada més i una casa d'apostes britànica s'ha jugat al preu de l'expedició uns 200 milions de pessetes si el monstre apareix.
2: El monstre del llac Ness, però, no va aparèixer tal dia com avui de fa 39 anys. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un penya-segat d'Escòcia, des d'un zoo d'animals exòtics o des d'una botiga de joguines on comprareu un peluix per la vostra filla que li posarà de nom el monstre de l'Agnès.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: El diari Ara, el Toni Soler, Marina Laminos, dedica la contra al comiat d'Oques Grasses i celebra que en català es pugui triomfar aquests nivells.
6: Sí, perquè a més Oques Grasses, escriu Soler, no han fet 4 estadis en un moment de febrada nacional com els anys del procés, sinó més aviat en una conjuntura marcada per l'esmorteïment polític, i això li afegeix també un cert valor empresarial. Et pots guanyar bé la vida, diu, fent música sense renunciar a la teva llengua. Per tot això, Soler, que recorda que quan era jove a les discoteques hi sonava Ràdio Futura, Alaska, Mecano o Celtas Cortos, acaba fent la següent reflexió. Hi ha molta feina, diu, per fer, sobretot en l'àmbit digital, però hem aconseguit que en un moment de forta competència lingüística el català pugui sortir a disputar el partit. Enhorabona als Oques Grasses per fer-ho evident d'una manera tan rutilant.
2: Avui les mirades, en clau preelectoral, se centren en la decisió que es prengui a l'esquerra del PSOE. El diari Ara en parla el cap de política, l'Aleix Moldes.
6: La dreta, que frisa pels comicis i ho té tot preparat, perquè ara sí estan convençuts que se'ls obriran les portes de la Moncloa, i mentrestant a l'esquerra hi ha, doncs, un solar per recórrer i fer-ho, a més, toca fer-ho, diu, a correcuita. Si ens posem en la tessitura d'un Sánchez destinat a l'oposició, li caldria com a mínim esquivar un daltabaix i mantenir-se als voltants dels 120 diputats, que han de sortir indispensablement de la mobilització de l'electorat d'esquerres. Però no facilita les coses que l'esquerra de Sánchez els partits arribin amb tot per fer, oferint una imatge d'improvisació que és el que qualsevol manual polític aconsella de fugir. Necessiten un cop d'efecte i difícilment, creu Moldes, l'aconseguiran només amb propostes sobre habitatge. Per tot plegat, la reflexió final, si Sánchez només creix o aguanta per l'esquerra, el PP i Vox tindran via lliure cap a la majoria absoluta.
2: També sobre els moviments a l'esquerra del PSOE, La Vanguardia, Lola García s'aventura a dir que, si res no es torça, hi haurà llista única i que es formarà al voltant d'Ada Colau i Irene Montero.
6: De fet, Colau, diu, és la figura que pot desfer el nus i recosir relacions, deixant enrere els aguilarres a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa ha mantingut contactes amb Podem per refer la relació

0: i la massa per a una llista conjunta, de la qual tant podem com sumar en formin part, ja està preparada. Ara només cal decidir l'ordre de sortida i també el kit de la qüestió de tot plegat, llegeixo, diu, encara que des de fora aparegui com un guirigall, hi ha moltes possibilitats que es creï aquesta llista d'una quinzena de partits a l'esquerra del PSOE. Queden uns dies per posar-hi ordre i sobretot per definir cap a quin costat cauran tots aquests escons que són vitals perquè Sánchez pugui plantejar la mobilització del seu electorat. Perquè amb aquestes crosses, sentencia Lola García, Sánchez ho continua tenint molt difícil, segons les enquestes, però sense les crosses, directament impossible.
1: Albert Pústils, els científics elaboren una llista amb les 17 amenaces principals per la salut humana d'aquí a l'any 2100. Ho llegim a Le Monde.
2: La revista científica The Lancet ha publicat un estudi on recopila aquestes amenaces per la humanitat d'aquí a final de segle. La llista l'encapçala l'obesitat, la mala alimentació i el sedentarisme, seguit del baix nivell educatiu i les desigualtats d'ingressos. Després venen l'ús malintencionat de la intel·ligència artificial, un conflicte nuclear, la salut mental, l'envelliment amb males condicions de salut, els conflictes armats, el tabaquisme, la hipertensió arterial, la resistència als antibiòtics, les pandèmies naturals, el consum excessiu d'alcohol, el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica, el col·lapse de la sanitat pública i la desnutrició infantil. Potser el contingut de la llista no és del tot sorprenent, però és el primer estudi que avalua un conjunt tan ampli d'amenaces en un horitzó de 75 anys. L'objectiu dels autors de l'estudi no és llançar un missatge apocalíptic, sinó animar els responsables polítics a actuar de manera preventiva.
1: Avui és un bon dia per llegir els diaris esportius. Contrasta evident entre les portades de Barcelona i les de Madrid.
2: A Can Barça tot continuen sent flors i violes després de l'aturada de seleccions. Imparable titula l'Esport, acompanyat d'una imatge de Gabriel Jesús celebrant el seu gol. A Mundo Deportivo, de rècord, després que els blaugranes hagin igualat el seu millor inici de la història a la Lliga, i en aquest cas la imatge és de Gordon celebrant el seu primer gol amb el Barça. A Madrid, providencial Diomandé, titula l'As, lluant l'autor del gol del triomf, però el Marca és qui s'emporta la palma de les portades, titula pels pèls, fent referència a l'expulsió de Vinícius per haver estirat els cabells Salivà, jugador del Villarreal.
1: Molt bona. Gràcies, Albert. Moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
3: RAC 1.
4: El numerito de la Mari Carmen, que tiene más cara que un saco de euros, que ha estado viviendo sin tener derecho más de 20 años en una casa que no era para ella, era para la madre de la madre. O sea, esto viene de cuando Franco tomó Madrid.
5: No utilicéis a los muertos para hacer política.
6: Pero si no solucionas en política, ¿cómo solucionas?
5: Pues votando a Pedro Sánchez.
6: Pero
5: vamos a los hechos, me repito. ¿Quién ha permitido el regreso de los líderes del procés?
6: Don Mira...
5: Exacto, los Javis.
7: Hello?
8: are you stood up or are you sat down right now?
7: Stood up?
8: You stood up?
7: I can squat. You
9: stood up? El suplement amb Roger Escapa.
10: Avui el suplement...
1: De seguida obrim tertúlia, Oriol Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Bunguilot. A les 10, la setmana tràgica, Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Farem una mica de tertúlia esportiva amb ells. I, a més, també ens preguntarem com condiciona la nostra vida quotidiana un avançament electoral com el del 29N. Avui, Toni Rodon i Ion Sindreu a partir de les 10. I després... Després, Diego Luna, el gran protagonista de Narcos Mèxic, també ha fet vincles amb Star Wars últimament i el seu èxit més esclatant que el va donar a conèixer i Itumama també. Diego Luna ara fa de director de cine. Aquesta estrella de Hollywood avui passarà pel suplement per parlar-nos d'una pel·lícula que acaba de dirigir, que es titula Ceniza en la boca, i que retrata una jove migrant mexicana que arriba a Barcelona i que representa moltes de les problemàtiques que ens envolten avui dia. I a les 11... A les 11, cartes de l'Empar. Empar Moliner respon les cartes dels oients. Just després vindrà la Marta Ferrer i la Rosa Rodon amb recomanacions culturals. Avui a l'Eclipse i les nits del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en plena operació tornada. L'hem entrevistat un munt de vegades, però mai en el context d'una nit, per saber com són les nits del director del Servei Català de Trànsit. Això promet, perquè a més m'han dit que es fan de la secció, o sigui que sap a què ve. Acabarem amb el Malalts de Ràdio i la Marina Laminos fent recerca dels millors tresors de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. I ara el millor moment del dia. 4 minuts per arribar a les 9, arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les volem a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un talonari de xecs regal per valor de 200 euros, bescanviables en prop dels 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Pareu bé l'orella, avui l'enigma criminal del Lluís Soler diu així.
3: Enigmes criminals. Narcís Verdalet va sobreviure al seu propi funeral i, a més, va acabar amb la vida d'una persona. Què ha passat?
9: El suplement amb Roger Escapa.
1: Cada dia és més inquietant, aquest senyor. Narcís Verdalet va sobreviure al seu propi funeral. Narcís Verdalet, el metge forense, suposo. Pediatre metge forense. Narcís Verdalet va sobreviure al seu propi funeral.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el libanès Ruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància. És com el somni final. Tothom que fa triatló, a lo millor acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fet de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per bueno, a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer, en primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Però també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs
0: és molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens dos fills, dues criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
1: Una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar. Abans comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara... perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: Clar, de fet, sóc autònom, sóc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs, es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Perquè dius, gener,
1: això què era? Bueno, passeo con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar. Doncs, i ningú m'ho regala i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: després de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, em van proposar ser l'ambaixador, que ho vaig comentar l'altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot i aquest múscul no es genera. I és algo similar al que ens pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars deguts a la distància o l'esforç i ens recuperem quan parem ells, en canvi doncs, no ens recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans a Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona per el que et comentava, perquè era molt econòmic, era molt, molt costós, i havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam provar 15 dies abans de Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia, evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit de la meva equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha, i doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit el dècimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, evidentment mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: Soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més,
0: clar. Et permet millorar, sí, perquè... coses que potser tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a lo millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bé, jo sé, em conec molt bé, soc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig lesionat del peu dret, el Juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, digues que no puc ni caminar.
0: Llavors? Feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí, sí.
0: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionat, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles, no?
1: Em feien mal el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet.
0: Clar.
1: I, bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda a l'aigua, es nadava mal obert, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii?
1: Doncs,
0: o sempre el clima es manté o no? O canvia també?
1: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo. Perquè...
0: La humitat.
1: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és el més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia mirar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar, i més o menys quantes hores es calcula que, bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és d'esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre has nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està afincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
0: de Girona?
1: Exquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder, una de les coses bones, faig un mini KitKat, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Ells començaven 20 minuts abans i després sortíem els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa, i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
0: Sí, estem al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. De fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adentaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adentava la segona, la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do.
1: I amb 38 anys o 39 anys, que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35, 40 anys, el cos va menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment... En canvi,
1: bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, cada 3 o 2 o 3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos
1: volant,
0: es perfecciona per aquella...
1: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb la tasseta.
1: I això amb l'edat, calculo que jo ja tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
0: La genètica també, tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica, jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Que no és el millor prototipus.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec, amb el Javi Gómez Noia, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
1: aquest
0: temps més...
1: Aquest noi té unes fibres super... elàstica, perquè aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. Yeah. Tant un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, més amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: Sí, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
0: Com ara què?
1: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes dues vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent i dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... després ha de córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses, perquè este,
0: hi ha una pressió,
1: un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell, també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tots acaben la cursa, perquè allà, per poder ser calta com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits, tots són guanyadors d'Ironman, o sigui, no és uns puntos, i van a tot o nada. I veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventado, perquè van a todo o nada, i normalment és nada. No solo todo es uno, o el segundo que diu,
0: no tothom pot guanyar.
1: No tothom pot guanyar, i quan... I de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres, i de Rio, doble medallista, doble or olímpic, caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ha dit estar Brawley perquè anava a tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, bueno, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure'ls...
0: I tu quan veus...
1: I que siguin humans, són humanos.
0: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
1: De dónde viene esto? Perquè no? No és que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a esto?
0: Clar,
1: què li
0: ha fet? No sé si baixa la moral o la puja, no?
1: No, així, al final, els que estem allà, tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan, sí, quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per ser Kona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fent entrenaments petits. No, fes un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
0: T'ha de dosificar, no?
1: El kit de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa has de saber, quilòmetre 120, ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu, ja, ja, però tranquil·lo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent, i en moments, en moments de subidón no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te a baix, bueno, pues menjo i mantinc el ritme, i, si, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la, també la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec molta gent amb molt de potència, amb molta genètica, sí, que ens entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
0: I s'enfonsen
1: i ho deixen. Clar. Si tenen un potencial...
0: No... Per què no veuen el resultat a curt termini?
1: És que avui en dia la vida que vivim...
0: És molt ràpida.
1: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces seràs de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar. Bueno, ara als 40, el meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència. I amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
0: Però potser però, per bueno, això que tens menys temps...
1: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també pues, una fita puntual, a lo millor no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar. I també el disfrute, el gaudiment, perquè al final... El més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina. Però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
0: Però la teva... O sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
1: Clar, ho he pogut estudiar...
0: El que tu després pots transmetre als altres.
1: Totalment d'acord.
0: Fins on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
1: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o a un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
0: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda al tema de les maratons, els Ironman?
1: Sí, jo crec que
0: sí. Què creus que és degut?
1: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
0: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
1: no, no. Ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions, que desfilem tots, com unes mini-olimpiades. És, bueno, això és molt americà. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que són uns 50 cada any. Pues, des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui parlava amb el grup de WhatsApp del 2019, i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
0: Però per
1: un
0: què?
1: Poco...
0: Perquè un cop ja et relaxes... Bueno, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
1: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome depressivo post-Ironman. tot repte
0: fort
1: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i està cada trobat. Tu estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs a l'acabar, si ha anat bé, tens el bajón, si ha anat malament, pues bajón y medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-cona, que no és post-airoma, que és post-cona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha 1000 eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera en calzoncillos, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria, mire...
0: Sí, van calentant l'ambient, no?
1: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també veure una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyant fotos meves, però que al final, com vaig anar sol, vaig poder desmadrar...
0: Gaudir, sí.
1: Sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, i la gent s'encreixa molt, i el que et deia de la pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
0: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador, tot aquella gent que als 40 sobretot és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui, pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer, sinó abans de fer tot això, què els hi diries?
1: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa, perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia en el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables, però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, jo no tinc lesions mai, em trobo bé, i la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat més, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí, després guanya un, i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
0: Claro.
1: Pues dentro, és el que anava a dir,
0: és que
1: hi ha... 4 anys haces este maratón.
0: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta, o sigui, de tot a res. O sigui,
1: han
0: passat un marge.
1: I paren una altra vegada.
0: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit. Estàs 4 hores, i has estat una marató, una mitja marató, llavors hi ha com un excés, potser, de voler arribar, però...
1: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... És una, jo parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports, has d'entrenar... ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
0: de bogeria.
1: Jo crec que sí.
0: Intensitat, no?
1: Enrere, però sí, potser sí. Segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot més en perspectiva, dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, soc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any i cada any i cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre.
0: Perquè és com addictiu, no?
1: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
0: Sí.
1: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar en menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo qualsevol, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un, un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i que estic a qualsevol, a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
0: fins ara no ho havies fet?
1: No, mai. Mai.
0: Com pot ser
1: com
0: això?
1: Pot ser això? Perquè m'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o m'anava al Parc Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxeleta i a córrer per la muntanya. I
0: a fer contacte.
1: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres, corrent, i mira que jo, humilment, vinc d'un...
0: Tens un nivell.
1: Tinc un nivell.
0: Tens un nivell.
1: Et juro que ho veig... 180 quilòmetres, si no, segur que el límit humà no existeix.
0: Jo t'anava a fer la pregunta, és necessari?
1: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si ja hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
0: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
1: 15 anys, o el Kilian que ha nascut a la muntanya, ell és Salvo Feliç.
0: Clar, que era petit, amb no, 2 anys i ja pujava per muntanya.
1: I aquest noi Salvo Feliç, si no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu, clar, i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscarlo en helicóptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna cosa greu, ve
0: tens un equip,
1: el rac i et treu. Mm. Et passa alguna cosa a la pica d'estats i potser no arriben.
0: Com surt d'allà?
1: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
0: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
1: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts, i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre. I vam anar tota l'estona acompanyant-lo, i el quilòmetre 9 va parar. Es va parar. No puedo más, diu. Bueno, hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant, i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà, i així. Ell li vaig fer una foto, i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha hecho un Ironman aquest any, ha hecho mitjas maratons, ha hecho reptas que es puedan considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, això també cadascú...
0: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
1: Ah, vale.
0: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
1: No viure l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
0: Coneixer gent, entrenar amb gent que et suma...
1: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no por hacer eso ese día... Has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç el dia de la cursa...
0: No serveix.
1: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
0: Se't mengen.
1: I tu estàs en pau i tranquil. Això és... Es nota, eh?
0: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
1: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
0: és una altra manera de meditar.
1: Jo he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
0: No, dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen, però...
1: Jo corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
0: Semblant.
1: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec que jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també és com és la seva personalitat, no? Però és important, el meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong,
0: o sigui que a casa tens...
1: Però bueno, en casa de darrere ell es tanca a la seva habitació i fa les seves, i és professor, ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar amb entorns naturals.
0: També.
1: El que d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
0: Clar.
1: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, no, anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius... A Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, i hi ha molta gent. I dic, pues, estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorn i viu. I bueno, va anar bé.
0: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
1: Sí,
0: vull tornar... I Kona també.
1: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig és l'Ivan de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
0: Sí, la conec,
1: volcànica.
0: La conec, molt maca.
1: Sí, Lanzarote o lo amas o lo odias, perquè
0: sí.
1: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
0: fa mare, no?
1: Fa mare, allà super... fa una miqueta de vent,
0: Conegudíssima pel surf, no?
1: De fet, vaig cada any a fer un campus que em vaig amb uns 20 pupilos.
0: El conec, sí. Està a prop de Famara, no?
1: Sí. I vaig a la fàbrica cap allà i al maig serà l'Ironman. I si tot va bé, doncs m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini.
0: Fem la crida.
1: Per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
0: sí?
1: Aquest any col·laborem. Arrel de Kona, vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo... Pues fem massatges, que això ho he d'abonar tot això jo,
0: sí.
1: I també un import econòmic perquè col·laborem, i bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és, venga, va, voy,
0: yeah.
1: M'he de classificar, m'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
0: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
1: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaix informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
9: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
10: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

0: tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!
10: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
11: Esplugues FM.
10: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
12: ¿Sabes? Algo me preocupa.
13: ¿Te preocupa?
12: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
13: No, no, no, no, no, para nada.
12: ¿Entonces?
13: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
14: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Són les 10 del matí.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
2: Hola.
1: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
2: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits, però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i hi ha, mira, només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també vèiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
1: Està molt bé, és un reflex de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
2: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
1: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria un dels objectius?
2: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
1: En una de les vostres publicitats que feu us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
2: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici, i de que tots entenem que si que tots som masclistes, primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
1: I a rectificar.
2: Exacte, eh? Exacte, sí.
1: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora, i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
2: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular.

0: diran persones una mica més formades, una mica més feministes, i al final per algun lloc ha de començar doncs, la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs, el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
1: Quines són les persones formadores?
0: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius. Fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
1: Per tant, és un taller això, d'anàlisi, de valoració, de la conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
0: Físicament, no.
1: Val?
0: No.
1: És tot això de reflexió, conscienciació.
0: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quines rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta
1: per futur. Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar, i molt menys si són conductes violentes.
0: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat d'agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sotmetem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
1: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur, es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes. Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
0: Sí, bueno, diria que tot arreu,
1: perquè... Sí, evidentment.
0: Sí. Clar, jo no sé com faran... Bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, de fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb...
1: Que hi hagi paritat.
0: Un mínim de 30%, encara no anem a la paritat. Clar, això sí. Nosaltres teníem el dubte de no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però...
1: Sí, però no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
0: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que cada vegada es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
1: Moltíssima.
0: Sí.
1: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb Fil a l'Agulla, que no siguin...
0: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar, que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat, i com a coordinadora en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
1: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
0: A nivell personal, sí, però a nivell...
1: A nivell entitats, no.
0: A nivell orgànic.
1: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
0: Sí.
1: I ho coordinen des del seu departament.
0: Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles, i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
1: Doncs està molt bé que des de la coordinadora

0: impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, amb un futur que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant, i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues@gmail.com, i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
1: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
0: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
1: Correcte.
0: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
1: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé, segur.
0: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de cultura popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. El cinema té molts atractius com, entre d'altres, parlar de si mateix de manera satisfactòria, o almenys ho intenten. És el que se sol anomenar com a metacinema, metacine en castellà, metacinema en anglès, que el podríem definir com la pràctica de fer cinema sobre el mateix cinema. Es tracta d'un recurs o subgènere on la pel·lícula reflexiona sobre el seu propi mitjà o el procés de rodatge. Potser el cinema i la literatura siguin els mitjans on queda millor mirar-se al melic. Per fer una pel·lícula, el primer que hem de tenir present és el que volem explicar. Si de vegades no ho tenim massa clar, sempre podem recórrer a parlar d'un món que els cineastes coneixen perfectament, el cinema. És a dir, fer un film dins d'un altre film. Ja sabeu que ens podeu trobar tots els dimecres a partir de les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. I també, si voleu, ens podeu escoltar tots els nostres programes sempre que vulgueu a la nostra pàgina web esplugasfm.cat. Com sempre diem, quan parlem sobre un tema determinat, hi ha molts films que parlen precisament de metacinema. Som una mica modestos i en parlarem només de tres. Per ordre cronològic seria La nit americana, de 1973, One Cut of the Dead, de 2017, i El ser querido, de 2026. Com veieu, hem triat tres films de diferents anys i nacionalitats, concretament francesa, japonesa i espanyola. No hi ha cap film nord-americà. Miracle! Malgrat que si furguem una mica, trobaríem obres metres del calibre de Sunset Boulevard, El crepuscle dels déus, El crepúsculo de los dioses, Singing in the Rain, Cantant sota la pluja, Cantando bajo la lluvia, Mulholland Drive i The Truman Show, El show de Truman. Per diferents raons, hem cregut convenient centrar-nos en el que és metacinema d'un rodatge. Sota la meva opinió, quan veiem un film d'aquestes característiques, queda tot molt centrat en la manera com duem a terme aquesta ostentació tècnica. Queden en segon pla les històries, petites o grans, que l'acompanyen. De vegades són molt secundàries, de vegades no tant. Què preferim nosaltres? Doncs quan més condiment tingui una pel·lícula, millor. El preferible és que te n'oblidis que estan parlant d'un film i et centris a la història central, malgrat que de vegades queda molt amagada. Van comentar a programes anteriors que no ens agrada posar nota numèrica a les pel·lícules. Ho farem una miqueta més complicat i assignarem diferents figures per qualificar un film. Ho hem dividit en quatre categories. Cuca de llum, pel·lícules imprescindibles. Cuca fera, pel·lícules que compleixen amb estàndards de qualitat sense arribar a ser obres mestres o molt properes. Cuca de forat, pel·lícules que passen de l'aprovat sense arribar al notable. I cuc de formatge, que són pel·lícules que tenen alguna coseta interessant, però que es pot prescindir de veure-les.

Comencem amb La nit americana, per motius de cronologia. És un film que, vist avui en dia, el trobem simpàtic, però potser una mica blanc. Això contribueix el tarannà del seu director, un friqui del cinema que va trobar el camí per parlar del que més l'agradava. En format ficció, és clar. Anem per la seva fitxa tècnica. La pel·lícula es diu La nit americana, La nuit américaine o La noche americana en castellà. És França, el director és François Truffaut, és de l'any 1973, té una durada de 115 minuts. El guió és de François Truffaut, junt amb dos companys que no els anomenarem perquè no els coneixem de res. A l'elenc tenim a François Truffaut, Jean-Pierre Leu, Jacqueline Bisset, Alexandra Stewart, Jean-Pierre Aumont i Nathalie Baye. Sinopsi. Una pel·lícula que es diu Je vous présente Pamela, que es rodarà, comença amb l'arribada dels actors i els membres de l'equip tècnic, però aviat el rodatge ensopega amb una sèrie de dificultats que afecten tant els membres de l'equip com la pròpia pel·lícula. El film prem el seu títol de la tècnica cinematogràfica del mateix nom, La nit americana, que consisteix en l'aplicació d'un filtre fosc sobre la lent de la càmera que simula que s'està rodant de nit, encara que sigui a ple sol. Tots els films que parlarem avui semblen fets per a persones a les que els agrada molt el cinema. Per això, l'apunt que hem fet referent a les històries que amaguen al seu darrere. A La nit americana això és força evident, donat que el fons és molt suau i cosa que ni el perjudica ni el beneficia bastant coral. Centrar-nos en un sol personatge per anomenar-lo protagonista és bastant complicat. Potser mana més el virtuosisme de rodar una pel·lícula dins d'una pel·lícula que una autèntica trama. Els problemes que van sorgint durant el rodatge, que són uns quants, es van resolent o, i aquí ve el que és bo, s'ha de canviar la idea inicial acabant sent el resultat final fruit de la casualitat, cosa que de vegades acostuma a engrandir el producte. Tracta altres temes com, per exemple, les dificultats per trobar papers dignes segons a quina edat, sobretot a les dones. El que diem avui en dia edatisme. En aquest cas, amb l'afectació a les persones més grans. Ens dibuixa també el món entre bambolines dels actors, amb amors que duren el que dura el rodatge, i fets que, malgrat que semblin molt simples, acaben convertint una pel·lícula en bona o no tan bona. Estic segur que si miréssim com és per dins un forn de pa, per exemple, comprendríem el motiu pel qual el pa ens resulta més bo un dia que un altre. L'amor de Truffaut pel cinema és sabut per tots. A La nit americana es marca un homenatge molt emotiu dedicat als directors que el van marcar. A la seqüència en la que Ferran, el director interpretat per Truffaut, rep un paquet ple de llibres sobre cineastes i les seves portades, apareixen en primer pla els noms de director com Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Carl Theodor Breyer, Ingmar Bergman, Roberto Rossellini, Ernst Lubitsch i Robert Bresson, i també, com no, Jean-Luc Godard. Precisament, seria aquest últim, Jean-Luc Godard, un dels més crítics amb Truffaut després de l'estrena de La nit americana, acusant-la de falsa i Truffaut de venut als americans. Després d'aquestes declaracions, Truffaut va replicar Godard durament i la pel·lícula va acabar significant el final d'una amistat de molts anys, gairebé fraternal, des dels inicis com a crítics de tots dos a la revista Cahiers du Cinéma. Més tard, Godard es va retractar d'haver criticat tan durament la pel·lícula, sobretot després de la primerenca mort de Truffaut al 1984, rendint-li homenatge des de llavors diverses vegades.

Quan l'actriu Natalie Bay va sentir que Billy Wilder li va preguntar a François Truffaut si feia servir una veritable guionista per al paper de Joel, es va sentir una mica ofesa perquè s'esforçava per ser l'actriu adequada pel paper. Més tard, finalment, va admetre que era el millor compliment que podia rebre. La raó de François Truffaut perquè el seu personatge Ferran faci servir un audífon, encara que mai no es defineix clarament com a sort, s'expressa en part en una veu en off que esmenta que un director de cinema és la persona a qui tot l'equip tenen una pregunta a fer. En entrevistes posteriors, Truffaut va explicar que la millor manera que va poder trobar per ignorar algunes preguntes era fer-se passar per algú amb problemes d'audició. El títol a l'anglès fa referència a una tècnica per filmar escenes nocturnes a plena llum del dia, que s'aconsegueix reduint l'obertura de la lent o mitjançant l'ús de filtres. Els francesos en diuen la nit americana, els anglesos day for night. Guardó Cua de Cuc, Cuca Fera. Premis: Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa. Per què s'ha de veure? Per degustar un esglaó més a la carrera de François Truffaut, on es pot veure a Amazon Prime Video i a Filmin. Frase de la pel·lícula: he descobert una cosa terrible, i és que es pot estar bojament enamorat d'algú a qui es menysprea, de qui s'odia cada gest, cada paraula i cada pensament.

Ja sabem que de vegades als japonesos se'ls en va la flapa a l'hora de rodar un film. Bon exemple d'això el tenim amb Takashi Miike, que malgrat rodar per encàrrec fa molt seu el que roda. Això sí, elevant el nivell de friquisme fins l'infinit. Ja aneu veient per on parlarem d'una pel·lícula. No parlarem d'una pel·lícula normal, però de tan anormal que és, acaba convertir-se en diversió pura i dura. Estem parlant de One Cut of the Dead. És japonesa, el director és Shihihiro Ueda, és del 2017, té una durada de 96 minuts i no anomenaré res més perquè no els coneixeu ni falta que fa. Faré una sinopsi. L'enregistrament d'una pel·lícula de sèrie B sobre morts vivents és interrompuda per un autèntic apocalipsi zombi. Una pel·lícula de baix pressupost sobre zombis aviat comptarà amb el millor repartiment que els diners no podrien comprar. Però el problema és que els nous actors no s'emporten gaire bé amb l'equip. Tots els implicats aviat rebran una lliçó sobre els mèrits de la perseverança, el valor dels llaços familiars i, per descomptat, els perills dels morts vivents. Intentarem explicar de què va un film, One Cut of the Dead, que és una carta d'amor al cinema, així per començar. Que sigui una mica boja? Bé, costa una mica de seguir, però no perquè sigui molt intel·lectual, sinó perquè l'acció no s'atura durant els seus 96 minuts. La cosa comença durant el rodatge d'una pel·lícula de zombis que es fa en una sola presa i càmera en mà. Durant aquest rodatge són atacats per un exèrcit de zombis. Tot això forma part d'un film en el qual veiem els productors i staff fent la planificació i triant els actors / actrius que formaran part de l'elenc, amb el desafiament de formar part d'un programa en directe. Se'ns mostra com queda la pel·lícula segons el punt de vista de l'espectador, per, a continuació, assistir a un making-of bastant boig on els tècnics / actors van resolent sobre la marxa tots els inconvenients d'una producció en directe i que ha de sortir perfecta a les zones. Superdivertida i no exenta de mestratge, la seva planificació ens sembla mil·limètrica. Finalment, i per acabar-ho d'embolicar, tenim el making-of real del film. Potser no tan boig com el que es filma, però déu-n'hi-do. A l'any 2022 es va fer un remake per part de Michel Azanavicius, director francès, que es va titular Coupé, tallin, corten. El poc temps transcorregut entre dues produccions dona fe de l'impacte que va provocar la producció japonesa. Comentar que va ser exposada en diferents festivals, sent la reacció del públic molt entusiasta amb perllongats aplaudiments. Hi va haver alguns dels festivals que van comptar pràcticament amb tot l'estaf del film, que no hi cabien a l'escenari. Ens cau la gota de suor només de pensar la feina de muntatge d'un film en múltiples capes i escenes rodades des de diferents punts de vista, aconseguint un ritme frenètic que, per altra banda, és totalment adient amb el que se'ns està explicant. Comentar que la durada total del rodatge va ser de 8 dies.

Els primers 37 minuts de la pel·lícula són una sola presa real. L'equip va haver d'estar 2 dies d'assajos i 6 intents per aconseguir l'escena perfecta. Segons l'actriu Harumi Shuhama, el repartiment va interpretar l'escena d'una sola presa a la perfecció en el segon intent. Però un error de l'equip va fer que les càmeres s'aturessin durant la presa i quedés inutilitzable. Coses del directe. Us diré el mateix que em van dir a mi. Aguanta la primera mitja hora. Això haurien volgut que els diguessin aquells que, durant la seva estrena al Festival de Sitges del 2018, es van aixecar dels seus seients en els primers 20 minuts i van abandonar la sala. Suposo que quan es van assabentar de l'ovació que va mantenir el públic dret i aplaudint de valent durant les escenes postcrèdits, van maleir la seva falta de paciència i de fe. La gran majoria dels actors principals no eren professionals consagrats, sinó estudiants d'una escola d'interpretació de Tokio, la Embu Seminar. El director Shinshuhiro Ueda va fer servir un sistema de crowdfunding i un taller de cinema per aixecar el projecte abans que ens convertís en un fenomen viral global. El seu nom original en japonès és Kamera o Tomeru, Na, que es tradueix literalment com "no atureu la càmera". Guardó Cua de Cuc, Cuca Fera. Premis, millor edició o muntatge als Premis de l'Acadèmia Japonesa. On es pot veure? A Amazon Prime Video i a Filmin. Una de les frases del film. Una destral! Quina sort la meva!

La tercera d'avui és molt recent. De fet, a l'escriure aquestes línies encara estava en cartellera. És d'aquells films dels quals se n'espera molt i que feia dies que se'n parlava. Aquest soroll venia donat per la fama del seu director, Rodrigo Sorogoyen, director de Asbestas i del Reino, i per la fama també dels actors barra actrius Javier Bardem, Victoria Luengo i Raúl Arévalo. També cal anomenar a la coguionista Isabel Peña, que ha participat en films de la talla de Asbestas, Que Dios nos perdone, i la sèrie de televisió Antidisturbios. Us parlarem de L'ésser estimat, El ser querido. És espanyola, el director, com hem dit, és Rodrigo Sorogoyen, és d'aquest 2026 i té una durada de 135 minuts. El guió escrit ex aequo per Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña. Els intèrprets tenim a Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Marina Foix i Melina Matthews. Ara us faré una petita sinopsi. L'aclamat director de cinema Esteban Martínez, que interpreta Javier Bardem, és una llegenda tant per les seves pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nom projecte ofereix un paper a la seva filla Emilia, interpretada per Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva carrera com a actriu, donat que està una mica estancada. Conviure al set fomentarà una proximitat que han de compartir, que no van compartir en anys, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar. Un dels aspectes a destacar de L'ésser estimat és la dissecció de la figura del pare absent. En aquest cas, una persona amb un gran ego provinent d'una exitosa carrera com a director de cinema, que, sens dubte, no va dubtar en sacrificar la seva vida personal per l'èxit. Aquesta merescuda fama el porta a abandonar a la seva esposa amb una filla petita i embolicar-se amb una dona amb la qual té descendència. No sabem si per reconciliar-se o no l'ofereix un paper important a la seva nova pel·lícula. La evident tensió professional de tot rodatge es veu incrementada per una relació pare barra filla tempestuosa. El rodatge del film simula que és a un desert, malgrat que el rodatge té lloc a Fuerteventura, a les Illes Canàries. Aquest paisatge desèrtic accentua encara més la sensació de solitud i el difícil d'unes relacions humanes enterbolides per un rodatge complicat que fa saltar pels aires no només la seva relació patern-filial, sinó la de tot l'equip, que comprova la meticulositat malaltissa d'un director que sembla que li va de vida a cada escena. Mostra de manera bastant versemblant el que és la filmació d'una pel·lícula, la intenció del director d'apaivagar la tensió entre l'estaf, tant tècnic com artístic, xoca precisament per l'exigència d'ell mateix vers tot l'equip. La tensió arriba a tal punt que a mig rodatge l'equip de fotografia abandona el vaixell. Però, com diu la dita, show must go on. De seguida es contracta un nou equip. Suposem que amb un bon pressupost post, com és el que té la pel·li que s'està rodant, això no és cap problema. Ben definides les quatre potes de l'ésser estimat, com serien les relacions entre el pare i la filla, les relacions entre el director i la resta de l'equip, la filmació en si mateixa i els sacrificis que s'han de fer per portar a bon port una pel·lícula. Ens trobem amb un film que és fàcilment recomanable a tot aquell a qui li agradi el cinema. A l'espectador anomenat com a normal, potser se li fa una mica llarga. Haurà de triar entre seguir la història personal o estar atent a com és un rodatge, suposem que habitual. Marca molt el film les actuacions. Javier Bardem està esplèndid, com gairebé sempre. La seva personalitat li dona al personatge un plus que hem vist més d'una vegada a la seva extensa trajectòria. És d'aquells actors que influeixen molt en el personatge. És a dir, podríem dir que el director de la pel·lícula que s'està rodant és Javier Bardem,
s'apropia del personatge, el fa seu amb totes les conseqüències. Alguna cosa semblant li passa a Christopher Walken, el famós i irrepetible actor nord-americà, el qual, quan mires una de les seves cintes, les has vist totes. Li costa molt desprendre's de la seva personalitat. M'estaré dient que a tots els actors els hi passa el mateix. No, hi ha alguns que són camaleònics, la qual cosa ens hi permet interpretar qualsevol personatge.

0: L'actriu Victoria Luengo va confessar a El Confidencial que, de petita i en la seva etapa d'adolescència, sentia tanta admiració per Javier Bardem que va arribar a empaperar les parets de la seva habitació amb fotos de la seva cara. Com explica Spin-off, el director Rodrigo Sorogoyen es va veure en la difícil tessitura d'haver de suprimir del guió una escena que considerava molt important per al rerefons dels personatges, tot i que li encantava com havia quedat sobre el paper. Sorogoyen ha confessat en to jocós als mitjans que el seu terapeuta li assegura que fa cinema per compensar a la seva mare que va per la mort del seu avi, vinculant de manera indirecta el pes de l'absència familiar que impregna aquesta història. Javier Bardem va acceptar sumar-se al projecte immediatament gràcies al treball previ de Sorogoyen i la coguionista Isabel Peña en obres com Asbestes i Antidisturbios, destacant la llibertat que atorguen als actors per arriscar i jugar a cada escena. Rodrigo Sorogoyen va aconseguir que Javier Bardem es despullés emocionalment i aparqués les seves habituals disfresses o inèrcies interpretatives per mostrar-se com un ésser humà normal i proper, malgrat la seva empremta. La cinta està rodada combinant color i blanc i negre, passant per suports digitals, vídeo i fotoquímica clàssica en formats tan variats com 65 mm, 35 mm, 16 mm i Super 8. Guardó Cua de Cuc, pues Cuca de Llum, el millor. Premis. El Festival de Cannes va estar nominada a la Palma d'Or com a millor pel·lícula. Per què s'ha de veure? Per estar al dia d'un tipus de cinema a l'espanyol que a poc a poc va pujant graons en el difícil món cinematogràfic. On es pot veure? Només als cinemes, properament a Movistar Plus. Frase d'Emilia, interpretada per Victoria Luengo. Hi ha coses més importants que el cinema. No sé si tindrà tota la raó. Esperem que us hàgiu passat bé escoltant aquest programa que s'ha endinsat de ple al món del cinema, tant el que veiem com que la resta amagat durant el rodatge. Si us agrada el cinema i un fil parla de cinema, millor que millor. És com matar dos pardals d'un tret, amb perdó dels pardals. Abans d'acabar, fer una recomanació. Ara que ha tornat a engegar Imatge 74 amb la projecció de la pel·lícula Otra Ronda el passat 11 d'abril i Notes de Wolf l'11 de juliol, fent-nos ressò d'una propera sessió, encara sense concretar la data, al Centre Cultural d'Avens, amb la projecció d'un capítol del documental Crònica d'una mirada, dirigit i realitzat pel nostre benvolgut Manuel Barrios, que ens farà una presentació i ens convidarà a participar en un col·loqui en acabar. Hi han més notícies i novetats, però de moment no podem dir res més. Res més per avui. Han fet possible aquest programa Isabel Almató als controls i qui us parla, Txema Luzán a la resta. Ens escoltem aviat!
1: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

0: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
1: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
4: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiuses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Relat 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la salsa.

0: Picardia i Tendresa, Sarsuela i Estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a lesartsescenicasnyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brillas de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes super salut. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12 del migdia.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Hola, soy en Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: No em toquis els ous.
5: No em toquis el calamar.
4: No em toquis el nap.
6: Perquè toques molt més del que et penses.
7: Toques l'esforç de molts veïns.
8: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
9: Toques el que menja la meva família.
10: Toques el que més m'agrada.
11: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
12: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
13: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
14: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
1: al comerç,
4: al lleure,
1: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
1: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
3: Tria'l.
4: Reclama'l.
3: Activa per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
3: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: t'escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaig informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic? Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
4: És gratis!
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: mobilitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
3: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
4: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
5: Realment és que fumar és una merda.
6: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
2: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
4: A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem i amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom. I de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya. Tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8.

0: de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: De llauna de sardines a bicicleta. De pot de conserva a flascó de perfum. De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de pela de poma a compost per a flors i plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.
2: Avui us parlarem de l'AMPAL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
3: Hola, bon dia.
2: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPAL i quina finalitat té l'AMPAL, quan es va crear l'AMPAL.
3: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
2: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que forma part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
3: Sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, o i que llavors, doncs, és clar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'AMPAL es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades. Per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient que és, doncs, que anem també a dinar en algun restaurant i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixença.
2: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida a l'agenda, us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament, i també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google, trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic que és esplugues.ampal@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta, i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
3: Bé, el Museu de la Rajoleta, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període, doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènec i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem, doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
2: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí d'Esplugues, Sant Lluís, Hospitalet, hi havia bòbiles.
3: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial, i abans de construir-se, doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs hi havien camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes, que hi havia coves, i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc, també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, que es deia, aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara, doncs, més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
2: Sí, sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà, per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
3: Exacte, sí, sí, sí, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
2: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina, que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Caves Marguerí, o hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, i considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, també hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment,
3: Home, això, aquesta riquesa evidentment existeix, i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica, amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir d'aquesta coneixença del territori.
2: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
3: Exacte, sí, sí. Home, nosaltres, Ampel també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, doncs també, que ara és on hi hauria el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, doncs just a Can Rigal, i vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
2: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem desapareix.
3: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet, i era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar primer del senyor Pujol i Baucis, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons arrel de l'Exposició Universal de 1888, i per altra banda de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres, a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament, un a un, i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa, que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica. Però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell, doncs, es va brindar a poder potenciar aquests estudis. la via de les beques no va donar resultat i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són, bueno, uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és, ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
2: Doncs un projecte molt engrescador.
3: Exacte.
2: Molt, molt ambiciós, Lara.
3: Sí, sí, sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem doncs, tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps que s'estudia, bueno, s'elabora i intentem llavors doncs, donar-ho, posar-ho a l'abast i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria doncs, que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués doncs, unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
2: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh?
3: Sí.
2: Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
3: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre, a veure, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya.
2: Vale.
3: I hem assistit a algunes conferències que han agrupat doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres. Uh-huh. I al mateix temps assistim també a allò que ells fan. No?
2: Munteu la fira de la ceràmica?
3: No, això ho fan ells.
2: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
3: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades,
2: sí.
3: I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, doncs aquests que són molt més especialistes, es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats, però que trauen molt, també. Trauen molta gent.
2: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podríem destacar.
3: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues,
2: uh-huh.
3: I que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
2: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
3: Exacte, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles,
2: uh-huh.
3: Aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts,
2: sí.
3: Que són, eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on, bueno, la gent que vivien allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, les és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí, de Barcelona.
2: Allà hi ha molta cultura a Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safareig.
3: És aquest, eh? És aquest, això és el que jo aquest. Estava parlant, eh?
2: Aquest.
3: Del carrer Sant Llorenç.
2: El del carrer Sant Llorenç.
3: Exacte.
2: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu, eh?
3: Sí, la publicació, de... la publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Bausis.
2: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
2: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
8: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. I llavors, el dia de Sant Antoni, es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia, el cavall tenia un menjar especial, o un menjar, o doble menjar de garrofes, se'l gornia, i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església, i eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
2: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
7: El 17 de gener, sí.
2: Però aquí a Esplugues no celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
7: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, com el cap de setmana, fem la missa, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, els socis i per tot el que vulgui vindre,
2: sí.
7: I amb un ball final.
2: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
8: sí,
2: oi?
8: Se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa, i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia se'l tenim reservat per a la nostra festa. Igual que nosaltres participem a altres trastoms d'altres poblacions.
2: Perquè, clar, aquesta tradició que és agrícola, antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
8: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
2: Sí.
8: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Uh-huh. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequesi i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè a Esplugues ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
2: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
8: Molta agricultura i molta conreu.
2: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença, i des del grup d'estudis estan censats el bestiar que
8: hi
2: ha aquí a Esplugues.
8: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peces que hi havia, amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
2: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
7: El Quim.
2: Sabem, el Quim. I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i capsgrossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
8: Amb Llorenç.
2: Exacte.
8: Llorenç Vendrell i el seu germà.
2: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
8: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els geganters van ser anomenats banderats.
2: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, i farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
7: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també, i llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i si tothom sempre ha dit que sí. I ara, per això, sempre, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
2: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
7: Sí.
2: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
7: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, el seu nombre, el seu capità, i el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Llavors, ells de participar. Han de mirar també de guarnir el carro del Sant també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, uns posen coses de la seva entitat allà dalt el carro, està bé, molt bé. I després, pues, pues l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
2: sí.
7: I això ho munten ells, i així per... participen més dintre de la nostra festa.
2: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
7: sí.
2: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
7: Sí, amb el pregó de festes. Sí.
2: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
7: No, no, això és un pregoner.
2: El pregó, això.
7: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si ja que enganyes una entitat, doncs un mateix de l'entitat, sí. Fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels tres tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que digui que hi està.
2: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant,
7: sí, sí, cada
2: les
7: any
2: entitats.
7: Jo crec que cada any se supera més, eh? Sempre dius, ostres, que l'any ha sortit molt bé, però l'any següent encara surt millor.
2: Exacte, sí. És així.
7: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, ball o canten o fan alguna cosa, pues, uh-huh. per acabar d'omplir la festa i sí. Crec que queda força bé.
2: Algun any la coral ha participat?
7: Sí, la coral, no? Sí.
2: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
7: Sí, és estreta, sí.
2: El dia de la festa vostra, eh? Després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
7: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els hi agrada i s'ho passen bé, també.
2: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres,
7: sí,
2: de la banderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte,
7: sí.
2: I comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
7: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar al lloc, és allà dalt al carrer
8: Andreu Amat.
2: Sí.
7: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
2: Val.
7: Els socis, doncs, tenen dos esmorzars gratis,
2: sí.
7: I la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
2: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
8: Davant mateix l'Institut de la Mallola.
7: Sí.
2: Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Esplugues City, que hi ha gent que li dona la referència.
7: Exacte, sí.
2: Aquesta. Sí. I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles, que
7: sí,
2: arriben
7: clar,
2: Esplugues.
7: Van venir ahir mentre... Bueno, ja venen abans quasi d'un bon sa esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
2: Déu-n'hi-do,
7: sí. I ara, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon... I així se surt.
2: Sortiu cap a 11:45, penso que és,
7: sí.
2: 11:45.
7: Sí.
2: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
8: Allà el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni, abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se i que la gent porta.
2: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel pont d'Esplugues...
8: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Iglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró, i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier, Vicenç Bou, i també torna a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, doctor Torró i Àngel Guimerà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou Amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
2: Pere, quan es fan els tres tons, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
7: Els que van amb les tartanes són dels nostres socis, bueno, de moment de les nostres senyores també que van.
2: Sí.
7: Van les entitats també d'Esplugues,
2: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
7: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
2: Estan allà.
7: Sí, sí, llavors allà van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan, com cavalls que si veus que hi ha algun cavall suelto que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen voluntàriament i participen de la festa.
2: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
7: Sí, digues tu.
8: Coneixent algú de la colla pots fer-te soci, i si no a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues @gmail.com es pot sol·licitar fer la inscripció.
2: Nosaltres
8: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano,
2: sí.
8: Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 9:15 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
2: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
7: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
2: Sí.
7: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, que no tindrà cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
2: Clar.
7: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans i bueno, de vegades doncs, el canvi a vegades hi ha diferències, perquè un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Pues clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
2: Clar,
7: i a vegades que paguen les diferències, però bueno.
2: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
7: Bueno, ja tens un... Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades pues, es diu sí, o si no, voleu que vinguis Esplugues... I ells no pensis que ja es preocupa, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs... Pues, volen vindre Esplugues i ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
2: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
8: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Tombs, sí. La primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Tombs, tenim dues tartanes que pugem a distribució, pugem a disposició de la població perquè faci una volta un tomb pel poble d'Esplugues.
2: Molt bé.
7: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
8: la carrossa de carbó.
7: La carrossa de carbó.
2: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu el Tres Tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí, no? I alguna coseta més, doncs, bàsicament, seria dintre del primer trimestre de l'any.
7: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge, al Pou del Fèlix, que això també
2: a la plaça Vermella.
7: Busca, això mateix, nosaltres també busquem gent que perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
8: de fruita, de pagesia, sí, tradicional.
7: Sí. Sí. I després, pues, bueno...
2: Feu més coses, la revista també. Feu
7: la revista,
2: vull dir, això que sí.
7: Sí, això hem de donar molt...
8: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
2: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
7: 100, no? Més o menys,
8: eh? Actualment són 100 socis. 100. Sí, 100
2: totes socis. Les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
8: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament,
2: sí,
8: i també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
2: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu al Tortell de Sant Antoni.
7: Sí.
2: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et menges el Tortell de Sant Antoni.
7: Sí, sí, sí, sí.
8: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí, això, la festa dels Tombs ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, repartim els borregos típics de Sant Antoni després de la
7: missa.
8: De la missa. De participació.
7: Amb el vi dolç.
8: Amb el vi dolç.
2: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Tombs teniu la vostra música?
8: Tenim una música pròpia que és escrita, la lletra i la música, pel Marcel Casellas, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
2: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
1: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Sestoms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga, o sigui una sèrie d'anys, no? Perquè això és clar, que carregar-lo cada any diferent no pot ser,
0: clar.
1: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
1: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
1: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí,
1: que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'han triat. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sí. Sempre
1: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer...
2: De l'Iglésia,
1: i un altre any del carrer Joan Corrales. També...
2: Montserrat, també.
1: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat, Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
2: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
2: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser-ho també ho ha fet, eh?
1: Sí,
2: en primer
1: moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els toms en aquell moment.
0: Molt bé.
1: O, diguéssim.
0: Perquè ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
1: Són amazones.
0: Amazones.
1: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
2: Sí.
1: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
1: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner,
0: val,
1: amb una tartana, amb un brec, se'l va a buscar, i llavors el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera,
0: molt
1: i passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
1: I llavors inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
1: S'ha de mantenir la tradició i
0: exacte,
1: la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
2: Quan, sí, i tant, com vulguis.
1: Quan vulguis.
2: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui, a l'espai d'entrevistes, us volem oferir una novetat aquí a Esplugues. És una activitat que es realitzarà aquest mes de maig a l'Avent Centre Cultural, que ja sabeu que l'Avent vol ser un referent en el teatre dintre de la nostra comarca. Per parlar de teatre d'aquests dies, tenim i ens acompanyen el José Sanz, la Anna Barjau i la Paula Lua. Molt benvinguts a tots tres i gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies.
3: M'agradaria que primer parléssim de què és la companyia Dicanca. És un nom que és molt atractiu, és molt sonor i estic segura que darrere d'aquest nom hi ha una gran història. Només del nom. Anna, explica'ns, què és Dicanca?
5: M'he de remuntar al moment en què vaig conèixer el José, i va ser a través d'un grup de teatre que tinc a la universitat, a la Politècnica. En soc la directora des de fa molts anys, i el José es va afegir al grup per una primera representació d'una obra que estava treta. És un relat d'un llibre de Gogol que es diu Vetlles en un veïnat de Dicanca. I això ja ho diu tot, no? D'aquí va sortir la idea de que si muntem una companyia, doncs s'hauria de dir Dicanca, com a homenatge a la nostra trobada, a la nostra primera trobada teatral.
3: Per tant, una companyia de teatre també és una convivència, com un veïnat, no?
5: Jo diria que més, és com una, és una família. Sí, és una família, sí, perquè és una... muntar un espectacle teatral sempre són moltes hores, i és moltes hores junts i parlant i discutint, i sí, es creen uns lligams que són com una família.
3: Per tant, com sempre, el nom defineix molt, no solament el grup, sinó a les persones impulsores, perquè vosaltres dos, en José i l'Anna, sou membres d'aquesta companyia Dicanca, i pel que ens està explicant ara l'Anna, membres fundadors. Bueno, la fundadora seria l'Anna, no?
5: No, no, de fet la proposta era del José.
3: Ah, la proposta és del José.
5: I em va dir, a veure, em va enredar i li vaig dir que sí, però la idea ha sortit d'ell. Jo diria que si algú és l'ànima de la companyia és el José.
3: Doncs anem a desgranar una miqueta les persones que tenim aquí als micròfons, perquè per mi és molt important parlar de les coses, però les persones són les que defineixen les coses. I per tant tenim aquí en José Sanz i voldria una miqueta que m'expliquessis quin és el teu recorregut teatral, què et motiva, doncs, entrar al món del teatre i com hi entres.
6: Doncs, com molt ben ha dit l'Anna, no? Molt bé ha dit. Jo vaig començar en un grup a la Politècnica quan estava estudiant enginyeria industrial. I allà em pica el virus, no? Allà comença el virus teatral i després vull estudiar més professional, no? Quelcom més professional. I llavors començo a fer cursos amb José Pérez Ocaña i després ja em fico a Nancy Tuñón, escola de Barcelona, escola d'actors. Allà precisament conec a la Paula Lua, que és una de les integrants de l'obra, Àlia. I res, acabo la formació i ja començo a fer teatre, a fer curs. I, bueno, la meva trajectòria he fet Emmarats de Joaquim Bundó, també Oficinats, també, de Joaquim Bundó, i Ikigai, que també vam compartir companyia amb l'Anna, no? En aquest cas amb la companyia Mame Mimo, amb la que va ser fundada per mi també i pel Marwan Sabri. I res, majoritàriament comèdies. I aquesta, Àlia, en concret, també és una comèdia.
3: Anna, des del món de la tècnica i la ciència, he descobert en els espais d'entrevistes que hi ha moltes persones que es dediquen a l'art, sigui pintant, sigui escrivint i, en aquest cas, interpretant. I m'agradaria una miqueta que m'expliquessis des de la teva experiència quina unió fas entre ciència i teatre.
5: Jo diria que, diguem, qualsevol pràctica artística és un contrapès excel·lent quan un es dedica a la ciència. I això jo ho vaig comprovar durant els meus estudis. Jo vaig estudiar física a la Facultat de la Universitat de Barcelona, i de la meva promoció, jo diria un 90%, o tocaven un instrument, o escrivien, o... En fi. A l'Escola d'Enginyeria Industrial, que és on estic actualment, soc professora d'allà des de fa moltíssims anys, els temes culturals costa una mica d'introduir, perquè els estudiants encara no han entès que la vida és alguna cosa més que l'enginyeria, i encara no els hi falta aquest contrapès. Però entre el professorat sí que hi ha moltes persones que tenen inquietuds culturals i que han participat, per exemple, a les activitats teatrals que organitzo, o concerts que hem muntat també, o revistes literàries. No és una cosa infreqüent, al revés. I jo crec que ens va molt bé per poder buidar el cap de números i fer una altra cosa.
3: I ara aniríem cap a la Paula, que és una de les tres intèrprets d'aquesta obra d'Àlia. És una de les tres que has vingut, i després ja explicarem quines són les teves companyes de repartiment. En el teu cas, Paula, com entres en el món de l'escena?
7: Doncs jo vaig descobrir el teatre bastant tard per mi. Va ser als 18 anys. Jo havia portat tota la meva vida fent art, però més des de dibuixar, des d'una timidesa, també cantava, però no davant de la meva família. Em vaig com anar descobrint en aquest món força tard per aquesta introversió, no? I després, bé, quan vaig començar a mostrar que això realment m'apassionava, els meus pares, pues, em van ajudar, òbviament, i van voler, pues, invertir una mica en això que realment em portava cap a una plenitud. Llavors va ser als 18 anys que vaig intentar provar teatre musical a un curset d'aquests d'estiu per veure que si no m'agradava, doncs era fàcil també marxar d'allà, no? Però va ser tot el contrari, em va encantar. I més que encantar, com ha dit el José, va ser una espècie d'infecció que ja, pues, es va anar propagant per tot el meu cos. I vaig dir, vale, jo això ho necessito en el meu dia a dia, i així ho vaig procurar. I després de fer com tota la formació a la Coco Comín de comèdia musical, vaig veure que el teatre era quelcom que em parlava molt intensament i que volia saber més, volia aprendre més i més i més. I vaig fer també la formació de la Nancy Tuñón, de la formació pla professional de l'actor, i allà al primer curs em vaig trobar amb el José, vam compartir, pues, això el primer any de la formació, va ser molt guai. I després, pues, el tercer any també em vaig trobar amb unes companyes meravelloses amb les que vaig formar una pròpia companyia, i bé, des de llavors he anat intentant sempre actuar en diferents coses, perquè, clar, m'encanta l'art, llavors tot el que sigui poder barrejar aquestes disciplines em flipa, llavors intento, pues, dedicar-li el major temps possible, i res, m'encanta formar part de projectes amb processos creatius com aquests, i l'obra d'Àlia, pues, ha sigut un regal en aquest sentit també.
3: Quan us he demanat una música, perquè a mi sempre a les entrevistes m'agrada dir-me una música que us identifiqui a vosaltres, al projecte, i el José em va dir, mira, jo crec que aquesta cançó del Pescaïlla ens identifica, així que no sé què té a veure la rumba catalana amb l'obra, però ara sí que vull que em parleu d'aquesta obra que ens presenteu aquest 10 de maig aquí a l'Avent Centre Cultural. Doncs expliqueu-nos què podrem trobar el dia 10 de maig aquí a l'Avent amb aquesta obra.
6: Doncs trobareu rumba. Rumba boja, molt boja. Sí, perquè la història es situa en un barri d'extraradi de Barcelona, en una peixateria. El protagonista és un peixater, i el mar, no? Els peixos, la música de l'extraràdio ens portava a la rumba catalana, no? Com en aquella època, no? Al Pescaïlla, no? A Gràcia. I de fet, la Fosca Tasso, que és una de les noies, no? Que també que és música i interpreta també un dels personatges a l'obra, s'encarrega d'aquesta part musical. I res, l'obra és d'un peixater que té molts problemes, té problemes maritals, té problemes amb els seus pares i també té problemes amb la feina.
3: La vida, és així, la vida.
6: És la vida, sí, sí, sí. Però pateix molt. I en aquest patiment apareix un ésser, no? un ésser extravagant, estrany, extraterrestre, diguem-ne, i li trastoca una mica bastant la seva vida. I aquí comença el conflicte de la història, sí.
3: Doncs parlem una miqueta més. Dius que hi ha un peixater, però l'obra està composada també per tres dones. Una d'elles és la Paula. Mm-hmm. Expliqueu-me una mica els personatges que intervenen.
6: Sí, la Paula en concret fa de... Bueno, elles tret de mi, que jo faig de peixater i ja està, elles fan un munt de personatges. Però els més importants, en aquest cas, la Paula Lua fa d'Àlia, aquest personatge enigmàtic, que no desva... Bueno, no volem explicar massa, no?, de com és, volem que la gent ho descobreixi, però certament és molt divertit i molt entranyable. I després està la Irene Aguilar, que fa de la parella, d'aquesta parella, del peixater, del Roc, fa de Petra. I també fa de molts altres personatges que també ens agradaria que descobrissin, el públic vingués i descobrís, no?, de tot el rang, no?, de interpretatiu que tenen, no?, perquè és brutal. I res, l'altre, la Fosca Tasso, fa també de, el que deia, a part de la part musical, també fa d'un personatge concret de l'obra que és molt divertit.
3: Em dius que ens ho passarem bé, explicareu moltes històries,
6: sí.
3: Així que us convidem a tothom que vulgui venir aquí a l'Avent Centre Cultural el dia 10 de maig a veure aquesta obra d'Àlia, i des de la ràdio ja us anirem informant de com heu de fer la reserva de les entrades, que això també és molt important. Com a companyia, bueno, tu ja has anat explicant una mica de coses que has anat fent, val? Però com a companyia d'Icanca, quants projectes porteu?
6: Nosaltres, de fet, vam començar a treballar, a part d'anar al grup universitari, vam començar amb Mami Mimo, amb el Maruán, i ara, com ha sorgit aquesta branca, no, diguem-ne, no, ens hem desmembrat una mica, no? Està Mami Mimo per una banda, però ara tenim Dicanca per una altra. Amb Dicanca, ara és el primer projecte que tenim junts, l'Anna, o sigui, només l'Anna i jo, en aquest cas, i sí que durant, mentre estàvem fent Àlia, hem parlat de possibles projectes,
3: vaja,
6: futurs.
3: O sigui, ens avançarem, si un cas, perquè m'agrada acabar les entrevistes amb els projectes, però si un cas ja colem els projectes.
5: Bueno, és que jo crec que no els podem desvelar encara, no?
3: No?
5: No, però tenim
3: projectes.
5: Sí, sí, sí, tenim
3: i els anirem coneixent.
5: Ah, espero que sí, sí.
3: Perquè ara vosaltres aquí a l'Avent esteu fent la residència artística.
6: Ahà.
3: Expliquem-ho una mica, ja ho hem parlat tant amb la Laia com amb Sergi, ens van explicar la residència artística d'aquí de l'Avens, uh-huh. Però m'agradaria que m'expliquéssiu la vostra experiència amb aquesta residència aquí a l'Avens Centre Cultural.
6: Doncs això neix de que jo normalment quan estic buscant un local d'assaig, he de buscar-lo a Barcelona. A Esplugues no trobava lloc per assajar i m'havia d'anar a Barcelona, i llavors jo, doncs, un dia acabo a l'Avens parlant amb la Laia, i la Laia m'ofereix això, fer una residència amb el NYAC, no? La iniciativa, sí, aquesta que tenen ara, i jo encantat, tenia aquest projecte entre mans i els hi vaig dir, i sí, sí, ha estat tot molt fàcil, hem pogut encaixar els horaris i la veritat és que ens han ofert doncs, espais per guardar també tota l'escenografia, que és una cosa també important per no estar carregant i descarregant. Moltes facilitats i la gent és molt maca també, o sigui que això fa molt.
3: Això és molt important, perquè tu pots tenir un espai molt adient, però si la gent no et dona aquest caliu i et dona les facilitats, doncs es fa tot molt costa amunt.
6: Exacte.
3: Vosaltres que veniu un dia a la setmana a fer l'assaig o veniu més dies?
6: Venim dos.
3: Dos cops per setmana, sí. Veniu aquí i assageu a la sala del teatre?
6: Sí, una sala a part, no? La sala 75è, i també a la sala del teatre quan es pot, perquè està més sol·licitada. Però sí, ara conforme s'apropa la data d'estrena,
3: clar,
6: ells ja ho saben i ens tenen més, més buida, no? La sala per nosaltres.
3: Perquè deies, és molt difícil, no trobàveu sala d'assaig aquí a Esplugues.
6: Aquí a Esplugues, sí.
3: Tot cap a Barcelona, en general, a part, deixaríem de banda Barcelona, que hi ha de tot, no? Trobeu dificultats aquí, a la comarca, a Esplugues, Hospitalet, a Cornellà, a l'hora de trobar sales d'assaig? És dificultós?
6: La veritat és que hi ha molt de lloguer. Sí, que les coses no surten barates, diguem-ne.
3: Val.
6: Sí. I la veritat és que aquí a la comarca sí que costa. Sí que costa.
3: Però això que tothom anem a Barcelona, eh?
6: Vull sí.
3: Ja no solament a l'hora de buscar una sala d'assaig, sinó que en general a la gent d'Esplugues ens costa trobar allò que necessites, i com que tenim tan a prop Barcelona, però clar, Barcelona també està molt cara, sí, amb tots els aspectes.
5: Sí, també, vull dir, jo crec que Barcelona locals així on puguis assajar sense pagar un lloguer, no crec que n'hi hagi, eh?
7: És complicat.
5: És molt complicat, i si els pocs que hi ha, poquíssims, molt sol·licitats i...
7: Sí.
5: Difícil.
3: I aleshores el retorn que és que l'estrena la feu aquí?
6: Clar. Sí, normalment és una contraprestació, no? De tu tens el local, assages, però després l'estrena doncs l'has de mostrar aquí, no?
3: Està molt bé. Sí. A partir d'aquí que heu de començar a buscar bolos perquè heu de fer la gravació de l'obra, que sí. Això és molt important.
7: Sí.
3: Heu
7: sí.
3: de fer el dossier.
6: Sí.
3: I presentar-ho a qui sigui, amb altres teatres, distribucions,
6: exacte,
3: qui sigui, perquè si la gravació no està ben feta, no es pot vendre el producte.
6: No passarà això.
3: No. La part tècnica, com porteu tota la part tècnica?
6: No, nosaltres no ens encarreguem, sempre no. hem de tirar de gent que entengui, sí, i fiar-nos, clar. Sí.
3: Teniu un equip així fixa que no. us acompanya o aneu canviant?
5: És el tècnic de la sala on estiguem fent la funció. Llavors, cada vegada s'han de donar les instruccions una altra vegada i s'han d'aprendre.
3: Déu-n'hi-do, perquè és com començar de zero cada vegada.
5: No,
3: vosaltres no, com a equip artístic no, però...
7: El tècnic deu ser més complicat, sí. Però bueno, ja per això hi ha un guió tècnic, la gravació...
6: Sí.
7: I bueno, s'intenta sempre prevenir, no?, amb temps i enviar-li les coses, el material, perquè també s'ho puguin preparar, perquè si no, òbviament, clar, deu ser bastanta feina de primeres, no?, quan t'ho trobes.
5: De tota manera, com que l'espectacle és amb música en directe, diguem, el tècnic bàsicament s'ha d'ocupar de la il·luminació, això també simplifica.
7: Sí, molt.
6: Sí. I és important això també, destacar-ho, que la gent vindrà i podrà escoltar música en directe.
7: Sí. És un punt super a favor per l'obra.
5: Sí, sí.
3: És un valor que s'està valorant molt darrerament, eh?
6: Sí, sí, sí.
3: De tenir la música en directe, perquè no tothom ho fa, és que els músics també han de treballar.
6: Sí, clar. Sí, sí. De fet, m'agradaria també destacar un altre valor que sí. té l'obra, que és que per cada entrada venuda destinarem una part, un euro en concret, de cada entrada per la ONG Plastic Free Wave, que s'encarrega de la retirada dels plàstics a les platges, als paratges de Catalunya. I volíem destinar-ho a això.
3: És una sensibilitat que que ens estan transmetent constantment dels microplàstics que estem ingerint i que és molt important eliminar els plàstics de la nostra natura.
6: Exacte, sí, sí. I en aquest cas, degut a la temàtica, no, de l'obra, que parlem de l'alimentació, no, dels peixos, de la peixateria d'aquest personatge, no, el Roc, doncs està molt vinculat.
3: Doncs no sé qui dels tres ho voldria fer, o tots tres, però ara m'agradaria que féssiu un espot publicitari perquè els nostres oients us vinguin a veure a l'obra de teatre. Vinga. Jo d'entrada puc dir, veniu a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà, número 27, d'Esplugues de Llobregat, a veure aquesta obra d'Àlia amb la companyia d'Icanca. I ara, com me la veneu?
7: Molt bé, doncs us convidem a totes i a tots a veure Àlia, o Rumba boja d'un peixater, que és una comèdia romàntico-fantàstica, realment fantàstica per veure, amb música en directe, que no us deixarà indiferents amb un munt de personatges esbojarrats i a la vegada amb els que es pot connectar molt fàcilment. És una obra superdinàmica i molt interessant.
5: Ho has fet tan bé que no, sí. No podem afegir res.
6: Res a afegir.
7: És millorable, això, eh?
3: Sí, sí. Jo normalment sempre em deixo coses a l'hora de preguntar, però jo sempre, la meva darrera pregunta sempre és: alguna cosa que vulgueu dir que jo no us hagi preguntat i que sigui necessària per a aquesta entrevista?
6: Jo crec que és una obra que la gent connectarà molt fàcil, s'ho passarà super, super bé. És que jo estic segur, és que és molt divertida, és molt divertida. Ens ho passem bomba nosaltres fent-la i això és un símptoma molt bo de que el resultat serà boníssim. I això, si vols desconnectar, a més, veuràs això, escoltaràs música en directe i en part estaràs col·laborant amb una causa com és aquesta, no?, de retirar els plàstics. Jo no sé què més dir.
5: És una sorpresa contínua, és... Sí. Constantment són coses que no t'esperes i que et sorprenen i que et fan riure i que és fantàstica, de veritat.
3: I això que avui en dia costa molt de sorprendre, perquè amb tantes xarxes socials i tanta informació que tenim, sí, és difícil. Per tant, això ha d'haver estat un guió molt acurat, per les persones que hagin intervingut.
5: Sí. Ha sigut una bogeria. És a dir, la idea és parteixes d'un guió i tot el que se't va acudint i les idees més boges doncs es van incorporant i d'aquí ha sortit un joc meravellós.
3: O sigui que us heu deixat anar amb la vostra imaginació, sí, sí, alegria.
7: Ei, sí, moltíssim. Sí, sí.
3: I aquest és el resultat. Sí, Àlia.
5: Sí. Sí.
7: He de dir que com a intèrpret és un regal tant pel guió del José, que és una passada perquè és un recorregut per això, per situacions molt boges, i després també la bogeria creativa de l'Anna com a directora, que hi suma més creativitat, no? Llavors és molt fàcil deixar-se anar i gaudir del procés i el projecte com a intèrpret, i jo crec que com a públic també.
5: Bé, si no tinguéssim les actrius que tenim, exacte, no hauríem fet res del que hem pogut fer.
6: Exacte.
7: Tothom sí, aquí.
5: No, però és veritat, jo sento que és una cosa molt, molt de grup, és dir, encara que sí que hi ha uns títols, no, el guionista, la directora, però no, és tothom.
7: Hem fet sort amb un gran equip, també amb la Irene i amb la Fosca, sí, que a tot bé.
3: I nosaltres, com que som de la perifèria de Barcelona i ens agrada molt la rumba catalana i a més amb aquesta música en directe, és que és obligat venir a veure Àlia aquí a l'Avent Centre Cultural.
6: Obligadíssim.

0: Doncs en José Sanz, a l'Anna Barjau i a la Paula Lua, moltes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres. Estem gravant aquesta entrevista, encara queden dies perquè s'estreni l'obra, i jo suposo que d'aquí al dia 10 de maig ens tornarem a veure, i si necessiteu alguna cosa teniu a la vostra disposició els telèfons de la ràdio d'Esplugues FM.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.

0: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
1: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es treguin la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui, eh?
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això
0: portem
2: ja 36-37 anys amb aquesta entitat.
0: Sí.
2: I
0: la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre aquest, sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25
0: diverses.
2: 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus, eh?
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
2: Sí.
1: Amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí, sí, que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen.
1: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Hem sigut.
2: Més de 300 hem
1: i
2: sigut.
1: I més carrers, sí. Ens sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda, a disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res, i llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que a ella li va bé, si no va bé.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu està al carrer Bruc 40. Llavors, n'hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Tot. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers, o sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
0: Tant en compte.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
2: Clar.
0: Clar,
1: érem, llavors entenc. Érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé. Sí.
1: Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan.
0: Bueno, i participeu
2: i conferències també.
0: També feu conferències.
1: Sí, també.
2: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè
2: fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues n'hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant, sí, és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
2: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah!
2: Expressament per...
1: Els escriu ella, clar, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui, fets...
2: Originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social?
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles. Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, sí. Es busca un tema i quan es comences el tema, mica a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia,
0: sí.
2: I va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
2: sí,
0: et trobes.
2: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí.
2: Jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva,
0: sí,
2: personalitat.
0: Sí, sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt clar. Guai.
0: Abans...
1: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400, eh?
0: Associades?
2: Sí, sí, sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només anys... estava la nostra,
1: sí,
2: doncs, hasta 500 havien sigut, eh?
1: Sí,
2: hasta
1: no.
2: 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ell.
1: Això mateix.
0: Sí. En tenim tres.
2: A part de que hi hagin també, pues, les d'escriptores,
0: sí,
2: les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup,
0: sí,
2: de dones
0: grup
2: empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts, sí, i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que hi poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam. És la, per una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors,
0: sí,
2: aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
2: sí, sí,
0: no s'acaba.
2: Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que, no és una
2: que
0: cosa
2: som ja... moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Som més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir, em vulgueu dir avui.
2: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
2: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català només parlat, una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació i si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
1: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
1: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
1: Exacte.
0: Val? Sí, perquè sí, sí. A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
2: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...?
0: Bueno, digue-la, a veure.
2: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
2: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
1: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat.
1: També.
0: Sí. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
2: Bé, així.

0: d'Esplugues FM.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gràcies!
13: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaig informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-esplugues.cat. I també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-esplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi ha diverses informacions i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ben representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. En aquest cos va ser el Toni i va ser la Maribert, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la festa major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
0: Justament.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir I que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs, que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs, que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, sí, perquè sí. De fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
1: Després tots sí. Els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit que on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí a Esplugues.
1: Sí, sí, sí. Vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
2: poble de dos
1: pobles, no? Era dos pobos, no? Era la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any convidant a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super bé.
0: Ho recordo, perquè clar, vosaltres per Festa Major feu el sopar de bastons, sí, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys doncs, que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament,
0: sí.
1: I llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps?
0: Sí. Vull dir,
1: llavors tenim un grup de folk muntadet, sí, que de fet només actuem per la diada nostra, vull dir, pel sopar.
0: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
1: Sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va
1: ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la Festa Major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar super tard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les drassanes, a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí,
2: sona
1: sí,
2: molt bé.
1: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, vaja ja.
1: Sí. Sí, sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event doncs vol que estiguis allà, no? I, bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites. Sí. D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del ball de bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronze, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no havia collita, perquè havia caigut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Vull dir, perquè demanaven allà, doncs, bueno, vull dir que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals. O espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, bueno, és molt, molt, molt, d'una manera molt que es veu molt, sí, molt grecorromana, molt, uh-huh, molt, molt, molt tard, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Ah? Interessant, sí. També, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes, almenys.
0: Sí. Intrínsecament.
1: Sí. Sí,
0: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla bastoners, tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
0: Sí.
1: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per sos, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlant amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I de sos, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè ja aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el Ball de Bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però que ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, no, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu
1: totes aquestes músiques
0: recollides. Correcte.
1: Val, i després també li devem al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etcètera, no? Vull dir, hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla,
0: sí,
1: i que el tenim sempre a mà i sempre sí, col·labora amb nosaltres nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre
2: mestre,
1: de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, que no ens oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya.
0: Sí,
1: que va plegar unes 2.500 persones, balladons, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època, perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut, sí, i va ser, bueno, tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues, i, sí, i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella, del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint,
1: va ser
0: impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars, sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet, tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, bueno, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt sonada, inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015, però finalment no vau ser finalistes.
1: Vam ser finalistes, però no vam guanyar.
0: Però no vam guanyar.
1: Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari, a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clicar per al tema de contactes. Hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, en quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
2: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
1: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
2: 95, any? 95, a l'octubre del 95.
1: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
2: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
1: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
2: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
1: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
2: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: També heu fet altres publicacions i
2: Sí. Heu
1: suport a altres llibres Sí. Que es fan.
2: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que ja han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues,
1: sí.
2: Perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
1: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una cadira.
2: Sí, jo també l'he conegut.
1: La patatera, que era Sí. Una casa de...
2: El carboner,
1: que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
2: Sí.
1: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens.
2: Però
1: amb quin aparell reproduir.
2: Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres Sí. També ho pensem.
1: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot Sí. Això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
2: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió, sí, sí. I aquest treball és la seva tesi de la seva carrera.
1: L'he d'entrevistar, la Lídia, també.
2: Sí, és una persona molt interessant. Sí. I després, doncs... hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
1: A la venda de la llibreria Esplugues.
2: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. Uh-huh. La veritat és que és un aparador molt important.
1: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió, sí. El treball que ha fet el Miquel, no sé, ves-me...
2: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes ni de res, perquè
1: no,
2: em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues la coneixeries tota. Alguns han anat desapareixent, per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot. Són unes fotos entranyables, és un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
1: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
2: Ah, sí, sí.
1: Per incentivar l'imaginari cultural.
2: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt d'èxit. Són molt complicades de preparar les sortides, sí. Perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc. Mm-hmm. Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
1: N'heu fet moltes i...
2: Moltes, moltíssimes.
1: Tant cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
2: Tot. I
1: cap
2: Lleida,
1: Lleida,
2: tot.
1: Una.
2: Sí.
1: On podem trobar el grup d'estudis?
2: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles, mm-hmm. Que si tu mires la façana de cara, dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic, sí. I el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
1: Normalment us reuniu els dimarts?
2: Sí.
1: Algun correu electrònic?
2: Tots els dimarts de 7 a 9.
1: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat, sí. Fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
2: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. El Facebook també té un grup d'estudis d'Esplugues i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
1: Bàsicament, doncs, seria
2: això. A YouTube això. També hi ha alguna cosa penjada, les xerrades.
1: Ah, les xerrades que les enregistreu?
2: Totes.
1: Les podem trobar? Bueno, ara
2: totes,
1: la
2: sí,
1: web,
2: sí, al YouTube.
1: Al YouTube.
2: Totes,
1: d'acord.
2: Sí.
1: Explica'ns les xerrades, perquè clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
2: Sí, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes.
1: Sí.
2: Que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor, o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt vam fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
1: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
2: Està penjada, la pots recuperar al YouTube.
1: Ja la buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, però per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
2: Espectacular,
1: sí. Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintoré, amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
2: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
1: També.
2: Que va ser molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
1: No.
2: Però val la pena, eh?
1: Sí.
2: Val la pena anar-la a veure.
1: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
2: Sí. I això de les que et deia de les sortides matinals,
1: sí.
2: Doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
1: sí.
2: I són sortides molt curtes, que a vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model també,
1: sí.
2: Aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades. Al Museu Nacional de Catalunya, tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
1: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
2: Bueno, ara en aquests moments som uns 115 socis.
1: Ah, Déu-n'hi-do, molt bé.
2: Sí. La mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
1: Quina pena.
2: Quasi sempre, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros.
1: Mensual o anual?
2: Anual, perdona, mare
1: anual
2: meva.
1: Anual 25 euros.
2: Anual.
1: Doncs vinga, animem-nos.
2: Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barat.
1: Sí.
2: És una estratègia.
1: Molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal
2: del
1: mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
2: Sí, tu poses a YouTube i busques conferències grup d'estudis i surten. On estan és a la pàgina web, hi ha mordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades,
1: doncs,
2: sí.
1: Buscarem a YouTube totes aquestes conferències que s'han arribat a fer. Algunes, gràficament o visualment, complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies desplomades.
2: Oi, oi, oi.
1: Que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'in a 3 amb els noms de les famílies i els anys. I
2: allà va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. Aquella, és que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que confecciona l'Ajuntament.
1: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
2: Sí.
1: Que no avança.
2: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
1: Aquesta seria la part reivindicativa de l'antic.
2: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
1: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
2: Sí, clar. Sí. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada. I es va dir pues, que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del...
1: Sí.
2: I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions...
1: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant...
2: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions... No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
1: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de
2: sí.
1: Clota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural
2: sí.
1: molt potent.
2: Sí, és el que dèiem nosaltres.
1: Ben comunicat, de persones que vinguin de
2: més,
1: fora d'Esplugues
2: sí.
1: a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
2: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
1: Exacte.
2: Aquesta mica de masia. No queda res més.
1: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? Que et veig que t'has preparat moltes coses.
2: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, el ResearchCat, que és el, normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
1: Hi ha els del Baix Llobregat.
2: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
1: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió
2: Exacte.
1: De la vostra tasca i de la vostra...
2: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
1: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves
2: sí.
1: en totes les matèries.
2: Sí, això és una de les coses que ens dona esperança, perquè clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
1: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues, hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
2: Doncs... També tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada
1: sí.
2: fem un cartell
1: sí.
2: per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
1: Rosa, moltes gràcies
2: a vosaltres
1: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
2: Igualment, gràcies.

0: per perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a 7:00 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre a partir de 8:00 del vespre. Nit de Glosa, 7a mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a 7:00 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a 10:00 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ho

Ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui tenim amb nosaltres en Jordi Udina i en Joan Maria Puiggròs. Ens venen a parlar d'aquest llibre, La veu d'un poble, 1906-2006. 100 anys d'història. Benvinguts a tots dos, Jordi i Joan Maria.
4: Hola, què tal?
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per ser avui amb nosaltres. Aquesta veu d'un poble, aquests 100 anys, de què parla? Perquè aquest és el títol del llibre, però quin és el contingut del llibre?
4: Bé, doncs, és la història de l'Avenç, o sigui, els 100 anys d'història de l'Avenç, 1906-2006, cosa que fora de petites implicacions, no sé, del Pasqual Joan, a l'Avenç, a la crònica de Vides Plus, no, fins ara no hi havia ningú dedicat, esmerçat tanta documentació junta com en aquest llibre, la veu d'un poble.
3: Per tant, tenim davant nostre aquest llibre que parla dels 100 anys de la història de l'Avenç i que aquesta història la tanquem al 2006.
5: Efectivament. Jo podria afegir el que acaba d'explicar el bon amic Jordi Udina, de que hi ha un deure cívic d'explicar què és el que han fet cents i cents de col·laboradors que s'han ajuntat fraternalment i han lluitat per una causa comú, que és la causa de la cultura, de l'esforç, de la perfecció del cant coral o de la poesia o de l'art escènic. Tot això s'ha d'explicar. I han passat molts anys, nosaltres només hem agafat un segle, però han passat molts anys d'absolut silenci i la gent no coneix què és el que han fet molta gent, molts treballadors, molts col·laboradors del Centre Cultural de l'Avenç. Aleshores, doncs, l'objectiu del nostre llibre és, doncs, d'explicar, doncs, la tasca feta, els problemes, la vida, el desenvolupament d'aquest centre que recull la lluita de molts espluguins pel benestar social del poble.
3: Doncs anem a començar per aquest any 1906, que és l'any de fundació de l'Avenç. Expliqueu-me per què es funda aquesta entitat aquí a Esplugues i posem-la en el context polític i social del moment aquí a Catalunya.
5: Bé, aquest és un tema força interessant, però hauríem de retornar a mitjans del segle XIX. En segles des de la invasió dels espanyols a Catalunya el 1714, hi ha un decaïment o una frustració del poble. La cultura corre de forma paral·lela, la mateixa sort, queda estancada, queda absolutament restringida. Això significa que al cap d'uns segles, mitjans del segle XIX, hi ha un sentiment generalitzat de que hi ha un substratum, una cultura, una base, una riquesa comuna de tot el poble que s'expressa en literatura, en música, en costums, en cants, que són radicalment diferents de l'espanyolitat que hi havia imposada fins a aquell moment.
3: Una de les parts fonamentals, a part de tota la lluita cultural que tenen els centres culturals d'arreu de Catalunya, que es diuen Ateneus, en aquest cas aquí a Esplugues i n'hi ha alguns més que es diuen Avenç, un dels elements aglutinadors que l'has nomenat són les corals a través de Josep Anselm Clavé.
5: Sí, sí. És clar, aquesta frustració es manifesta a través de la creació de centres socials que aspiren a millorar tot l'estatus social. La gent ha de llegir, la gent ha de participar en teatres o arts escèniques, la gent, doncs, ha de cantar i s'ha de trobar, la gent també ha d'estar en els cafès i xerrar i discutir de tot, i és el que es fa aquí a Esplugues. Però això és un fenomen col·lectiu de tota Catalunya. Millor dit, és més aviat dels Països Catalans, perquè és una assignatura pendent des de la dominació filipista.
3: Un element que també engloba tot aquest concepte és que també hi ha un objectiu d'alfabetització d'aquesta classe obrera a través, doncs, del cant, de les xerrades i del teatre. És una altra de les funcions. Per tant, és molt important per la història de Catalunya la fundació de tots aquests ateneus al llarg del territori. I anirem concretament a Esplugues, 1906. Estava ja ubicat on estem ara, aquí al carrer Àngel Guimerà, al primer edifici de l'Avent Centre Cultural. Estem aquí en els fonaments del 1906?
4: No. El 1906, en Pau Pujol i Vilà, que és l'ideòleg, el fundador de l'Avenç, lloga un celler que hi havia precisament aquí, uns 50 metres d'aquí, a Cal Brilles. Lloguen per estar-se'n allà i tenir un dels cellers va ser la sala d'actes, el teatre, i funden el 1906, i calculem que a finals del 1906, octubre, novembre, cosa per la qual sempre s'ha celebrat aquí la Setmana del Soci el novembre, perquè pensem que va ser a finals d'any, perquè tota la documentació que hem trobat ja està més cap al 1907, com és els estatuts, l'estatut de l'Orfeó, parlen de l'acadèmia, no acadèmia de declamació, que llavors es deia agrupació teatral, no sé com ne deien, l'Avenç, precisament amb S, no amb C. Això ho tenim recollit en el llibre, es veu. Doncs decideixen fundar l'Avenç i s'estableixen allà, on ara hi ha el casal Robert Brilles.
3: Però en el celler, on, a l'espai físic, seria on està ara el nou edifici.
4: Sí, exactament.
3: No parlem de la masia, del nou edifici.
4: No. El nou, on ara hi ha el nou, l'auditori nou, que encara... Sí. Allà hi havia el celler, i en el llibre es veu la sala del teatre, amb l'embocadura, el teatre i tal, amb la característica biga de ferro trenat del celler, que precisament poso dues fotografies paral·leles per veure com era el celler i com era la sala. Jo això ho vaig descobrir per la famosa biga aquesta de ferro que...
3: Quants anys va estar l'Avenç en aquest celler?
4: Fins al 1923, calculem 23-24, que van venir aquí on estem ara. El 23, 20, no sé, no sabem quan van trigar exactament a construir-lo, perquè ho feien els socis que eren paletes, venien aquí els dissabtes i diumenges, a part de fer l'esmorzar, doncs contribuïen a aixecar l'edifici, no?
3: Per tant, ja fem un salt del 1906 al 24, i també hi ha un salt polític al país amb aquests anys, un petit salt.
5: Més que salt, era una cursa d'obstacles, perquè sí. Comença ja l'època de la dictadura. Penseu que hi havia un dels caps de la dictadura, estava vivint aquí dalt a la part alta d'Esplugues. I a més, quan hi ha dictadura, les coses canvien molt per la prudència que requereix aquest tema.
3: Parlem de la dictadura d'en Primo de Rivera,
5: sí,
3: que la gent no confongui ara amb en Franco, del 1924.
5: Sí, esclar, la dictadura, és que som un país de dictadures, clar. Aleshores, de la dictadura Primo de Rivera va derivar a la República, i és quan l'Avenç es llença cap endavant. Això és un tema que potser cal tractar a part.
3: Perquè, clar, en els anys de dictadura, tant d'en Primo de Rivera com la d'en Franco, tots aquests espais culturals, obrers i molt propis a uns pensaments d'esquerres, pateixen.
5: Sí, sí, no se'ls pateixen, sinó que són radicalment prohibits. El nom, prohibició en molts llocs de ballar sardanes, després la qüestió cultural reduïda al mínim, la imposició del castellà i de les costums i de moltes coses. Una dictadura és realment un tema sagnant,
3: Per tant, Jordi, hi hauran algunes èpoques que t'haurà costat documentar, trobar fotografies, trobar informació?
4: Sí, sí, moltíssim. Sobretot aquests primers 24 anys, o potser més, els primers 30 anys, tot i estant aquí, m'ha costat trobar documentació. Però bé, abans de fer el salt cap aquí, cap on estem ara, hem de remarcar molt la presència de l'Àngel Guimarà, que va estar allà en l'edifici Brilles, de Cal Brilles. No parlem de Caves Margueri, perquè això va ser després. De Can Brilles, del celler de Can Brilles, allà va venir, em sembla que era entre el 19 o el 20, l'Àngel Guimarà, que va ser el dia que es va posar el nom al carrer Àngel Guimarà, perquè abans es deia Llobregat, aquest carrer. Ve l'Àngel Guimarà, es representa una obra de teatre pel grup de teatre d'aficionats que es deia L'Ànima Morta, i es fa una festa entre el teatre, que ve l'autor i que es canvia el nom del carrer. I això va ser un dels actes més rellevants de l'època d'allà, de Can Brilles, de l'Avenç a Can Brilles.
3: Jordi, com has anat recopilant tota aquesta documentació per poder fer el llibre? I quant de temps has trigat a tenir-ho tot? T'ha costat, per la cara que m'està fent, que ja ens agradaria tenir ara aquí una càmera i passar-ho pel canal de televisió de la ràdio, que no és el cas, la cara que han posat tots dos.
4: Sí, sí, bé, mira, tot això ve a l'any 2006 amb l'Antoni Llames, que diem hem de celebrar el centenari, i jo proposo donar als socis com un petit fascicle de la història de l'Avenç, perquè no, ja com t'he dit abans, no existia res, absolutament res. Comencem a buscar i no trobem res. O sigui, mira, aquests llocs on la Junta canvia cada 4 anys, és molt difícil de que hi hagi algú que sigui al corrent d'un arxiu, i o sigui, van passant les juntes, van passant la gent, però no queda cap pòsit. O sigui, això per una banda. Després la guerra, el 36, que l'Avenç la van incautar la CNT i la UGT, i va desaparèixer tota la documentació, per tota, i els diners que hi podia haver també. Entre això i l'any 69, el gran incendi que hi va haver, i que les juntes, doncs, bueno, per espai a la secretaria no es podia guardar tota la documentació, resulta que ho guardaven en una dependència que hi havia sota l'escenari. Llavors allà neix l'incendi i es crema tot. O sigui que, de fet, només trobem papers, documentació, fotografies i coses del 70 cap aquí. No vam trobar absolutament res.
3: Com t'ho has fet, aleshores?
4: Bé, doncs mira, donant veus a antics socis que si tenien fotografies, que si papers, precisament per fer l'edifici aquí, recordo que es van fer unes accions, es van emetre unes accions de 50 pessetes aleshores, i el Jaume Mas i la Roser Brilles, allà vaig trobar una d'aquestes accions que surt en el llibre, i coses així, a Cal Fuster, el Gaietà Fuster, fotografies de quan els embalats aquí feien els embalats aquí a l'Avenç. Tot això s'ha anat a poc, és una feinada d'anar parlant amb tothom i que t'ho deixin i escanejar-ho i tornar-ho de seguida. Bé, en fi, i així, bé, el temps són més de 10 anys, perquè el 2007, quan amb Antoni Llames ens proposem fer això, no trobem res, comencem a buscar, doncs del 2007 que ho vam reemprendre amb en Joan aquesta tasca, pues imagina't, que jo calculo que uns 14 anys.
3: I aquesta feina l'heu pogut fer gràcies a que vosaltres sou dues persones molt implicades amb l'entitat i coneixeu a moltes persones que han format part de la història de l'entitat i us heu pogut posar en contacte directe amb elles, perquè si no hauria estat molt més difícil. O fins i tot, me'n vaig més enllà, si no haguéssiu estat implicats personalment, poder ningú hagués fet la història de l'avenç.
5: Certament, jo permetava que faci quedar la mar de bé el meu company, perquè ell va ser un home tipus formigueta que ha anat recollint tot d'informació i fotografies i relats i els ha anat arxivant, i tot això és el que ens hem trobat per poder confegir el llibre. Però respecte a la nostra implicació, home, tots dos som gent de l'avenç, gent que ell, amb 56 anys, és una mica més vell que jo. I jo, 54, o sigui, ja mig segle i passa de mig segle. Però què significa això? Que un ciutadà...
4: 56 i 54, d'activitat aquí a l'avenç.
3: D'activitat...
4: No que, que els tenim...
3: No. O sigui,
5: No, ara molts més.
3: Sumeu-li, atenció, oients d'Esplugues FM, sumeu aquestes dates 30 anys més, que és la data real que l'edat real que tenen.
5: Sí, clar. Sí, perquè ell encara és un jovenet al costat meu, sí. Però això ja passa als 80. Però he de dir que la projecció individual d'una persona, i em vaig apuntar si ara porto 54 anys, era en plena joventut, jo em sentia cridat a participar en que com col·lectiu al servei del país. Parlo de Catalunya, evidentment, però és que he participat tant que jo em sento part de l'avenç. No és que l'avenç hagi pujat gràcies a mi o gràcies al Jordi, que Déu-n'hi-do el que ha fet també, sinó que era la nostra obligació de portar el bo i millor que teníem nosaltres pel bé del país, i això a través de l'avenç, que era una eina i que segueix sent una eina social de millorament del poble.
3: Doncs ara anem justament a parlar d'aquesta part, de la vostra implicació a nivell personal. Jordi, tu quan comences aquí a col·laborar amb l'avenç activament a nivell personal i t'impliques?
4: No, començo pues, als 14 anys al teatre. Entro al grup de teatre, allò es deia Acadèmia de Declamació, entro allà i de seguida, no sé per què, entro o m'agafen amb una comissió de festes que paral·lela a la Junta, a la Junta de l'Avenç, hi havia una comissió de festes que és la que organitzava balls, les festes, no? A part de la Junta. I allà, doncs, amb el Cosme Seguí, de la Pasteleria, Héctor Maíquez, Roca del Río, en fi, formem tres o quatre, formem una comissió de festes. I comencem a organitzar balls, els diumenges a primer amb discos i després amb conjunts en viu i així, i paral·lelament amb el teatre. Començo l'any a fer teatre, també ho especifiquem aquí, vaig estar 30 anys fent teatre. O sigui, començo amb l'Hereu i la Forastera, d'aquells paperets de hola, bon dia, sóc aquí. El jutge té raó, recordo que deia el jutge té raó i prou. Això era valia més el vestuari que em van col·locar que les frases que deien. I vaig acabar el 82 amb el Bala Perduda, perquè ja vaig veure que no podia estudiar tota l'obra de memòria.
3: Hi ha més implicació teva perquè també formes part, més que formar part, ets l'impulsor, el que porta tota la càrrega d'Imatge 74.
4: Exacte, en el decurs de tot d'aquesta... això del teatre volia dir, doncs, sembla que era tres cops a la setmana, assajar a les nits, de 10 a 12. i la comissió de festes, doncs, era el dia que, sembla que era els dimarts, que hi havia reunió, vol dir que ja començava a estar quasi tota la setmana per aquí, no? I fins que neix l'oportunitat de formar una secció de fotografia. Comença amb Imatge 74, amb fotografia, exposicions, concursos... De fotografia passa a Cinemater, i del Cinemater al Cineclub. I això es tradueix en 42 anys d'activitat.
3: I aquí és quan et conec jo, Anna, tu, amb el cineclub que feies aquí, al Teatre de l'Avenç, que venia amb Villatoro a fer els...
4: Villalobos.
3: Villalobos. I la meva memòria també falla, ja. Ja vaig pujant d'edat. I has fet més coses, estàs implicat en més projectes aquí a l'Avenç. A part d'Imatge 74, vas ser un dels fundadors de Ràdio Estudi Esplugues.
4: Sí, també a l'any 81, amb el Ramon Rioja, el meu germà, el Toni. Mira, tirem endavant una ràdio local, i que dura també 23 anys. Afortunadament, totes les accions que hem emprès han sigut de llarga durada, eh? No ha sigut qüestió de 4 dies. Fent el llibre, per cert, que també hi surten, resulta que l'any 51 ja van crear una emissora.
3: Sí.
4: Vaig descobrir que la Ràdio Estudis Plugues no va ser la primera, sinó que n'hi va haver una que era...
3: Ràdio Unión amb Sant Just.
4: No
3: es deien Ràdio Unión al principi?
4: No, aquesta era la ràdio que hi havia al poble, Ràdio Unión, però a l'Avenç van crear una emissora, i hi ha els dos programes que ho constaten, es deia emissora del Centre Cultural. I sí. I
3: ja en parlarem més endavant.
4: El Jordi Castells i potser algun Almató també hi havia, eh?
3: Hi havia un Almató.
4: Sí.
3: Exacte, que són els que es van fusionar després amb els de Sant Just. I de Sant Just ja vam passar a altres zones del Baix Llobregat i cap a Barcelona.
4: Doncs aquí reproduïm els dos programes aquests que potser només van fer dues emissions, no ho sé, eh? Però no, perquè em sembla que parla d'alguna més. Però després de l'obra de teatre feien una emissió cara al públic amb disco sol·licitat i jo que sé, que ja, ho explica ja. Jo sóc partidari de recomanar a la gent que miri, que llegeixi el llibre, que es llegeixi els programes, perquè donen moltíssima informació.
3: Ara anirem amb en Joan Maria Puiggròs. Quina és la teva implicació i com entres tu aquí a l'Avenç i les tasques que hagis pogut realitzar?
5: Bé, arrel del meu casament amb una noia d'Esplugues, esclar, em vaig espluguitzar, per dir-ho així, i entro, jo estava vivint a Sant Just i vinc a residir aquí a Esplugues a partir del 1966. El 1968 ja m'incorporo com a soci, van doncs recolzar el president, el Vicentó Bonet i el Joan Brilles, sí, el Joan Brilles, i el 68 vaig entrar al Centre Avenç. Aleshores, la meva actuació, esclar, es dedicava només a saber una mica com estava tot, perquè jo dintre del món doncs, de les associacions era bastant nou, però sí que em vaig anar incardinant de mica en mica, em vaig anar complicant de mica en mica, i esclar, jo, com que no era massa addicte al règim franquista, doncs veia que hi havia coses que no m'agradaven gens. I va ser quan hi ha l'incendi que es crea, incendi de l'Avenç, es crea una comissió gestora. I això em dona la idea de muntar un equip que pogués donar la volta a la junta, naturalment franquista 100%, que hi havia i que seguia els dictats del règim, per tal de canviar la situació. Llavors em vaig veure secundat de seguida doncs, per un Llames, per un Jordi Udina i per altres companys, però de fet dic jo, el mèrit va ser de tots, que tothom va posar-hi el cap. I això és un tema que desenvolupo aquí i que explico, i vam aconseguir de canviar tota la Junta, amb una hàbil maniobra de dos dos sessions de dos reunions de tota la, tots els socis, de canviar tota la Junta i canviar el signe amb el qual treballava l'avenç. I aquesta va ser la meva actuació. Vaig ser president un cert temps, però, esclar, si havíem de canviar la Junta, també havia de durar poc. O sigui, vaig estar un any o dos de president. I ja està, la meva missió complida. Està molt, molt especificat i molt clar tots els motius que fonamenten aquesta acció, que per mi va ser bàsica, eh? Que és la creació de l'equip a 70. Estàs conforme?
4: Sí, sí, sí. I tant. Allà va començar tot. De fet, es va acabar una època i va començar una altra. Sí.
5: Una de les coses que fèiem era... Vam inaugurar l'època dels... diguem-ne, d'aquella espècie d'instal·lació, doncs, de planning, que era motiu de burletes per part de la Junta, perquè pensaven que això era perdre el temps. La planificació, que durant un temps era fitxes, i que avui dia es fa amb ordinador, però es posaven fitxes, i nosaltres el que fèiem era duplicar l'acció de la Junta Directiva per anar preparant un equip. Bé, això era un sistema que ja utilitzaven des de feia molts anys els moviments d'esquerra, però d'anar ocupant el lloc de la massa, dels dirigents, per tal de saber com anava una cosa i els problemes que comportava. I això va ser el principi de la meva acció.
4: Cada 4 anys es canvia, aquí, encara ara, es canvia la Junta, la meitat de la Junta. Llavors vam trigar, això, els primers 4 anys vam canviar la meitat, i els següents l'altra meitat. I totes anaven nodrint de gent de l'equip a 70.
3: Per tant, trobarem que el punt d'inflexió, el gran canvi que hi ha polític a l'Avent Centre Cultural, és gràcies, per dir d'alguna manera, a l'incendi que a partir del 1970 dona l'oportunitat per fer aquests canvis.
4: De l'incendi el 69, però,
3: sí, però
4: l'equip a 70, un any després, comença la...
3: Hi ha una evolució, l'incendi el 69,
5: sí.
3: I dona pas a aquestes noves propostes que en Joan Maria Puiggròs fa a la nova Junta, i a partir d'aquí, doncs, hi ha un altre caire. Afortunadament ja estem parlant d'un canvi de Junta al 70, 72, 74...
5: No, democràtic.
3: En el que arriba al 1975 amb la mort del dictador d'en Franco, sí. I aquí ja hi ha un pòsit democràtic i d'esquerres, com sempre han tingut els centres culturals, sigui Avenç o Ateneus, a Catalunya.
5: Doncs sí.
3: Doncs escolteu, La veu d'un poble, 1906-2006, 100 anys d'història de l'Avenç Centre Cultural. Avui estem amb en Joan Maria Puiggròs i amb en Jordi Udina. Expliqueu-me com està estructurat aquest llibre.
5: Per fer-ho el més reduït possible, aquesta informació, jo us puc comentar de que sota l'índex hi ha una presentació per explicar els orígens de l'Avenç, i hi ha uns articles o uns apartats que van revisant acuradament el que significa l'evolució de l'Avenç fins als nostres dies. Parla la primera etapa, doncs, d'un Avenç molt elemental, aquí al Margarí. Després hi ha el centre de l'Avenç en trànsit vers la Segona República, molt problemàtic perquè la dictadura estava, el que es diu en castellà, ojo a visor, perquè el primer que caia li caia el cop de pal. Després hi ha un factor importantíssim en aquesta època, que és quan hi ha la irrupció o el triomf del republicanisme, apareix aquí a l'Avenç el grup excursionista germanor, que és transcendental, perquè és dintre d'un poble que hi havia uns 2.000 habitants en aquella època, era un element d'uns 200 joves profundament catalanistes, independentistes, organitzadíssims, i que van fer una tasca immensa. Estaven emparats per l'Avenç. Aquí és a dir que el gran president, que va tenir molta vista i del qual parlaré sempre bé, va ser el president Argemí, que va veure lo necessaris que eren el Club Excursionista Germanó. Per això, el 72, que per cert va coincidir amb la meva presidència, vam poder recollir tots els escoltes d'Esplugues que hi havia en aquell moment, que vam... Que estaven en situacions bastant complicades vinculats a la parròquia, els vam encabir aquí a l'Avenç. I ara celebren no sé quants anys fa allà, 70, doncs, fa gairebé 50 anys, ara ho celebraran. Això, tenir joventut aquí, és essencial. I la continuïtat dels escoltes és essencial, perquè és el que la seguretat de que els ideals de l'Avenç seguiran endavant amb la vida adulta d'aquests xicots. Després, clar, hi ha la preguerra civil, la irrupció dels sindicats, que van ser una irrupció ferotge. Després, la guerra civil. Després, quan els sollevats franquistes omplen tots els carrers i manen. Anys de canvis profunds a l'Avenç. Significa que creen una comissió gestora addicta al franquisme. En realitat, no puc, prefereixo no dir noms, però primer va haver una gent que va fer el possible per salvar l'Avenç, però després hi va haver gent molt assenyalada, fidel al franquisme. Després, arrel de l'entrada del gran president que va ser en Llamas, Toni Llamas, sí, comença una evolució enorme i comencen a haver seccions filials i seccions adherides, que tot això està explicat en el llibre. I també a continuació s'especifiquen actes de tipus social, i és quan es comença arrel de l'incendi a refer el possible l'Avenç, que ha quedat... Es poden arreglar moltes més coses, me'n sembla, i es faran, però això no es pot fer en 4 dies. Finalment, el llibre parla de documents significatius, com és, per exemple, doncs, la celebració del centenari de l'Avenç, les juntes directives, els estatuts i reglaments entre el 1905 i el 2005-2006. Com a cosa anecdòtica, diré que va haver alguns estatuts que esmentaven la presència de les dones com a hembras con igual derecho que otros, que los socios con igual derecho que los otros, bueno, això ja ho veureu, que està en el llibre, con igual derecho que los otros socios masculinos, que en realitat no va ser mai fins a l'avinguda de la democràcia. O sigui, la dona va ser postergada, oblidada i deixada de costat fins que va haver un canvi profund.
4: I a les assemblees no tenien veu ni vot?
5: No, perquè eren unes assemblees de segona categoria.
3: I a més, ara les juntes de l'Avenç han de ser sempre paritàries, vull dir...
5: Sí,
3: eh?
5: Sí, sí.
3: Ara som les mateixes homes, la dona, que dones.
5: La dona és diferent. Aquesta diferència fa que calgui arribar a un acord per exposar les formes de veure la vida i les coses i la realitat, i és aquí on han d'intervenir les dones, que són igualment capacitades que un home.
3: O més.
5: Sí. I finalment acabem el llibre, tots dos, amb personatges il·lustres. N'hi ha hagut molts de personatges il·lustres que han sigut veritables patriotes i veritables delils del moviment social i polític, sí.
3: Perquè en Jordi abans esmentava que Àngel Guimarà havia estat aquí a Esplugues a la primera època, quan s'estava al celler, i a mi m'ha vingut a la memòria que en Joan Tomàs també havia estat aquí a Esplugues, que era un gran patriota que buscava totes les tradicions, també havia passat per aquí, i a més en Joan Tomàs havia estat un parell d'anys director de lo que ara seria la Coral, que abans era l'Orfeu.
5: Sí.
3: Per tant, sí que en aquest llibre recolliu totes aquestes grans personalitats del país que havien passat per Esplugues.
5: Sí, sí.
3: Més si tenim en compte que tu abans comentaves que en la dictadura d'en Primo de Rivera hi havia també una persona important o una persona en el seu organigrama que vivia aquí a Esplugues. Sempre anirem trobant a través de la història del país que hi ha persones que estan a Esplugues. I, per exemple, en Pujol i Bausis, tot el tema de la ceràmica de les que hi havia aquí a Esplugues, les bòbiles, tot això és superimportant per la història de la nostra ciutat, tota l'època del modernisme, que encara no sabem exactament quina va ser la importància d'Esplugues dintre d'aquesta història del modernisme i de fer les rajoles i de dissenyar-les i fabricar-les.
4: Si hi ha una cosa de la que em sento molt orgullós i és haver reproduït el terra de ceràmica que hi havia a la sala, del teatre, sí, donat pel Pau Pujol, i que es va perdre durant l'incendi, es va perdre tot. Però resulta que a través d'unes fotografies que em van deixar, es veien perfectament al terra de la sala, amb uns balls i un carnestoltes, i a base de les vaig ampliar i anar comptant rajoleta per rajoleta, perquè eren unes rajoletes sisavades molt, molt petites, vaig reconstruir i està aquí, està reproduït tot el terra amb els seus colors originals i tot. I una altra cosa que he reconstruït és l'arbre genealògic del Pau Pujol. En fi, he reconstruït com era i com va ser el seu... Perquè en la inauguració de la sala Pau Pujol, que és la que es va començar fent les projeccions del futbol en pantalla gran, aquesta sala van venir una neta del Pau Pujol, la Carme Sala, va venir i vaig ensenyar-li l'arbre genealògic que havia fet de la família.
3: Com que el llibre acaba el 2006, evidentment hi ha aquesta darrera fase de la història de l'avenç que no surt reflectida. Quan es va fer la reforma del bar, hi ha com una simulació de les rajoles modernistes, que no és fidel, que no és fidel a tot el gran moviment que va haver aquí a Esplugues, però sí que és veritat que quan entres al bar de l'avenç, veus aquest trencadís amb aquestes columnes, veus aquest disseny d'aquestes rajoles i el sostre amb aquestes al·legories a el que seria la rajola modernista, i bueno, t'ho recorda, Després hi ha la fotografia en el bar, que hi ha l'antiga sala,
4: sí.
3: Que està tota plena de persones. Només volia fer aquesta referència, que les persones que llegeixin el llibre i vegin que s'acaba el 2006, l'únic motiu és perquè s'ha volgut fer 100 anys de la història de l'avenç. No, sí. Hi ha cap altre motiu de fer el tall al 2006.
4: No.
3: Que no hi hagin susceptibilitats de dir, ei, aquí hi ha una part de la història que no està en aquest llibre.
4: No, és que va néixer com un llibre del centenari.
3: Exacte.
4: El que ja passa que s'ha trigat tant de temps
3: a
4: donar-li llum, sí. La llum que...
3: Però voldria deixar clar, que no hi hagin susceptibilitats de que es fa el tall al 2006, i no hi ha cap altre motiu de fer 100 anys de la història de l'avenç, Centre, sí. Cultural d'Esplugues, sí. De Llobregat.
5: Nosaltres estaríem molt contents de que hi hagués...
4: Que algú s'animi
5: a 2006.
4: A fer,
5: sí, la resta. Però esclar, amb la feina que hem tingut, hem estat 3 anys treballant com uns lleons per poder treure tot això, i la quantitat d'hores i hores i hores i hores i hores que hem passat per fer això, i creiem que era la nostra obligació de que sortís això però a la llum. Però després d'això hem complert el que era necessari de fer, però jo ho deixem pels nostres nets o bisnets que puguin acabar. Bé, jo crec que fent quedar l'avenç bastant bé, en el sentit de que ha sigut una lluita del poble per preservar les seves tradicions, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, ha sigut socialment. I ara aprofito per dir una cosa. Hi ha molta gent que confon, i és un tema una mica delicat, però ho explico molt breument, hi ha molta gent que confon la missió d'un ajuntament amb el que fa l'avenç. No és que es pugui comparar que un és superior a l'altre, això són diferents absolutament. Fruit de la derrota del 1714 es creen uns ajuntaments, i que són els que han de, i han de fer-ho, han de regular tot el recollir els diners que aporten els perquè s'han de fer carrers, s'han de fer places, s'han de plantar arbres, ha d'haver una policia, s'ha d'ajudar, però un ajuntament no és mai la que genera, diguem-ne, directament cultura. Ho pot fer també, però no és l'única missió seva. Seva missió és fer de regulador de totes les necessitats del poble i fer, doncs, de vasos comunicants, de la riquesa general, i controlada que sigui ben aplicat. Això crec que és el correcte. Ara, no es pot pensar de que sigui l'única. La tasca d'un avenç que està ple de socis que lluiten i perden les seves hores pel bé dels altres socis o dels altres espluguins mereix una altra lectura, i és la dedicació d'hores lliures, que no cobren ni 5, que estan demanant sempre ajuda a l'Ajuntament, perquè és d'on hi ha una captació de diners. I això, legalment, en honor a la correcció política, han de ser aplicats sempre de forma adequada a les entitats perquè puguin fer aquesta tasca, que no cobren, és una tasca voluntària, però amb això és la forma d'aixecar un poble també.
3: Abans heu comentat uns 10 anys de recopilació de documentació. Tu ara dius, Joan, hem estat 3 anys amb molta feina i recopilant. Ja veig que aquí hi ha com dues fases del llibre. La primera, que és la recopilació de tota la documentació, tota la feina documental, que seria la part del Jordi Udina.
4: Jo li passo 4 exemplars de... És que primer, amb el Toni Llames, vam decidir fer una història gràfica de l'avenç. És a dir, a base de fotografies, programes, que jo tenia col·leccions que m'havien deixat, perquè aquí hi ha, que potser algun dia sortirà, una col·lecció d'en Gaspar Batllori Sala, de programes de teatre, parlo de programes molt antics, però que és molt trobo que llegint-los és tot una història, se sap qui era l'apuntador, qui feia de tramoista, qui feia... Verdaderament no cal escriure, només veient-lo ja atrau com a col·lecció, Potser algun dia sortiria algun apartat d'aquestes col·leccions. Però és quan li passo aquests 4 volums, que són cada 25 anys, li passo amb en Joan, més un de tota la documentació que havia extret de La Vanguardia. Perquè resulta que fins a l'any 36, La Vanguardia, el corresponsal d'Esplugues era Joaquim Rosal, Joaquim Rosal i Deix, va ser el corresponsal de La Vanguardia a Esplugues fins a l'any 36, que això s'acaba, ja no hi vaig trobar res més. Però a La Vanguardia sortia hasta un naixement, un casament, tot el que el corresponsal deia, a Esplugues ha passat això, fulano s'ha trencat el braç, ha trobat coses així.
3: Com un anuari, gairebé, eh?
4: Sí, tot sortia. I clar, vaig començar a trobar coses i llavors vaig començar a trobar que l'avenç havia fet canvi de junta i et deia tu tota la junta nova, els sortints, els entrants, i això va ser per mi la salvació per il·lustrar aquests anys que no tenia absolutament cap informació.
3: I per tant, tota aquesta informació que tu tens recopilada passa a en Joan Maria.
4: Sí, i són aquests 3 anys que llavors ha vingut la...
3: Clar, perquè tu ja amb l'experiència que havies tingut dels teus llibres que ja havies fet, ja has fet altres llibres, doncs ja comences a repartir tota aquesta documentació i a fer tots els capítols i l'evolució.
5: Deixem parlar una mica bé del meu company, el Jordi Udina. Si no fos per ell, no s'hagués pogut fer aquest llibre, perquè donar un material formidable. Sí. Jo, que m'he limitat, ha sigut purament d'explicar-ho el millor possible, i després ha hagut gent que ens ha arreglat una mica, i hi ha hagut repeticions, hi ha hagut nyaps i tot, però ho hem anat polint, i ens ha costat bastants diners, perquè això també s'ha de pagar, la correcció del text i de tot, Però si no fora per la seva feina, no hagués pogut organitzar cap llibre. Ara, és clar, s'han trobat la fam i la gana. Doncs, tots dos, vale, som-hi, anem a fer-ho. I jo estic molt content d'haver treballat amb ell, però li dec molt amb el Jordi, No és veí meu, el llibre, És de tots dos.
3: Una vegada teniu tota la documentació recopilada, estructurada, hi ha una tercera fase, que és la de portar a compaginació, a correcció. Això ha sigut una altra feina. Sé que heu portat tot el llibre a corregir, a l'estil, també.
4: Sí, sí, sí. La compaginació l'he fet jo,
3: Tu mateix, tota?
4: Sí, sí, sí, el que, com se diu, maquetació.
3: Exacte, l'has fet tu.
4: La primera vegada que m'hi poso.
3: I ho has passat a impremta?
4: Sí. Sí.
3: On s'ha imprès al final el llibre?
4: Es diu aquí, Gràfics.
3: Són d'aquí d'Esplugues,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, aquí al carrer Francesc Xavier, sí.
3: Per tant, tenim un producte de quilòmetre zero,
4: sí.
3: Fet per gent d'Esplugues, per espluguins, parlant d'un tema d'Esplugues, ha estat imprès per una impremta d'Esplugues. Donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres i sempre, per acabar, que ens queden uns minutets, si m'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos, si voleu afegir alguna coseta d'última hora.
5: Però és millor no tocar aquest tema perquè tenim moltes coses a dir.
3: Jo voldria afegir una cosa, perquè he sortit moltes vegades el nom del senyor Antonio Llamas.
5: Sí.
3: És una persona, per mi, que tinc un gran record d'ella. És la persona que quan es va muntar Ràdio d'Estudi Esplugues ens va acollir amb els braços oberts, ho va tenir claríssim, que l'Avent Centre Cultural havia de tenir la seva ràdio. De fet, tornem a estar aquí a l'Avent Centre Cultural i jo voldria fer una miqueta un paral·lelisme del Llamas amb la junta que tenim ara actualment. El Llamas tenia molt clar que l'Avent Centre Cultural s'havia d'obrir altres entitats, acollir-les, que vinguessin aquí, que si necessitaven un espai de reunió com és la Coloma, que no hem esmentat a la Coral La Coloma, que sempre han estat aquí al Centre Cultural. També tenim altres entitats, que tu saps perfectament, Joan, que és el grup d'estudis, sempre que ho necessiteu veniu a l'Avens. També tenim la Crònica de la Vida d'Esplugues. Hi ha moltes entitats que sempre que ho necessiten, aquesta nova junta està amb l'esperit aquest d'obertura que tenia l'Antoni Llamas, i jo reivindico aquest esperit de l'Antoni Llamas d'obrir l'Avens i ser més propera a tothom.
5: Bé, ja que toques aquest tema, permetem explicar-te que les juntes que van haver fins al nostre equip de la 70 era gent molt vinculada al règim. No vull dir que siguessin bones persones, al contrari, eren bones persones, però molt vinculades als condicionaments del règim. Aleshores, significa que l'avenç es va anar decandint de mica, es va anar apagant, fins que nosaltres, el grup de 70, va irrompre amb força. Un centre com l'avenç, si no està obert i dedicat al poble, a la gent, al país, no serveix per res. I aquest és l'origen dels ateneus i dels centres socials, que són elements per dignificar i millorar el poble. I si no es va amb aquesta filosofia, no serveix per res un centre d'aquests. Es converteix en una colla de senyors que es dediquen a jugar a cartes i al dòmino i prou. No, han de posar-hi l'esperit, i l'esperit mou muntanyes, i això és el que necessitem en aquest país, és les coses com siguin.
4: Fixa't que triguen 60 anys, o sigui, a crear-se les seccions, que va ser en l'època d'Antoni Llamas, però que fora del teatre i de l'Orfeó, que era l'època de la Fundació i de Can Brilles, no es havia creat cap secció fins 60 anys després de la Fundació, que la primera va ser Imatge 74, i ja va anar seguint totes les que hi ha actualment.
3: I tenim Espeleologia, amb el Gelade, amb el CEAS,
4: les Sardanes, tots van anar sortint després de 60 anys d'immobilisme, diguéssim.
5: Sí, que, per exemple, jo vaig intervenir molt directament per encapir la vida d'Esplugues aquí a l'Avens, perquè jo pensava, home, és necessari de donar suport a una entitat com la vida d'Esplugues, i per tant estan treballant amb perfecta ajuda i estan ben assentats.
3: Perquè l'Avens està donant a Xucluc, ell està donant espai a entitats com la Coloma, que té més de 160 anys,
5: sí.
3: Que és la més antiga, de les més antigues de Catalunya,
4: sí.
3: I després tenim la Crònica de les Vides d'Esplugues, que crec que ara també té uns 72 anys de vida.
5: 59, del 59.
3: Sí. Des del 59. Val? Per tant, el 2019 van fer els 70 anys.
5: Sí, sí.
3: Val. O sigui que l'Avens està acollint entitats prou importants a la nostra població.
5: Jo estic des del 68 fent pràcticament un article 68, el segle XX, fent un article a cada...
3: Sí, sabem que ets gran, però no tant.
5: Bueno, sí que no corri la veu, sí.
3: No, doncs amb aquests dos jovenets que tenim aquí amb nosaltres, que són els que tiren endavant els projectes...
5: És la meva obligació com a ciutadà. Jo sóc el ciutadà Puiggròs, i prou.
3: Doncs fem ja el comiat. Hem tingut avui amb nosaltres en Joan Maria Puiggròs i en Jordi Udina.
5: Gràcies.
3: Per parlar del llibre La veu d'un poble, 1906-2006.
4: Així és.
3: Doncs llarga vida a l'avenç. D'acord? I ens mirarem amb molt de carinyo, com ho heu fet vosaltres, aquests 100 anys d'història del Centre Cultural i Recreatiu Avenç Centre Cultural d'Esplugues.
4: Molt bé.
3: Una abraçada molt gran per la vostra feina i per deixar aquesta memòria històrica sobre el paper, que no es perdi.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres.

0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui, amb aquest espai d'entrevista, tenim una doble sorpresa. Per una banda, una persona que ja ha estat amb nosaltres i que em fa molta il·lusió que avui torni a estar aquí als estudis d'Esplugues FM, i a més m'acaba de dir, entrant per la porta, que acaba d'arribar amb l'AVE des de Madrid. O sigui que ara ens explicarà moltes coses. La segona sorpresa, per mi, és que ve acompanyat d'un dels actors de la seva pel·lícula i, bueno, un actor de cinema i de televisió. Però ara no us dic els noms, simplement els anirem coneixent al llarg de l'entrevista. I en el teu cas et diré nom i els dos cognoms, perquè per mi és molt important el segon cognom. Benvingut, Àlex Agüera Pizarro.
4: Hola, com estàs?
3: Gràcies per venir, de la família Pizarro, que conec a molta part de la seva família. I també benvingut al Daniel Medrán González. Hola.
5: Hola, què tal?
3: Moltes gràcies per estar aquí, i també és una gran sorpresa. I no sé, començaríem, per exemple, vosaltres com us heu conegut? Comencem per aquí.
4: Pues mira, aquesta història és una història que sempre expliquem a les entrevistes que estem junts, i jo sobretot l'explico amb molt de carinyo. Mira, resulta que jo, doncs, fa molts anys, era un jove aventurero, artista, que anava per la vida, i abans de poder dedicar-me a aquesta professió tan bonita que per sort tinc de poder fer, doncs el meu pare em va dir: mira, està molt bé que hagis nascut en aquestes inquietuds i tot això, però primer, abans d'estudiar cine i tot això, a mi m'agradaria que estudiessis, pues, una cosa relacionada, que un ofici, que el dia de demà, si no te funciona lo de les arts, pues, puguis tirar endavant. Bueno, pues resulta que em vaig apuntar, casualitat de la vida, destino o no destino, que estava ja escrit, jo crec, això, em vaig apuntar a un grau mig d'electricista, fontaneria, bueno, una mica d'aquest, sí, ofici, no?
5: Sí, ciclos formativos de grado medio.
4: Ciclos formativos de grado medio.
5: Servei a la producció.
4: Bueno, pues amb tanta sort per mi, que jo vaig arribar a la classe i el meu profe era el Daniel Medrán. Llavors, pues bueno, ell, si parléssim de la meva aventura com alumne d'aquell grau, pues segur que va ser un desastre, però jo vaig connectar molt amb ell, en el sentit de, pues, ell en aquell moment estava fent la pel·li de Bullying. ¿Bullying era? O,
5: la de, bueno, la del...
4: La del Corbacho,
5: Corbacho,
4: però...
5: No, era... espérate. Era sobre el bullying de la enseñanza, lo hicieron allí en el colegio... Cobardes.
4: Cobardes, això.
5: Cobardes, Cobardes.
4: Ell estava fent la pel·li de Cobardes i, bueno, pues, me va invitar una mica al rodatge. Després ell ha estat molts anys a una cosa que es diu la Tertúlia Flamenca d'Hospitalet, que ell portava molt... Bueno, pues estava a la Junta i tal, i organitzaven, pues, tot festivals de guitarra. La Tertúlia Flamenca és el concurs de guitarra d'Espanya més important. O sea,
5: exacte.
4: D'allà han sortit guitarristes com Paco i...
5: bueno,
4: Cañizares,
5: luego también estaba el guitarrista de la Cristina Hoyos, que murió allí en Estados Unidos, luego el Daniel Casares, que bueno, el Daniel Casares...
4: I també fan un altre concurs que és de cant, que va estar la Rosalía, el, sí, Miguel Poveda, bueno, o sea, és una cosa molt important. Bueno, pues ell a l'hora del pati, pues jo, en vez d'anar-me als meus amics, pues jo m'anava al meu profe i m'aportava a la tertúlia, i es portava un luthier, que ahir no sé si se recorda, però oh, m'aportava, sí, un luthier, sí, que ens ensenyaven com es feien les guitarres. Bueno, era tot una història relacionada amb l'art, no? Després, per més inri, pues bueno, ell era actor, no? I per nosaltres a la classe, que eren uns altres anys, que no existia YouTube ni existia res, pues clar, tots flipava amb les pel·lis que havia fet, perquè una que és molt important, doncs, és Joel Vaquilla. És, ell és Antoné, el que va anar al Vaquilla tota la pel·lícula. I Històries de la puta mili, Vivancos 2... O 3, Vivancos 3, ¿no?
5: Sí.
4: Porque el lema era...
5: El lema era
4: si hacemos si la
5: le ha
4: 3,
5: gustado el 3...
4: Si ha gustado la 3, hacemos la 2 y la 1. Bueno, vale. Pues tot allò per als xavals de la nostra època, pues va ser era la hòstia ahí per nosaltres, ¿no? I luego també pues era un professor molt proper, estava, pues bueno, pues era un altre estil de profe que no era profe de la ESO, ¿no? Diguéssim. I bueno, pues jo vaig connectar molt amb ell. I a dia d'avui, pues, és un gran honor, pues, poder fer cine amb ell, que avui en dia, pues, ja som família. Ja lo de profe i alumne ja va quedar molt enrere, no? Hem fet molts projectes, però així una mica per els més importants va ser el curt de Harir, que va ser una mica la meva carta de presentació a nivell professional, que vam tenir un munt de... nominacions i premis en aquest curt. Ara hem fet la pel·li que venim a parlar junts també, i tenim un altre projecte que comencem a gravar dintre de molt poc, però que parlarem després.
3: Després de la pel·lícula.
4: Sí,
3: perquè ara parlarem d'aquesta última pel·lícula que s'ha acabat ara, que ho tinc apuntat aquí a la xuleta i no la trobo. Digue-m'ho tu, Àlex.
4: El sueño de Aylan.
3: Doncs vinga.
4: Bueno, pues el
3: Això, quan vam fer l'entrevista ja em vas explicar que tenies aquest projecte, No vas dir el nom de la pel·lícula i vas dir començaré a gravar a l'abril del 2025. Va ser així?
4: Bueno, van començar a gravar al final al juny, no? Juny?
5: Sí.
4: No, agost, perdó.
5: Jo estuve a final, el 3 o 4 de agost.
4: Van gravar l'agost. I, bueno, pues, aquesta pel·lícula neix d'un escriptor que va escriure el llibre, que és una trilogia, o ara no sé si són quatre, jo diria que sí, que ja ha escrit el quart, i, bueno, pues, va tindre molt d'èxit, i l'escriptor es va llançar a la piscina per ser productor més escriptor. Després va entrar una altra productora... per la pel·lícula, que es diu Apocalipsis Producciones, i bueno, pues la pel·lícula s'ha fet entre Apocalipsis Producciones i la de l'escriptor que es diu Mortadelia Productions i... o Producciones, ara no m'acuerdo. Mortadelia, vamos.
3: I... Promete el nombre.
4: Sí. I bueno, pues la pel·li, pues ha estat un viatge increïble, perquè, bueno, és una pel·li, la història és d'un nen, és una pel·li una mica infantil, però té temàtiques molt profundes de sentiments, i, bueno, pues, una mica la història de la pel·li és que Aylan és un nen que neix a una família desestructurada totalment, la mare té 4 o 5 fills en homes diferents, tot això és inspirada en una història, en una família de veritat. Després està una mica canviada les coses, sí, però la història...
3: Com es sol dir, basat en fets reals.
4: Exacte. I pues, això, el nen pues, està en una família superdestructurada i comença la pel·li que la monta al col·le, i abans de portar-lo a un reformatori li donen una oportunitat d'anar a viure amb la seva tieta i... donar un gir de 360 graus a la seva vida, no? Llavors, per això t'ha dit que és una història de nens, perquè al final pues, tota la colla són nens, tot això, però tot el que se tracta pues, són temes de tot el que sent un nen, que podríem dir, si no és en família desestructurada, pues, també pot ser de nens de pares separats, o sigui, tot això el que sent un nen al canviar constantment la seva zona de confort. I, bueno, pues això, i llavors la peli és una peli que és una mica especial en el sentit de que és una peli ambientada en els anys 90 a Itàlia, però gravada a Huesca. O sea, té aquesta dificultat. I llavors, pues bueno, el que està guai és que la petita prova que hem fet amb nens se queden mirant la boca badats, que això ens ha sorprès bastant, perquè els nens d'ara, si ja pot ser tu el pare, que si no li s'agrada, en 10 minuts se desconnecten totalment i no, i li dona igual. i la veuen tota la pel·li sencera, que això és molt guai. I els pares que van a veure aquesta pel·li connecten molt amb totes les coses nostàlgiques que hi ha a la pel·li. O sigui, per exemple, hi ha futbol del calcio dels 90, o sigui, Milan, Juve, tot això, les consoles, samarretes, la típica pilota Mikasa de l'època, tot això. Llavors, doncs, bueno, és una pel·li que tot plegat, doncs, no sé, sembla que ens ha sortit algo molt bonic i que ha sigut un viatge emocional també molt guai per mi, perquè tampoc havia rodat coses amb nens, però no tot una pel·lícula, clar. O sigui, una de les anècdotes que sempre explico és que el productor, clar, ell des del desconeixement de lo que era el cine, ell tenia moltíssima il·lusió, però clar, al final jo era el guia, no?, de totes les decisions. I al principi, això no sé si ho sap el Dani, però al principi, clar, ell me va dir, mira, voy a montar un càsting en el pueblo, perquè clar, la peli surt amb la hòstia de personatges, i bueno, i me va dir, pues voy a montar un càsting en el pueblo, i encara que sigui per papers petits, pues agafarem molta gent del poble i tal, vale. Bueno, jo anava en el tren cap allà, que això es va fer a Binèfar, a un poble de Huesca. La pel·li s'ha gravat en Binèfar, Valdellou, que és un poble preciós, per el que no l'hagi... És superpetit, però preciós. Alquézar, i me van a matar, però no me recordo del quart, ¿vale?
3: El Quézar és bastant conegut i a més tenen uns grups de tambors que un any van venir aquí a Esplugues convidats a la Festa Major.
4: Sí, és un poble molt medieval. És super... El Dani no va estar en Binèfar, no?
5: En Binèfar, sí.
4: I, bueno, doncs jo anava en el tren, no? I anava pensant, bueno, aquest productor meu, que digui el que vulgui, però clar, jo els nens protes no els agafaré d'aquí del càsting ni loco, no? Perquè, clar, t'han d'aguantar una peli, no? O sigui, no és el mateix fer una escaneta petita que pots jugar una estona en un nen i li treus coses que no que t'aguanti una peli com a prota, no? I jo pensava, bueno, pues agafarem, no sé, pues un quiosquero, un panadero, un no sé què, però no el prota de la peli, no? I, bueno, pues es va organitzar un càsting, pues no sé si havien... 400 o 500 persones de càsting, no sé, va ser una locura. Llavors estàvem al càsting, això no hem parlat mai, no, Dani?
5: No, no, no, no.
4: Bueno, pues al càsting estàvem el productor i jo, que es diu Hosan Bailak, i ell és actor també, té un show d'imitacions i tal, i bueno, pues jo estava una mica dirigint i ell pues feia d'actor en els nens, bueno. I la cosa que tenien preparada era, perquè no es podien fer, posar-se a actuar, perquè un nen, ja solament pensar que té el paper, ja és que ja se posa nerviós. I el rotllo que ens vam inventar era que quan arribàvem li deien, de què equipo eres? I pues, uns deien del Barça, del Madrid, del Betis, del que sigui. Bueno, pues, si era el Barça, pues, li deien, mira, avui és la final de la Champions i juga el Barça contra el Manchester. Però, tio, t'han quedat totes les... Has suspès totes al col·le i t'acaben de donar les notes. Com donquis les notes avui al pare, no veus la final. Llavors, la idea era que arribaven a casa i tenien que tota l'estona pues, jugar a dir mentides en el José, que feia de pare, i ahí pues, li veiem una mica pues, el desparpajo, si li donava vergonya, si no... Bueno, pues va entrar el primer nen i vaig dir, però esto què és? Aquell primer nen no va ser el prota, però va ser un de la colla. I clar, teníem una cosa ell i jo interna, que era si ens agradava el nen ja, li fèiem jugar a un altre joc, que era un equip de futbol i per culpa d'ell havia fallat un penalti en el 1993 i era per veure si aconseguíem fer-lo arribar a plorar. Clar, l'altre era com de ser pillo i aquest era una mica per arribar a les emocions. Bueno, pues el, no sé si va ser el 10 o el 20 nen que va entrar, pues va entrar Island, que es diu Álvaro Bernat, i ens va enamorar. O sigui, van dir, este és el niño. I el Dani t'ho pot dir. O sigui, un nen sí. que estava concentrat en el rodatge, que li deies no sé què, i t'ho feia. O sigui, arribava a sentir i va plorar en el càsting. O sigui, i bueno, i llavors...
3: Nascut per ser actor.
4: Exacte. I, bueno, i al principi estava una mica talladet i tal, però al final ell donava l'acció, vinga, va, primera.
3: Tremendo.
5: Ah, sí, no, és que hi ha una cosa, hi ha un fenomen actualment con los niños y gracias al TikTok.
4: Sí,
5: entonces
4: también,
5: que yo me acuerdo cuando mis inicios, cuando los niños y tal, no, y sin embargo ahora tiene un desparpajo, tiene un desto, sí. pero es gracias al TikTok.
4: Sí, eso es vital.
5: Tiene cosas
4: buenas
5: y tiene cosas malas.
4: Que han trencat una mica aquesta paret de la vergonya i molts d'ells ja volen ser tiktokers o youtubers o el que sigui. Llavors, però bueno, aquest tenia algú més de tot això. O sigui, potser... La ona tiktokera li ha ajudat molt, però ja tenia algú dins. O sigui, era un nen que sentia. I això ho vaig veure ràpid. I al productor li agradava un altre una mica més, perquè físicament li s'assemblava més amb ell, que estava pensada en ell mateix, la peli. I li recordava més amb ell quan era petit, però jo vaig dir, no, este. I jo vaig lluitar molt en aquest.
3: Per l'Àlvaro.
4: I bueno, i després vam agafar tota la colla, perquè és una colla de 5, 6, 7 nens, tots van ser del poble, perquè a més eren amics, ho passaven de conya en els rodatges, ens portaven boixos també, perquè clar, era ple agost, els ficàvem la roba i les dèiem el que tenien que fer, ens giràvem, jo què sé, jo per parlar amb el Dani, per dir-te alguna cosa, i quan ens giraven estaven a les VHs, jugant a pleno sol, tots suats, i els tenien que canviar la roba, perquè el que no, si no ho saben o no s'ho pensen, en el cine normalment tenim 3 vestuaris iguals per lo que pugui passar. Per exemple, en això, doncs, si estàvem tots suats, doncs no poden sortir com Camacho a l'escena, no? I bueno, doncs va ser tot una aventura, però també va ser molt gratificant, perquè eren... en aquesta innocència de ser nens també doncs, venien al rodatge i te donaven un amor. Jo me recordo d'un que es deia l'Orient, que buah, era l'hòstia, i bueno, tots li tinc un carinyo especial. I bueno, doncs, va ser una aventura molt, molt bonica en aquest sentit. I el Dani doncs, en aquesta pel·lícula és un dels professors del col·legi on va a Island. I, bueno, pues, hasta aquí podemos contar.
3: El cercle es tanca. Ell és professor de professió, sí, acaba sent actor com a professió, sí, i en una pel·lícula fa de professor, eh?
5: Sí.
3: Per bueno, tant, no t'ha estat difícil.
5: No, es decir, incluso Cobardes también se rodó precisamente en el colegio que yo estaba dando clase. A ver, esta profesión nuestra es muy variable, es una carrera de fondo... Entonces, bueno, Esplugas, que la adoro, porque aquí pasé mi niñez. Siendo de hospitales, siempre veníamos los domingos aquí a los columpios de la puerta del ayuntamiento, en la colla de...
3: Parlem de fans, ¿eh?
5: Sí. Es que yo soy... tengo mis añitos ya. Y entonces, bueno, estábamos aquí y tal. Y entonces, bueno, yo me recuerdo de venir con 7, 8 años a aquello que desgraciadamente desapareció, el pueblo de Esplugas City, cuando se rodaban las películas del oeste. Y entonces nosotros veníamos los domingos con la ilusión de que, bueno, vamos para allá, porque mejor se han dejado algún revólver o algún cuchillo por allí.
3: Qué bo.
5: Y tal. Y bueno, y nos hacíamos fotos. Bueno, fotos con una cámara, es decir, que nos dejaban y tal. Y bueno, y era Esplugas, que desgraciadamente se fue por cuestiones políticas, porque ahora podía ser un sitio donde...
3: Como Almería.
5: Almería, sí. Exacta, ¿no? Pero bueno, los hermanos Balcázar, pues bueno, y Esplugas es cinematográfica total, porque tenemos aquí los estudios Balcázar. Después de los estudios Balcázar teníamos los estudios Isasi, que se los quedó Televisión Española. Y luego teníamos, bueno, aquí tiene el Évole, tiene aquí su
3: sí, aquí a la Baronda, sí. Y después tenim a la zona del Gall, hi ha una zona que és un edifici ple d'empreses
4: no sé com es diu,
3: hi ha tot tipus d'estudis.
4: Però és més com de tele, ja sí. Són més estudis de tele, són de la Sexta. O de tres media o algo así. Però ja no és tan cine. O sigui, ja és més com cromes, sets d'informatius o coses així.
5: La qüestió és esa, no? I bueno, jo tengo la dicha i el reconocimiento por parte del ayuntamiento. A ver, que hemos tenido que fraguar, porque bueno, actor sí, desde los 12 años estoy, o los 11 años, con la Mari Sampere, haciendo mis pinitos, mis cositas, con Iquino, con el de la Loma, con otros, con Aranda y tal, ¿no? Pero luego ya empieza, digamos, la época de niño y vamos trabajando, y claro, y esta profesión es incierta, como el padre de Alex, que le decía que se tenía que fraguar algo positivo. Pues bueno, pues yo, es decir, la enseñanza. Y entonces, bueno, aquí pues, paralelamente con lo de actoral, el Esplugas pues confió en tres personas, entre ellas yo, para crear la Escuela de Formación Profesional de Esplugas. Que estaba concretamente cuando en la calle, en la Escuela Santa Teresa, pues eso fue la iniciativa de la Escuela de Formación Profesional. Y luego ya después, pues que se creó el Instituto, el Politécnico de aquí.
3: De
5: Severo Ochoa. Entonces, estoy reconocido como que fui el profesor que creó la formación profesional aquí en Esplugas. Y Esplugas siempre ha sido eso, de mi niñez jugando, luego le di pues eso, formación profesional, que estuvimos ahí luchando conjuntamente con un arquitecto del ayuntamiento de Esplugas, y bueno, y ahí hemos ido creciendo, ahí ya se dejó, y bueno, y
4: bueno, ya también está. Venías mucho a hacer teatro aquí en el ETDOI, ¿no?
5: Sí, bueno, aquí bueno, hicimos un conjuntamente con el Corbacho y con el Juan Cruz y tal, hicimos unas movidas de teatro a nivel de Hospitalet, que entonces estaba también en Espluga y tal, y hacíamos montajes de teatro para esto, para darle un poquitín de vidilla teatral a tanto Hospitalet como a Esplugas, y entonces ellos venían, nosotros veníamos y tal, y es decir, que siempre hemos estado trabajando ahí. Luego ya cuando ya empecé la adolescencia, bueno, las 17, 18 años, pues ya empezaron, ya se cambió digamos el físico y tal, pues entonces empezó ya serio la profesión y empecé a trabajar seriamente con Iquino y con José Antonio de la Loma, con Vicente Aranda y con Carlos Benpar, con, en fin, toda una serie de directores de aquí de Barcelona y luego también de Madrid, y proyectos que se iniciaban aquí en Barcelona y luego se terminaba en Madrid, como por ejemplo la de Eloy de la Iglesia, el Pico 1 me parece que era, o el Pico 2, en la cual pues estaba también ahí metido, y en fin, trabajando constantemente, pero la enseñanza me cultió, porque no deja de ser una puesta en escena, cada clase, cada de esto, delante del público, delante de los niños. Entonces, bueno, ahí estamos.
3: Àlex, a data d'avui que estem enregistrant aquest programa, que estem a divendres 6 de febrer del 2026, a quin punt estem exacte amb el Sueño de Island? Perquè, clar, vas començar a gravar a l'agost. Quan la veu acabar, ja has fet tota l'edició, totes les correccions,
4: sí,
3: el muntatge...
4: Sí, sí, ja la pel·lícula fa exactament 3 dies, si no m'equivoco. Acabada ja està fa un temps, fa un mes o així. I fa cosa d'una setmana va començar el camí dels festivals. Que el no ho sàpiga... Tant els curts com les pel·lícules, primer estan un any, dos, màxim, perquè ja no, després de dos ja no es pot més, de festivals. Quan els festivals és una mica on agafen els projectes, agafen una mica nom, i depèn dels festivals que hagis guanyat, pues després pots tenir unes portes obertes o unes altres, no? Llavors, nosaltres vam començar festivals la setmana passada amb la sort que el dia següent de començar el festival ja tenim dues nominacions, el Barcif de Barcelona, una nominació com a millor pel·lícula i una altra com a millor direcció. Així que aquest serà el punt on estem. Ara estarem pues, un any i mig de festivals. Això no vol dir que no fem un passe o dos privats, que a mi m'agradaria molt que un d'ells fos Esplugues, per raons òbvies.
3: Sí.
4: I bueno, perquè també tinc una gran amistat en el Xavier.
3: Sí, amb el Xavier Ribó, que vas venir aquí projecte Dejar Ir.
4: Exacte. I que, bueno, pues, que és el director del Cercle d'Artistes d'Esplugues. I, bueno, pues, que sempre té les portes obertes per lo que jo faig i pues, per mi és un gran plaer. I, bueno, pues per això que m'agradaria fer un pas privat pues, per la meva gent i per tota la gent d'Esplugues. Un altre es farà sí o sí al poble, perquè, clar, al poble ara mateix nosaltres som com si haguessin llegat Mr. Marshall.
3: Esto es una película Fellini, esto.
4: Exacte. I nosaltres, allà al rodatge parlàvem molt de que ens posàvem a la pell dels nens, de dir, hòstia, aquests nens quan tinguin 20 anys estaran aquí al poble un agost tonto mirant les estrelles a una muntanya d'allà al poble, fent coses que es fan al poble, i diran, hòstia, tio, ¿os acordáis el año que grabamos una película? I jo crec que això també és molt bonic, no?
5: O sea,
4: de dir, hem deixat també... mira, una frase que em va dir... Jo soc molt... Tinc la gran sort de ser molt amic de Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, que això també hem de parlar d'això.
3: Que ho vas explicar en l'altra entrevista i d'això vull parlar també.
4: Vale, pues soc molt amic de Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, i Juan té una família molt curiosa perquè tots, la seva família, tots són artistes, però artistes grans. O sea, no hi has de dir, no, és que, bueno, fa... No, artistes de veritat. Bueno, pues una vegada vaig anar al seu tiet, que el seu tiet té un quadre al MoMA de Nova York, o sigui, poca broma, i estàvem allà parlant i tal, perquè ell li fascina el cine i tal, i em va dir una cosa, que se me va quedar, i aquí és el que volia dir. Me diu, és que vosotros, los cineastas, tenéis una cosa que nosotros, los pintores, no tenemos. I me va dir, vosotros sois capaces de robar el tiempo. I això se me va quedar clavat per sempre. I és veritat, nosaltres, aquesta pel·lícula que hem fet, hem robat el temps i aquests nens, quan dintre de 20 anys, un dia tonto, venguin la pel·li i diran, hòstia, és que nosaltres érem això. Fa 20 anys érem això i que guai que vam poder fer això, perquè no tots els nens tenen aquest record a la mà per poder veure alguna cosa amb tanta qualitat, si, no perquè l'hagi fet jo, sinó per com està gravada, vull dir. I bueno, pues per mi també és una cosa molt bonica, això. I una altra frase que també se me va quedar i que l'he utilitzat és quan el Bayona va fer la peli del...
5: Panera.
4: Aquesta de l'avió. La de la ciutat de la nieve.
5: Ajá. El Bayona, que sí, jo confondia con l'altre.
4: En una entrevista va dir que abans de fer la peli va pujar allà als Andes, era, no? O era els Andes, no, la peli? Bueno, pues va pujar
5: els Andes, sí.
4: Va pujar els Andes a dalt i va tocar la muntanya i va dir, haré la mejor pel·lícula que jo sepa fer, no? O sea, com demanant permís a la Terra,
5: sí, sí, sí,
4: de, lo que, de la importància de lo que anava a explicar, no? I jo vaig tindre una sensació molt semblant allà, a Huesca. Jo vaig... això, o sea, el que explicava dels nens del càsting, després el Hossam m'aportava, anirem a aquest poble perquè esto és Itàlia, i jo pensava, però Itàlia, però si esto és Huesca, no ho farem aquí ni de conya, jo pensava, no? Però al revés, us arribàvem a més puestos i cada puesto era, cada vegada era més bonic. I jo vaig tindre aquesta mateixa sensació, jo vaig dir, a mi mateix vaig dir, com si li diguessin a la terra de Huesca, o sea, haré lo mejor que yo sepa hacer, lo haré.
3: Pero es gracias por dejarme...
4: Exacte, gràcies per dejarme...
3: Tu paisaje i tu...
4: Exacte, sí, sí, com si li diguessis... gràcies per deixar-me aquest temps per treballar el que tu ets. I per mi era una sensació molt bonica. I per això t'ha dit que aquesta pel·li, en concret, hem fet altres rodatges, però aquesta ha sigut un viatge, una bola emocional brutal pel tema dels nens, del puesto, a l'esforç que van fer els productors, que des d'aquí li dono les gràcies perquè no venien d'aquest gremi i ells lluitaven per la seva història i dintre de lo que ells tenien van donar, no el 10, el 250. I tot això, pues, per mi és un viatge que segurament en els següents projectes això ha forjat el següent Àlex. O sea, segurament, perquè ha sigut un viatge molt heavy, la veritat, i molt bonic a la vegada.
3: Una pregunta més tècnica. Tu ets enginyer de so, uh-huh. Val? Com et condiciona la direcció de la pel·lícula el fet que tu tinguis aquesta formació amb so?
4: Pues molt bé, la veritat. O sigui, jo quan... Mira, jo vaig començar en el tema del so, abans que deies lo dels meus tiets i tot això, vaig començar en el so perquè, bueno, els meus tiets... Tu no sé si recordes que els meus tiets tenien una orquestra que es deien Los Bebés. I tocava el meu tiet Àngel en el meu tio Pepe, que era baterista.
3: Que són els més grans, perquè jo conec els més petits, a la Paqui i a l'Edu, que tampoc uh-huh. són els més petits de tots, però bueno.
4: Sí, l'Edu és el més petit.
3: És el més petit, doncs sí. Conec els petits. Vale. Els més grans no els he tractat tant.
4: Pues els que eren més grans, l'Àngel i el Pepe, tenien una orquestra, que en aquella època tindre una orquestra era com... O sea, que n'estem parlant dels anys 30 sí. O sea,
3: els tiets no són tant. Els
4: bueno,
3: anys...
4: pues, no sé, 40-50, per dir alguna cosa, però igualment era igual de difícil, o sea, no com ara. Saps el que vull dir?
3: Sí.
4: Llavors, clar, jo vaig començar la música en el sentit de que per mi era molt fàcil perquè era el que jo vivia amb ells. O sea, ells menjaven música. Jo, al meu tiet Àngel li agrada de tot, però a l'altre... és que era Rollins, Beatles, o sea, tota aquesta ona, jo l'he mamat. Llavors, per mi va ser com molt fàcil començar en aquella rama, encara que després m'he desviat una mica, no? Que jo sempre dic que el cine m'ha estat buscant fins que jo m'he deixat atrapar, perquè jo tinc records des de molt petit. El primer és que el meu pare era un super cineasta de l'hòstia i em portava cada divendres al videoclub. Ell jugava una pel·li d'adult i jo una de l'edat que tenia. Que al final veia les dues, perquè clar, ell posava la seva i jo em ficava la meva. Però ell se ficava, jugava a pel·lis interessants, o sea, de Fellini, de Tarkovsky, també Hollywood i també, però o sea, que jo mamava tot això. Després jo al cole, recordo que a primero d'ESO vaig liar tots els meus col·legues de la classe i vam fer una pel·li mega en la càmera del meu pare de les bodes, de les comunions, i perquè jo anava al Nazaret i les monges eren de la meva quinta, eren molt, molt adelantades i les agradava molt el món de l'art i tenien una sala d'edició per cortar i empalmar. I pues, vam fer una pel·li que, bueno, una pel·li que era un desastre, no? Però bueno, que tenia, pues, no sé, jo què sé, tenia 12 anys o por ahí. I després me'n vaig anar a estudiar a Madrid i jo vaig estudiar, quan ja vaig acabar l'USEU, en el Dani, vaig estudiar enginyeria de so. Però tots els meus companys de la residència i del pis, tots estudiaven cine. Llavors, el cine... m'ha estat buscant. De fet, els meus amics me deien, hòstia, tio, vente, que necessitamos gente para hacer prácticas y tal y pasual. I jo sempre deia que no, perquè en el meu interior, per mi el cine era una cosa mega important. O sea, jo no podia anar allà a verles venir. O sea, jo si anava. O sea, no allò de aguantar un foco, no. O sea, jo per mi era una cosa important fer cine. Però clar, jo sempre dic que d'alguna manera... vaig fer dues carreres en una, perquè primer vaig fer... Jo estudiava enginyeria de so, però quan arribava a classe feia els meus... a casa, feia els meus deures, però els meus amics em deien, fica't aquí que vamos a fer pràctiques de luz. I clar, jo les escoltava. Que si Rembrandt, que si no sé què, que si la luz detrás, el truco, el no sé quanto. Després jo vaig fer els estudis de cine també, però sempre dic que el cine al final me buscava, fins que al final, com vaig explicar l'altra vegada, sent enginyer de so, em van dir un dia queremos que vengas a hacer una película de jefe de sonido, que es diu Género, en el Jordi Vilches. I vaig anar allà i vaig fer la peli, i aquell dia va ser el dia que me va explotar el cap, vaig dir, això és el que vull fer, però com a director. I llavors, tornem a el que m'havies preguntat. Jo crec que un bon director ha de saber de tot. No ha de ser un superespecialista de res, però sí ha de saber que el de so s'ho està fent bé. Evidentment, contratarà algú que sàpiga més que ell o igual que ell. En el meu cas, jo he fet, per exemple, en el Sueño de Island, he fet la pospo de so jo. O sigui, jo he fet el...
3: Of course.
4: La postproducció, no, de so i el disseny, sí, sonoro.
3: Per això t'ho he preguntat, perquè estic segura de que t'ho has supervisat tota la part,
4: clar,
3: tècnica.
4: Clar, però jo quan estic gravant, jo ja sé si el sonidista m'ho està gravant bé.
3: Clar.
4: No tinc el temps per ficar-me allà mega tècnic, com si estigués jo solament fent això, però sí que sé la tranquil·litat de que està bé. Després jo ja faré el meu toque personal a la postproducció i tot això. Llavors, això passa el mateix en la càmera. Jo també sóc director de foto. Potser no sóc el supermillor director de foto, però quan agafo un director de foto sé si sap o no. Això vull dir perquè ell t'ho explicarà encara,
3: sí,
4: més.
3: Sí, sí, ara tinc dues preguntes pel Daniel.
4: Perquè n'hi ha directors que no saben ni encendre la càmera. És això el que vull dir. O sigui, tu no has de ser, si no t'agrada la càmera, pues no seràs càmera. Jo, per exemple, m'encanta moure càmera, dirigir, però n'hi ha gent, per almenys, tio, aprèn a encendre la càmera o a encendre què micro necessites o què, als mínim, que després t'ho fa una altra persona, perfecte. I llavors, pues, bueno, això és, la teva pregunta, pues, em serveix per això, per poder estar tranquil en el rodatge de que el so s'està fent bé, perquè el so dintre del cine és una de les parts que està una mica desprestigiada, però a la vegada és la més important o no.
3: Per mi sí, i t'ho dic per què, perquè de l'oïda dret gairebé estic sorda, tinc que esforçar-me molt amb l'esquerra, uh-huh. I per mi és molt important la sonorització, però no solament amb el cinema, a la vida en general.
5: I la dicció
3: i evidentment,
5: sí, sí,
3: la,
5: sí,
3: vocalització,
5: sí,
3: dels actors. La pregunta que et volia fer, Daniel, és, pel que està explicant ara a l'Àlex, jo crec que hauria de ser un alumne esponja.
5: Yo verdaderamente, bueno, que siempre me ha sorprendido en eso, porque es una persona, es decir, que es lo que dice, que lo sabe en cuestión, tiene una formación musical tremenda, tiene, decir, todo lo que ha explicado, pues yo lo corroboro, porque verdaderamente es eso, no solamente tiene que coger, que dice, bueno, un director coge, va. No, él piensa en todo eso, en el sonido, en la imagen, en tal, es una persona que completa a nivel de cine, ya se puede dejar, ya puede ir solo, ¿no? Porque es una persona que, sí, yo, para mí, tiene unos conocimientos musicales que me queda sorprendido, y que él te escribe una canción y que dice, hostia, esta canción digo, ¿quién la ha hecho? Dice, no, yo, digo, hostia. Es decir, que bien, que, y a nivel de guitarra, es decir, que tiene una formación musical muy, muy grande, a nivel de fotografía, de lo que es la imagen y todo, completo. És un director completo.
3: I com a director és una mica caòtic o té molt clar el que vol i sap exactament el que heu de fer?
5: Sí, bueno, se trabaja, es decir, yo, pues bueno, que te voy a decir, se trabaja muy bien, porque no solamente cuando yo estoy trabajando, sino cuando lo veo dirigiendo a la gente y tal que cual, y bien, te sabe explicar todo muy bien, que eso es lo interesante. Que él te lo explique bien y que diga, mira, ahora está en el primer plano, ahora está en plano general, entonces ten cuidadito con esto, con lo otro, es decir, que informa al actor de cómo tiene que hacerlo, pero se trabaja muy bien con personas así, es decir, que lo saben todo. Pasa como, por ejemplo, Vicente Aranda no era director, pero él tenía su formación como fotógrafo. Y entonces, pues bueno, pues eso lo irradiaba él y tal. Y entonces son personas que son completas en este nivel, que no solamente es dirigir, sino iluminar, sino esto. Es decir, yo alucinaba cuando, por ejemplo, el Iquino, es decir, cuando eres niño, que yo trabajé, como he dicho anteriormente, en películas con Iquino cuando era jovencísimo y tal, y entonces el tío se acababa sin la mano y miraba y tal, que cual, dice, sí, a ver, este es poco para acá, esto es para acá, dirigía y sabía lo que tenía que hacer. Y bueno, y él, pues, es lo que yo digo, los grandes de directores del cine. Que antes no de eso, pero bueno, he tocado, digamos, las personas, los directores de aquella época, pero que luego hay, por ejemplo, con la Belén Funes, pues interviene con La hija de un ladrón, con el Eduard Fernández y la Greta Fernández, que esta película pues tuvo la Concha de Plata en San Sebastián, con la mejor interpretación que hizo la Greta Fernández. Y luego ahora que bueno, que está trabajando, he estado trabajando también en la película de Mol Jum con el Mario Casas, hago del padre del Mario. Y entonces esta película la dirige Gerard Oms, y bueno, y que ahora estará en los Goya, pero está en los Gaudí, que el domingo pues sabremos si le dan el premio o no le dan premio.
3: Val, con que el programa l'emetrem un cop hagi passat els Goya, perquè estem a divendres, els Goya seran sí. Diumenge.
5: No, doncs... los Gaudí són
3: els Gaudí, sí. Perdó. Sí, tens raó, però...
5: I luego el 20 y pico de febrero és
3: els Oscars, no?
5: Los Goya.
3: Los Goya. O sigui, gairebé al costat dels Oscars, també.
5: Sí, los Goya se hacen aquí en Barcelona.
3: Sí. Una coseta, parlant d'això, perquè el curtmetratge que vas fer de Harir, uh-huh. A part que va estar a diverses seleccions i a festivals nacionals i internacionals, tens a la teva web que posa que destacant amb mostres curtes noia, que és qualificadora dels Premis Goya. Uh-huh. Quines perspectives tens tu ara amb aquesta pel·lícula El Sueño de Aylan, en el que es pugui passar a la mostra aquesta curta noia?
4: Pues moltes, perquè mira, aquest any justament jo he estat al Festival de Mostres Curtes Noia no presentant un projecte, o sigui, no seleccionat en un projecte, sinó he donat un curs de videoclips. He sigut jurat del pitching i he votat també en la selecció. O sigui que vull dir, pues, per mi noia, està mal dir això, però per mi noia és ara mateix és el festival de curs d'Espanya més important del moment. És un que l'any que ve també serà qualificador d'Òscar. O sigui, això és una premissa que també diré. I per mi noia són dues coses. Una família, com el que deia el Dani. Jo des que vaig fer aquell curt de deixar ir, el tracte que van tindre amb mi, el carinyo que parlaven del meu art o de la meva manera de narrar, ha sigut sempre tan especial que per mi noia està ara mateix en una balança, està a prop d'Esplugues, o sigui, Noia és algo... Si no heu estat a Noia, hi ha una energia preciosa. És un lloc màgic. I, bueno, pues això t'ha dit que si Déu vol, pues segurament podem presentar la peli o a nivell de participar, no sé, perquè crec que no és de... No hi ha concurs de pel·lícules, de llargs, però sí, aquest any, per exemple, quan jo he estat, han presentat paral·lelament al festival sense competir la pel·lícula de Rondalles del Javier Gutiérrez, i que està molt guapa. Pues bueno, segurament, pues, parlant amb el Moncho, que és el director d'aquest festival, de fet, tinc un missatge aquí que me diu «¿Cuándo me pasas la pel·lícula que quiero verla?». O sigui, que li envio un salut enorme i que pues, segurament pues, tindríem la facilitat de poder presentar-la també a Noia. Però bueno, hi ha molts festivals qualificadors de Goya i la idea pues, és fer el soroll més gran que puguem, no?, en aquesta pel·lícula. Hem començat molt bé, perquè saps què passa? Que quan tu tens la primera nominació, en el següent festival que participes, al veure un, ells, al veure un laurel, ja diuen, hòstia, si l'han seleccionat en un altre festival, serà per algo. Anem a veure-la de les primeres. En canvi, si el primer laurel tarda una mica en arribar, perds una miqueta de camí. Això no vol dir res, no? Però bueno, per estadística sol ser una mica així. I hem començat molt bé i... I bueno, pues mira, a Dejar Ir també vaig tindre moltes nominacions de millor curt, no sé què, no sé quanto. Les de, la de Noia, que és qualificadora de Goya, una argentina, vaig guanyar un premi a la Universitat de Georgia dels Estats Units, o sigui que als Estats Units te donin un premi de cine, pues, pues és com un japonès que fa flamenco li donin un premi a Córdoba, no? És una cosa semblant, no?
3: Bueno, avui en dia tot és possible, eh? Amb els japonesos...
4: Sí, sí, sí, no, no, sí. Que, però vull dir d'important, o sigui, d'important, no? I bueno, però ara, en aquesta peli he tingut una nominació com a direcció, que això no l'havia tingut a Dejar Ir, havia tingut com a millor curt, que engloba tot, no? Però bueno, fa especial il·lusió, i a sobre en un llarg, que dius, ja no t'estan donant la millor direcció en un curtet i tal, ja és un llarg, ja si te la donen és que sí, algú has de saber dirigir, perquè si no és impossible. I bueno, doncs en aquest camí estem.
3: A l'entrevista de fa un any i una mica més, un dels reptes que tenies, que em vas estar parlant del guitarrista, del Juan Maya, era que volies que Estopa participés a la teva pel·lícula. No sé si era amb aquesta o la tens amb un altre projecte. Com ha anat el recorregut amb Estopa aquest 2025?
4: Pues no, això de que participi en una pel·lícula és un altre projecte, que és la pel·lícula del curt de Harir, que es diu Sentir Diferente, que és un projecte que s'està cociendo a fuego lento. Però sí que aquest 2025 he complit un dels meus somnis de petit. Jo crec que ell me recorda a mi tocant la guitarra al cole, tocant Estopa. O sea,
6: sí. Bueno,
4: segurament.
6: Sí.
4: O sea,
3: però si Estopa són molt jóvenes. ¿Cómo sí. tocabas tú la guitarra cuando eras pequeño, porque, Estopa?
4: Sí, cuando yo...
6: Bueno, yo creo que estáis de la misma edad. No,
4: ¿no? Tienen 10 más que yo.
6: 10 años más
4: sí,
6: que tú.
4: Sí, sí, sí. Y, pero claro, yo vaig a agafar... Quan ells tenien 30... Jo tenia 20, i aquella era l'època on te forges. Bueno, pues aquest any 2025 pues, he tingut la gran sort, el que parlàvem hablant del destí, de les coses que jo crec que des de dalt ja estan escrites, pues mira, resulta que un dia m'escriu el Juan Maya i me diu, hòstia, tío, he estado con Ricardo Marín, que el que no sàpiga qui és el guitarrista de Manolo García, que també fem moltes coses amb ells, que té una carrera també en solitari.
3: I que aquest any ha retomat una altra vegada la seva carrera al Manolo García, sí.
4: I llavors pues, va estar el Juan Maya un dia amb el Ricardo Marín i em diu, hòstia, el Ricardo té a casa seva una gravació d'una cançó seva del Juan Maya que van gravar fa 15 anys, que Dios no sabe per què no va sortir al mercat, estava allà en un baúl esperant-me a mi, i que, hòstia, l'hem escoltat i ens ha agradat, i la volem tirar endavant. I aquesta cançó es veu que des de que Estopa va començar, abans de sortir a l'escenari, moltes vegades el David li diu al Juan Maya, toca'm Sin Ti, que és la cançó aquesta, no? I pues, la toquen així una mica la guitarra, calenten, sí, i ja és quan surten, no? I això anys i anys i anys. I doncs van agafar la cançó, que per sort la tenien per pista, o sigui, la tenien tota la producció bé, no? No allò d'un àudio... No, sí, no, sí, la tenien sí. tot com salida de Sony, no? I bueno, van fer una miqueta de producció nova, li han ficat pues, instruments d'ara perquè no sigui tant com los 2000, i em va dir el Juan, i quiero que lo grabes tú el videoclip. Bueno... Pues jo... Pues bueno...
3: Tot
4: pues
3: junt, sigui, estàs amb la pel·lícula i et sorgeix això.
4: Sí, sí.
3: Uau.
4: I fixa't que aquest videoclip també va ser molt loco, perquè, clar, jo rep aquesta notícia, que és el somni de la meva vida, perquè jo, ara molta gent me pregunta, hòstia, ja, però jo sempre dic, mira, jo sé que faré videoclips més guapos, cada vegada més guapos, cada vegada, i segurament tindré la sort de gravar amb gent més important, però com aquest per mi ja són
3: són els teus importants.
4: Encara que gravi en Coldplay,
3: aunque venga, jo que sé, Pink Floyd, és igual, són els teus importants.
4: Jo entendré en el meu cap que si gravo en Coldplay o en Pink Floyd, pues que tindrà una importància molt més elevada, ho entendrà en el meu cap, però personalment no.
3: Clar.
4: Això, bueno, pues jo vaig pensar, bueno, pues esta és la mia, no? Pues voy a llamar a tots els meus amics de la carrera, perquè aquí hem de fer fuegos artificiales, o sea, és el somni de la meva vida. Bueno, pues parlo amb el Juan i perquè ells van veure el meu curt i tal, els va agradar. També aquesta història també vaig tindre la sort que també conec amb Félix, que és el que va gravar la maqueta d'Estopa. També li va parlar superbé de mi a ells i tenia pues dos comodines encima de la mesa. Van veure el meu curt, els va agradar i clar, ells estan en una altra lliga. Ells ja no venen i graven amb tu i estan 5 dies com nosaltres a la pel·lícula encima d'una muntanya passant frío, no? Sí. Ells estan ja en una altra lliga. I van dir, no, és que lo que quieren es que vengas con un equipo reducido porque les gusta como grabas y tal, y va a ser tú y ellos y poco más. Y tú dius...
3: guay.
4: Vale, pero això és un videoclip per a Sony Music i no pots treure un 5, has de treure un 10. O sea, per una companyia així tu no pots treure un 5-et i arreando.
6: Sí,
4: ¿sabes? O sea,
6: sí, sí.
4: Bueno, pues así va a ser. Jo no vaig poder trucar als meus amics perquè quan te digui el temps que vam tindre per fer aquest videoclip, al·lucines. O sigui, tota la part de la història, que surt el Juan en una actriu i tot això, aquí van tindre tot el temps del món. Es va gravar a Cercedilla, Hospitalet, Esplugues, no sé, molts jocs, a Madrid, a molts puestos. Però

0: Y has dado un deu. Bueno, pues...
1: Y para ti fue un coitus interruptus.
0: No, no,
1: perdona,
0: no,
1: en latín.
0: No,
1: vale,
0: no.
1: Claro, tú tenías unas expectativas, sí, y te dejaron...
0: Clops. No, no, no, pero a toro pasaba sigut encara millor. Porque, claro, también era un recta para mí, era... De esta salgo. A hombros o a gatas. No, no había un intermig, ¿no? Molts amics meus me deien, de veritat, me deien, no ho facis. Perquè, clar, estàs, o sea, estàs en un hilo muy... Però jo deia, mira, los trenes passen una vegada en la vida. I jo no me vull morir i estar amb 80 anys en un hospital i dient, per què collons no vaig gravar el videoclip d'Estopa? Que mala foto,
1: no,
0: mala
1: no,
0: foto.
1: Los trenes són un mal exemple.
0: Bueno,
1: ja,
0: ja, ja, ja. Bueno. Però bueno, ja, un avió, els avions solen passen una vegada en la vida. I allà que me vaig anar. I li vaig dir, bueno, tindrem una hora, però jo me'n vaig a les 10 del matí i començo a decorar el set com jo vulgui, sense estrès, sense presses i sense res. Així que me vaig anar allà. Teníem tot... També, una altra cosa que tenia també al cap, clar, jo tenia la il·lusió d'ells, de lo que representaven per mi, i també d'ella. Hòstia, i si arribo... I no estan amb mi com jo crec i em porto una desil·lusió, però al revés, van estar increïbles, o sigui, superfàcil tot. Bueno, a lo que vaig, van arribar, van fer 3 playbacks, o sigui, no van fer més, perquè Sony va veure els 3 playbacks i em va dir, perfecto.
1: Ganaste, tuviste un 10.
0: Saqué el 10. Se'n van anar del set, me vaig quedar jo sol. Allò és que per dintre tens una adrenalina que, mira, m'ha costat estar a dir adrenalina. Vaig fer la còpia de seguretat, perquè jo sempre faig abans d'anar a dormir, quan acabo un rodatge, no, és algun, com un toc que tinc jo, que no me puc anar a dormir sense fer la còpia de lo que he gravat avui, no? Pues aquella la vaig fer en el moment, o sea, perquè, clar, era com...
2: No se me vaya a escapar.
1: Còpia de seguretat, backup,
0: sí, sí,
1: i todo.
0: No me podia, perquè, clar, jo estava invitat a anar a gaudir del concert. Però, clar, jo no podia gaudir del concert pensant, no sé si la còpia està bé, dic, vaig fer... Primer la còpia. I, bueno, pues això és que, això que tens unes ganes com de cridar, però estàs tu sol allà.
1: I, ¡no bueno, oye nadie!
0: I llavors, pues, vam anar a fer el concert i després jo estava a l'hotel amb ells i després del concert pues, vam fer allà com una festa privada dels músics i ells i tal, i ja una mica de festa i tal, pues estava parlant amb el David i em diu el David... Hostia, tío, va a quedar un videoclip de puta madre, no sé qué, porque yo llevo muchos años haciendo videoclip y solamente por cómo estaba puesta la luz, buah, yo ya sé que esto va a quedar de la hostia. Y yo le digo, sí, David, tío, pero en el próximo videoclip me tienes que dejar un poquito más de tiempo.
1: ¿Y tú le ibas a decir que había unas plugas?
0: Sí, sí, ya sabían una mica la historia.
1: Ok, ok.
0: Y me va a decir, sí, sí, tío, que necesitas más, ¿cómo va a decir? Necesitas más recursos para montar y tal. Pero bueno, la sensación ha sido brutal. Y bueno, pues todo eso es algo
1: molt.
0: Que... No sé si tornaré a treballar amb ells... o no, o sí, però és algo que és un que ha sigut un regal brutal per la meva vida. I sí que és veritat, pues, que bueno, pues ara, pues, perquè jo també faig de profe de cine i tot això, i bueno, pues, en molts cursos d'aquests pues, fiques el videoclip i els xavals pues, te tenen en compte. Per lo que és este tio ha gravat con Estopa. I bueno, pues això, i sobretot lo personal, pues això de dir, hòstia, és que jo sol... Estava contra el perill, ahir en el de Sony, i va sortir.
2: I
0: menys mal que no vaig dir que no. Saps? O sea,
1: mal.
0: I bueno, pues tant de bo. Pues ara ja la relació amb ells, pues clar, ha passat a un altre nivell, perquè ja és normal. O sea, ja quan ja treballes amb ells i parles de la... Després hem tingut que editar versions que a ells els agradaven, però canviem això una miqueta, no sé què, pues, també és una relació amb ells. I, bueno, pues, tot això, pues, segurament, pues, pel projecte aquest que tinc, pues, que també ho hem parlat, però, bueno, està una mica en l'aire. Així que després també, per tancar una mica el ciclo Estopa, pues, Juan Maya ha fet part de la banda sonora de la pel·li d'Island. I també és algo, pues, personal per mi, quan jo era

0: petit, doncs per mi Juan Maia era l'hòstia, bueno, és encara l'hòstia, no? I doncs, té part de la meva essència aquesta pel·lícula d'estopa. Així que...
1: Ens queden un minut i mig i us voldria demanar ja per acomiadar-nos que ens feu una salutació als nostres oients, que això quedarà en el nostre arxiu per sempre. I doncs m'agradaria que tant l'Àlex com en Daniel doncs ens féssiu aquesta salutació pels oients d'Esplugues FM, val? O sigui que vosaltres mateixos.
0: Bueno, pues soc Àlex Agüera i dono una salutació gegant a tots els oients d'Esplugues FM.
2: Bueno, soy Daniel Medram. Como, bueno, tenemos esa profesión tan difícil y tan compleja de actor, pero que bueno, lo que el actor está siempre ahí. Pues bueno, nada, mi abrazo enorme a los oyentes de Esplugas FM y que bueno, estoy en mi casa, en Esplugas.
1: Doncs us convido a que vingueu sempre que vulgueu. Cada vegada que trepitgis Esplugues, com ara, que has vingut directament des de Madrid, ja saps, tenim el contacte, ens truquem i torneu a venir aquí a l'Avenç, Centre Cultural, i amb aquesta petita emissora que tenim a casa, però que també tenim l'orgull de tenir a grans persones com han sigut avui l'Àlex Agüera Pizarro i el Daniel Durà. Moltes gràcies, una abraçada, molt contenta que estigueu aquí.
0: El plaer ha sigut nostre.
2: Sí, sí, i tant. Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de les xarxes socials, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Atenció als usuaris del transport públic Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaix informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
11: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic.

0: Ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: són les 9.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 7:45 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:45 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 7:45 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 10.
1: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos. Soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
4: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
3: A on?
4: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Avui és 11 d'octubre. Dia Internacional de la Nena.
1: Us agrada sortir a caminar? Sou més de córrer o potser preferiu fer senderisme, rutes per la muntanya o pel bosc? Si heu respost sí a alguna o totes aquestes preguntes, us interessarà el programa d'avui. Ens endinsarem a una activitat física o esport? Bueno, això ens ho aclarirà la nostra convidada més tard. Què diuen és dels més complets que podem practicar? La marxa nòrdica. Jo, de fet, ja porto posada la roba tècnica, calçat tot terreny i el més important per a aquest esport, ja veureu per què, els bastons. Bona tarda, Montse, i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bona tarda, un plaer, i molt agraïda per haver-me convidat al teu programa.
1: Gràcies. La Montse és diplomada en òptica i optometria per la UPC, és màster en teràpia visual i optometria comportamental i, per tant, optometrista de professió. Com sempre diem, professió i passió de vegades no van junts de la mà, i en aquest cas, a banda dels seus dos fills, que és la veritable passió, en té una altra, que és l'esport, la salut, i s'ha preparat de forma molt intensa en aquests camps per poder dedicar-s'hi. La Montse és instructora de marxa nòrdica des de ja l'any 2017, és tècnica esportiva en marxa nòrdica a l'Escola Catalana de l'Esport, instructora de pilates a terra, i com complement a aquesta part més esportiva s'ha format amb altres matèries com tècnic superior en dietètica, també màster en psiconeuroimmunologia el 2024 i moltes més coses vinculades amb tot aquest món. Com veieu, és la persona més indicada per saber tot sobre la marxa nòrdica i els seus beneficis. I per això comencem avui preguntant-li, Montse, com vas descobrir la marxa nòrdica?
2: Doncs mira, fa cosa d'uns 9 o 10 anys, amb unes amigues va sorgir la proposta de fer un Camino de Santiago, i uns mesos abans doncs, ens vam començar a preparar per poder dinar, vam començar a sortir a caminar. Bueno, només dic que fins aleshores jo era sedentària, amb les meves obligacions laborals i familiars ja en tenia prou, diguem-ne. Total, vam fer el Camino i un cop vam tornar, vaig tornar convençuda de mantenir aquest hàbit de caminar que em sentava la mar de bé. Tinc la muntanya al costat de casa també, per tant creia que l'havíem d'aprofitar. I vaig sortir regularment, però sovint doncs, pensava que llàstima que els braços, la part superior del cos, doncs, no treballés gens quan anem a caminar. I un dia que bueno, una mare del futbol del meu fill em va parlar de la marxa nòrdica i de seguida vaig veure que era el que jo buscava, perquè amb la marxa nòrdica es posaven a treballar els braços, i sí, vaig buscar informació, vaig buscar d'on podia aprendre'n, vaig fer un curs d'iniciació i de seguida em vaig comprar els primers bastons i a practicar. I d'aquí em va agradar tant que vaig començar doncs, ja a interessar-me per formar-me com a instructora. I aquí va començar
1: tot. I fins avui, no?
2: Sí.
1: O sigui que pràcticament diríem que, com passa moltes vegades, arribem a les coses sense tampoc haver-ho previst, per dir alguna cosa. Va ser també una miqueta producte de
2: però,
1: tot això.
2: Però sí, va ser la connexió aquella de dir, ostres, això és el que jo buscava perquè ja ho anava rumiant, no? De dir...
1: sí, fantàstic, sí. Molt bé. A l'iniciar la presentació del programa, jo he fet una mica una pregunta, he deixat una pregunta en l'aire i deia, la marxa nòrdica és una activitat física o un esport? I anunciava ja que tu ens aclariries una mica el tema. Llavors, tot tu i jo.
2: Sí, mira, en primer lloc, potser diferenciar entre tres termes que a vegades els confonem. Una cosa és l'activitat física, exercici físic i esport. Són tres termes que impliquen coses diferents. L'activitat física és tot moviment corporal que realitzem en el nostre dia a dia, com desplaçar-te cap a la feina, pujar les escales per anar a casa, anar a comprar, caminant, etc. Aquesta és l'activitat física habitual. L'exercici físic és activitat física planificada i estructurada amb l'objectiu de millorar una o més de les habilitats físiques o capacitats físiques de la persona. I l'esport ja és la pràctica d'exercici físic en forma de joc o de competició sotmesa a unes regles que estan establertes. Tenint en compte això, doncs, la marxa nòrdica de fet es pot encabir en qualsevol de les tres categories, perquè jo puc utilitzar la marxa nòrdica amb els meus desplaçaments diaris com a activitat física, però també puc fer exercici amb la marxa nòrdica doncs, assistint a sessions dirigides on es pot millorar doncs, habilitats com la velocitat, la força o la resistència. I també com a esport, de fet hi ha competicions de marxa nòrdica. Aquí a Catalunya només se'n fan des de l'any passat, però arreu de l'Estat ja fa uns anys que se'n fan i ja és considerat un esport. Per tant, la marxa nòrdica ho pot arribar a ser tot, de fet.
1: Competicions amb la que, diguéssim, suposo que lo important és arribar més ràpid que l'altre, per dir alguna cosa.
2: És velocitat, però mantenint una tècnica la concreta. Tècnica. De fet, hi ha uns àrbits que et van traient. Sí.
1: Ah, està bé.
2: Hi ha targetetes.
1: Podria passar igual que amb la marxa, diguéssim, habitual d'atletisme, no?
2: Sí,
1: amb el que s'hi veuen que hi ha algun moviment tècnic.
2: Has de complir uns requisits, exacte. No pots aixecar, els dos peus han d'estar sempre en contacte amb el terra, el moviment del braç ha de passar...
1: Ha de ser el que toca.
2: Exacte, si no, una targeta, dos targetes, penalitzen, et fan aturar, sí.
1: Fantàstic. Molt bé, llavors podem dir, per el que has comentat d'aquestes tres vessants de la marxa nòrdica, podem dir que pràcticament qualsevol persona podria practicar-la i que tampoc cal tenir una preparació física massa especial, per dir alguna
2: cosa. Sí, de fet, precisament un dels avantatges de la marxa nòrdica és que pot ser practicat per qualsevol persona que pugui caminar, sigui quina sigui la seva condició física, i cadascú en el seu nivell, doncs anar millorant capacitats i guanyant forma física. De fet, tenim grups especials amb persones amb certes malalties que provoquen, per exemple, dificultats de mobilitat.
1: Com per exemple, quines malalties?
2: Tenim, doncs mira, grups amb Parkinson, col·laborem amb l'Associació Catalana de Parkinson, persones amb esclerosi múltiple, per exemple, també els hi va molt bé. Llavors, els objectius de cada grup o de cada persona són diferents.
1: Clar, suposo que es pot adaptar perfectament a cada necessitat.
2: I tant.
1: No?
2: Sí.
1: I una qüestió que també a vegades veig grups, algun cop que hem sortit a muntanya i veus persones de diferents edats, però aquest tipus d'esport enganxa els joves i la gent, els nanos o més petits?
2: Mira, la gent jove en general no els hi crida massa l'atenció. De fet, quan tu surts a la muntanya veus molta gent d'edat mitjana, i joves sí que n'hi ha, però bueno, tenen més tendència. Els nanos potser a practicar esports d'equip o en bicicleta, i els més grandets solen tenir tendència anar al gimnàs. Però sí, és un esport que es pot practicar a totes les edats. De fet, s'han fet amb escoles, amb tallers i amb molt d'èxit. Però ho penso també, per exemple, doncs, famílies, no?, amb nanos que surtin a la muntanya perquè ells ho hagin fet tota la vida i els nanos comencin a sortir de petits, i per què no, i tant, que ells practiquin marxa nòrdica.
1: Potser
2: també
1: més amb joves i nanos, o sigui, d'edats més entre fins a 12-14 anys, suposo que priva més l'esport aquest que deies col·lectiu, no? El tema del futbol,
2: esports
1: del handball, per exemple,
2: bàsicament.
1: Aquí a Sant Esteve es practica moltíssim el handball, i després, doncs, això també, esports que vinculen més a nivells extraescolars o possiblement, suposo, per això t'ho preguntava. I després hi ha una altra qüestió també interessant, que hi ha esports amb els que requereixes fer una inversió important econòmica per poder-ho practicar, i em sembla que la marxa nòrdica no és així tampoc, no? O sigui, no requereixes una especial inversió.
2: Amb la marxa nòrdica, mira, el protagonista principal són els bastons, que són específics per la pràctica de la marxa.
1: Bastons que no pals, no? Perquè crec que...
2: No, bastons, jo això insisteixo molt, sí, és com tenir un cert respecte amb el nostre material bàsic, que són els bastons, sí. I de fet són diferents també els que s'utilitzen en el trekking o en el senderisme típic. La funció del bastó a la marxa nòrdica és més important i és diferent. Com a segon lloc podríem afegir un bon calçat. Els requisits, doncs, que si fem muntanya la sola sigui amb tacs per millorar l'adherència, i que la sola sigui també flexible, perquè una de les coses que tenim en compte també és que el peu pugui fer una bona articulació mentre fa la passa, i que la sola, doncs, no sigui molt rígida i no ho permeti. Botes, per exemple, a nivell de calçat, botes no les recomanem per permetre al turmell fer tot el moviment complet de flexió, i per la resta, doncs, bueno, roba còmoda, bàsicament, i bueno, després, mica en mica, quan t'hi aficiones, doncs ja vas buscant-li més detalls a la roba, a nivell de característiques tècniques, que siguin transpirables, que a l'hivern sigui roba primeta que et permeti la teva mobilitat però que abrigui, que mantingui l'escalfor corporal, llavors talla vents pel dia que fa vent, o impermeable si surts quan cauen quatre gotes.
1: Bueno, jo estic segur, Montse, que com passa amb qualsevol altre esport, als inicis deus trobar-te gent que ve als cursos o a l'inici amb roba acabada de sortir pràcticament de la botiga, no? I que no té res a veure amb la que s'hauria de portar, m'imagino.
2: Bueno, hi ha de tot. Ens trobem de tot, però mira, més que amb la roba, on més incidències hem tingut és amb el calçat, bàsicament.
1: Clar.
2: Que és una de les coses que insistim bastant, però botes obertes, allò que la sola va per un cantó i la resta de la bota per un altre, perquè he tret a l'armari unes bambes que feia segles que les tenia allà i la cinta americana forma part de la nostra equipació quan sortim d'excursió, perquè ja ens ha passat 3 o 4 vegades. La roba en si, bueno, és hi ha persona que sí que el primer dia, igual que els bastons, jo sempre aviso, primer deixa'm no compris res, primer de tot deixa'm explicar-te els diferents tipus que hi ha, perquè hi ha materials, hi ha bastons extensibles, hi ha bastons fixes, l'alçada del bastó és molt important a l'hora de practicar la marxa nòrdica. Llavors prefereixo que escoltin primer les nostres recomanacions i després poder escollir amb aquest coneixement quin és el bastó més adequat, perquè sí que és cert que hi ha certes dificultats en trobar bastons i personal de comerços, diguem-ne, dedicats a l'esport, que puguin fer una bona recomanació al respecte.
1: Ja,
2: que m'he trobat moltes vegades bastons
1: de qualsevol altra
2: fixes
1: activitat,
2: que no són regulables en alçada i molt més alts, per exemple, perquè per exemple en el senderisme es porten els bastons més alts, i que després dius, bueno, ara què faig?
1: No? Clar, perquè la funció deu ser diferent. El senderisme suposo que simplement per apujar-te o, perdó, recolzar-te, i en canvi aquí sí que té una funció absolutament
2: activa,
1: de mobilitat
2: totalment.
1: I activa.
2: Sí, en el senderisme els bastons es porten en primer lloc més alts, es porten al davant, i la funció que tenen és per transmetre seguretat o equilibri en l'usuari. I en la marxa nòrdica, no, la marxa nòrdica els bastons doncs formen part activa de l'exercici.
1: Molt bé. Llavors, per la pròpia denominació marxa nòrdica, jo que sóc un profà en la matèria, entenc que això ve de països del nord, però m'agradaria que ens expliquessis una mica, doncs, on neix, com arriba a casa nostra, de quina manera doncs això ens ve, no?
2: Doncs sí, les arrels de la marxa nòrdica efectivament estan en l'esquí de fons dels països nòrdics, en concret a Finlàndia, i és cap als anys 30, el 1930, que l'equip olímpic finlandès va començar a utilitzar els bastons que utilitzaven per esquiar en els seus entrenaments fora de la temporada de neu, és a dir, a l'estiu quan no tenien neu, doncs per seguir mantenint-se en forma i poder reproduir el mateix gest que ells fan en l'esquí de fons, doncs van començar a utilitzar-los a l'estiu, sobre terreny que no hi havia neu. Més endavant, cap als anys 70, també a Finlàndia, dos professors d'educació física van introduir a les seves classes, a les escoles, exercicis amb els bastons d'esquí. I ja una miqueta més endavant, prop dels anys 90, la marxa nòrdica ja va sortir del món de l'esquí de fons i de Finlàndia, i se'n va anar ja cap als Estats Units primer. Es van començar a dissenyar els primers bastons per marxa a nivell d'empreses, i van sortir ja diferents tècniques i variants. I l'any 2000, va ser l'any 2000 quan es va crear la primera associació internacional per promoure la marxa, i d'aquí a Àustria, Itàlia...
1: O sigui, estem parlant que pot tenir entre uns, bueno, aproximadament sobre uns 80-90 anys en quant als orígens, però realment, per lo que dius, fins a l'any 2000 no es fa algo com molt, diguéssim, molt proper a Centre Europa, bàsicament, que és on comença. I a casa nostra quan arriba, llavors?
2: Doncs mira, va ser la primera associació aquí a Catalunya, va ser el 2004, per divulgar doncs ja la seva pràctica, i mira, justament ara, el novembre, fa 20 anys que va
1: 20
2: arribar.
1: Anys.
2: Sí. Després, per exemple, el primer hospital en utilitzar la marxa nòrdica per rehabilitació de lesions o com a eina de salut a la sanitat pública va ser l'Hospital de Sant Rafael a Barcelona l'any 2006.
1: I això com a teràpia per recuperació de malalties o...?
2: Sí, lesions físiques, sobretot, al principi, rehabilitació de lesions de genolls, per exemple. Sí,
1: molt interessant, eh? Sí. I, a més, un hospital de la xarxa pública.
2: Sí, sí, sí,
1: correcte. És molt curiós, això, també. Molt bé. Imaginem-se per un moment que els oients, la gran majoria, doncs, no han sentit a parlar de la marxa nòrdica i els hi tinguessis que explicar com fas amb els alumnes, com fan aquell curs d'iniciació que tothom ha de passar. A veure si ens pots explicar, sé que la ràdio potser faltaria una mica aquesta part més visual, però a veure si són capaços d'explicar-los justament aquesta tècnica, aquesta manera de poder fer.
2: Ho intentem. Mira, en primer lloc, la marxa nòrdica és un esport que consisteix en caminar seguint el patró natural de marxa humana que fem servir sempre per caminar de forma espontània, però afegint l'ús actiu, que és el que dèiem abans, l'ús actiu d'uns bastons que estan especialment dissenyats per això i que permeten impulsar-me i augmentar el rendiment de la caminada, diguem-ne. Els bastons es porten sempre inclinats enrere i en cada passa que jo faig s'exerceix una força amb el braç contralateral, amb el braç i amb el bastó, vaja, contralateral, contra el terra, i d'aquesta forma el terra em retorna una força en sentit contrari que fa que m'impulsi, em propulsi endavant.
1: I perdona que t'interrompeixi, eh? Es diu que el bastó sempre va endarrere.
2: El bastó va inclinat enrere. Amb el bastó inclinat enrere és quan jo pressiono amb ell contra el terra, és quan em retorna llavors una força...
1: Per
2: endavant.
1: Això abans comentaves que la diferència amb el trekking, que el trekking moltes vegades tenim aquesta imatge vertical, no?, i que és com d'apoyo.
2: És que és
1: anar.
2: Així, és clar. Així, és així. De fet, molts usuaris de bastons de trekking, el seu sentit comú, diguem-ne, ja ha fet que ell modifiqui i porti els bastons inclinats enrere perquè l'ajuden amb les pujades o amb les baixades a retenir pes, diguem-ne. Sí, sí.
1: Interessant.
2: Doncs aquest impuls amb els bastons precisament és el tret diferencial de la marxa nòrdica respecte al caminar normal o al senderisme, i permet la involucració del tren superior i de l'abdomen a la feina de caminar, i per això la marxa nòrdica és un exercici tan complet perquè treballes pràcticament tot el cos.
1: Tot el cos, que dèiem que es mou pràcticament el 90% de músculs del cos, és possible?
2: És possible, sí, sí, amb una bona tècnica, amb una tècnica de llibre, per això...
1: Si ho fes jo, segurament seria el 30%.
2: Bueno, tot és proposar-s'ho.
1: Hauria de fer molta pràctica amb tu i sortir a fer moltes, moltes marxes.
2: Oi? Exacte, sí, bueno. Sí. A més, una cosa que volia comentar, en la marxa nòrdica, precisament, degut a aquest impuls que fas amb els bastons, com que et propulsa endavant, la longitud de la passa és més llarga que l'habitual, com que la passa i l'abraçada van sincronitzades, doncs l'abraçada també és llarga, i aquest pas més llarg i braç més llarg fa que treballin molts més músculs que si fem passes més curtetes, no treballen. Sí, sí.
1: I a més entenc que això mateix que estàs dient vol dir que també et desplaces més ràpid, no? Perquè si allargues la passa, si allargues l'abraçada...
2: Amb menys passes
1: fas
2: més recorregut.
1: I en cas d'arribar pujades, baixades i tal, aquesta tècnica també ens ajuda a controlar millor, per exemple, si estem fent una caminata pel bosc o per la muntanya?
2: Sí, bueno, de fet, en pujades, tant en pujades com en baixades, té la seva pròpia tècnica. En pujades sí que no exigeixo mai una passa llarga. Clar, una cosa és practicar-ho en terreny pla. En pujada, el cos... instintivament ja s'inclina endavant, la teva passa ja no és tan llarga, no ho pot ser, però sí que els bastons en les pujades prenen un paper rellevant, perquè és gràcies a ells, en part, i a les cames, però els braços també, et permeten pujar amb més facilitat, diguem-ne, que si no els durs. I en baixades, passes també són més curtes, i deixes molt de pes als bastons, de manera que disminueixes l'impacte que reben els genolls, sobretot, caderes, genolls i turmells, però genolls bàsicament, que hi ha molta gent amb els genolls delicats.
1: Clar. No? I... Llavors, Montse, pel que estic entenent, crec que sí que és un dels esports, bueno, jo crec que amb tots, perquè en aquest país som molt atrevits i hi ha gent que s'hi fica a jugar a pàdel com si no hubiera un mañana i amb sa vida agafat una... Doncs m'imagino que en aquest cas, per tot el que has explicat d'aquesta posició al caminar, etc, entenc que és important que abans de posar-nos a fer marxa nòrdica passem per algun tipus de curs o de tecnificació, no? M'imagino.
2: Sí, sí, nosaltres demanem a les persones que s'incorporen als grups o a les excursions que hagin fet el curs d'iniciació, perquè és una estona llarga que dediquem a explicar tots els aspectes de la tècnica, que n'hi ha més de la que pugui semblar a priori, i sobretot de cara a aprofitar al màxim els seus beneficis.
1: Ja, perquè ha d'haver-hi un treball, que és el que suposo que ensenyeu, un treball de coordinació d'aquests moviments, no? per evitar justament el no fer moviments que siguin estranys al cos o...
2: Sí, sí. De fet, ja et dic, la marxa segueix el patró de marxa natural humana, per tant no hi ha d'haver cap gest que sigui...
1: Que suposi tensió o que
2: no
1: pugui generar...
2: No, el que passa que sí que el que et dic, per treure-li tot el suquet, diguem-ne, a la marxa nòrdica, doncs has d'aprendre pas per pas en què consisteix exactament, quin moviment ha de ser el del braç, inclús el moviment del peu. Hi ha tota una sèrie d'aspectes interessants que la gent agraeix molt al conèixer-los i que després tu a poc els pots anar aplicant.
1: Perquè, per el que has comentat també, el ser grupal, aquesta activitat, entenc que hi ha diferents nivells també, perquè lògicament si surten 10 o 15 persones, per exemple, a fer una caminata, lògicament hi haurà qui tingui aquesta tècnica molt més assumida, qui menys, però suposo que es pot practicar igualment en grup, no? És a dir,
2: sí, sí, sí.
1: Ja aneu esperant a l'últim, que seria jo en aquest cas, no? Aneu esperant a l'últim sempre.
2: Sí, sí, bueno, amb les sortides... Les sortides que fem tipus excursió, diguem-ne, sortida de diumenge, aquí no anem a filar prima amb la tècnica, per això hi ha les sessions d'entrenament setmanal, i aquí sí que cadascú té el seu nivell i que cadascú tregui doncs, el millor rendiment possible, però sí, sí.
1: Molt bé. Després d'escoltar-te, de veure tot el que estàs explicant, tècnica, el cos, postures naturals, tot el que has dit, almenys la percepció que jo tinc és que els beneficis de cara a la salut física són molts, i m'ha semblat entendre que diria que no ha de generar contraindicacions, és a dir, no hi ha, així com en altres esports sí que podem tenir lesions relativament importants de genoll, de turmell, entenc que aquí és tot el contrari.
2: Sí, aquí de fet serveix la marxa, sobretot està indicada amb lesions, més que res pel fet de que, o sigui, per permetre a les persones seguir caminant i seguir disfrutant de les seves caminades amb menor impacte en genolls i en turmells, però poden seguir practicant-la, sí, sí.
1: I totes aquests beneficis que dèiem de salut física, crec que hi ha un... Bueno, has fet una mica quatre pinzellades, però crec que n'hi ha un munt, no? Podríem veure una miqueta en detall quins són?
2: Sí, mira, d'entrada m'agradaria recalcar en primer lloc, primeríssim lloc, la importància que té per la nostra salut el deixar de ser sedentaris. De fet, la inactivitat física és el factor de risc més important per contraure malalties cròniques, d'aquestes que es diuen modernes.
1: Aquell lema que deia jo al principi del programa d'avui, no al sedentarisme. No?
2: Exacte, sí, sí, és el meu objectiu principal és aquest.
1: Ho tens difícil, ja ho saps.
2: Bueno, pues mira, cadascú que... Sí, sí, cadascú que posi el seu granet de sorra, però si hi ha malalties modernes que es diuen de caràcter inflamatori, metabòliques i cardiovasculars, que són fruit directe del sedentarisme.
1: Un excés de sofà i de poca, com deies, sí, sí, abans, de poca activitat
2: totalment,
1: física.
2: Totalment, sí, sí. De fet, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana, ja fa temps que té estipulat, un mínim de entre 150 i 300 minuts d'activitat física a la setmana, moderada, o si aquesta és intensa, doncs entre 75 i 150 minuts a la setmana. I afegir, sobretot, que això també és molt important i també ho intento inculcar bastant, dues sessions de força a la setmana. La força és molt important.
1: La força vols dir, o sigui, reforçar els músculs?
2: Exercicis de força amb peses o... Sí, sí, sí, sí.
1: Això és important també.
2: Llavors, activitat física en general, abans d'entrar en la marxa nòrdica, disminueix la mortalitat per totes les causes, disminueix la mortalitat per accidents cardiovasculars, disminueix hipertensió, la diabetis, càncer de colon i càncer de mama, disminueix la adipositat, és a dir, el percentatge de greix en el cos, millora la salut mental, la funció cognitiva i el son, per exemple, també.
1: Déu-n'hi-do, no? Són un bon grapat de
2: sí,
1: beneficis.
2: Sí, és que quan ets conscient... La motivació per moure't realment val molt la pena per la salut en general. Llavors, dins de l'activitat física, de fet...
1: Digues, sí.
2: El caminar és una de les activitats que més adherència ha demostrat. És fàcil, és segur, és econòmic, es pot practicar a qualsevol lloc i és una activitat social.
1: Fantàstic. Doncs bé, fins ara hem fet una mica d'història, tant de com vas arribar tu, com ha arribat la marxa nòrdica també a casa nostra, i hem vist tota una sèrie d'avantatges realment importants dels beneficis que té. Ara farem una breu pausa de 20 segons i recuperem on estem amb la Montse Jansana.
3: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, recuperem de nou la conversa amb la Montse Jansana, tècnica en marxa nòrdica, i que durant tota aquesta primera part ens ha explicat, com dèiem, una mica totes les avantatges i els beneficis que té a nivell físic, però encara queden, i aquí recuperem una mica el camí.
2: Molt bé, doncs dèiem això, que el caminar és una de les activitats més triades o que millor adherència ha demostrat. I podem dir doncs, que enforteix el cor i els pulmons, millora la circulació sanguínia, disminueix tassa d'obesitat i hipertensió, disminueix colesterol, millora el to muscular de cames i d'abdomen, disminueix l'estrès i la tensió.
1: Això estem parlant, Montse, del
2: caminar.
1: Com recomanen habitualment els metges, no? Que et diuen que has de caminar i has de fer... Val, fins ara, diguéssim, seria com uns beneficis generals d'aquesta activitat.
2: Sí, diguem-ne, he volgut començar amb els beneficis de fer activitat física de per se. Després, doncs, com el caminar és l'activitat que més adherència ha demostrat, quins beneficis té, però si a més en aquest caminar hi afegim els bastons amb la tècnica de marxa nòrdica, i sumem beneficis propis de la marxa nòrdica, i és que, per exemple, doncs involucrem tot el tren superior i tot el tronc a l'exercici, per tant es mobilitza molta més quantitat de musculatura, i aquí és on entra aquell 90% de la musculatura si fem una tècnica de llibre.
1: Correcte.
2: Hi ha més consum energètic pel fet de mobilitzar més músculs i més oxigenació en tot el cos. El fet de dur els bastons, menys impacte i menys pressió en caderes i genolls. Reparteixes tot el pes del cos en 4 punts de pollo, per tant, disminueixen les lesions en aquest sentit, lligant amb el que dèiem abans. La sensació d'esforç, la gent que ho practica és menor, reparteixes molt més l'esforç i la sensació és que et canses menys. Entrenem la força, la resistència, la mobilitat, l'equilibri i la coordinació en tots els nivells. Mentre fas la marxa nòrdica també hi ha una contrarotació entre l'eix pèlvic i l'eix escapular, el fer la passa contralateral, diguem-ne, el moviment creuat. I això fa també que mantinguis la columna vertebral en forma, perquè hi ha tota una estimulació de tota la musculatura paravertebral amb aquesta contrarotació dels dos eixos. Facilita una bona postura corporal, i la bona postura corporal també s'ha demostrat que millora l'autoestima i l'actitud positiva de les persones. Activa la circulació sanguínia en braços i cames, i aquest moviment contralateral també estimula la interconnexió dels dos hemisferis cerebrals, per exemple. Vale?
1: Això sí que és també un efecte importantíssim. Clar.
2: Sí.
1: Hi ha una qüestió que, a més, no sé si ha sortit en algun moment, crec que no, que a més estem parlant que és una activitat que es practica sempre, com és evident, a l'aire lliure. Per tant, doncs, ja no és aquella sensació de tenir que estar tancat en un lloc i practicar un esport que moltes vegades t'impedeix disfrutar de l'aire, del sol, aquí és el contrari, clar.
2: Sí, sí, jo de fet... El gimnàs a mi personalment no m'havia agradat mai i per això buscava poder treballar mentre caminava els braços, mentre caminava la natura. Sí, sí, la natura és un plus espectacular.
1: Inclús crec que feu algunes sortides que combinen caminar pel bosc o per muntanya, fins i tot en platja, no?
2: Sí, caminar a la platja, fer marxa nòrdica a la platja és brutal perquè... una, que pots incorporar el caminar descalç, que té les seves avantatges, i després que a la platja, per exemple, com que... Bueno, a la platja hi ha les dues versions. A mi m'agrada molt perquè tu pots caminar per la sorra tova, seca, i llavors el treball dels braços és increïble. El peu, al tenir la superfície inestable, el braç treballa molt més, els braços, els ombros... I després, per exemple, pots fer-ho arran d'aigua, amb la sorra més dureta, i a nivell de... Bueno, el contacte amb l'aigua o no, hi ha gent que li agrada més o menys, però bueno, es pot jugar amb tot això, però sobretot l'estar descalç té una sèrie de beneficis també.
1: Això és interessant i curiós, perquè jo sincerament pensava que només era a través de camins o a través de bosc, i aquest factor realment li dona moltes més possibilitats, no?
2: És un... Sí, sí, sí, és platja.
1: Que bé. Hem vist, sincerament, jo crec que els oients que estan seguint el programa no els hi queda ja cap excusa per no interessar-se per l'activitat física, segur, i per la marxa nòrdica en concret, perquè si sumem la quantitat de beneficis realment és importantíssim. Però hem parlat sobretot de beneficis físics, amb els, diguéssim, amb tota una sèrie de millores respecte a malalties o inclús la minoració de lesions, la recuperació, i la part de salut mental.
2: Doncs molt important també. De fet, quan es practica exercici físic, se segreguen endorfines, que són unes substàncies, les substàncies internes nostres amb un efecte opiaci, diguem-ne, milloren la sensació de benestar totalment. I altres hormones com la dopamina, relacionada amb la motivació, amb el plaer, amb la recompensa, o la serotonina, per exemple, que controla l'estat d'ànim i les emocions. Per tant, a nivell de millorar estats depressius o ansiosos, és molt indicat fer l'exercici físic. A més, la marxa nòrdica, el que dèiem, el practicar-se a la natura, ens toca el sol, que també és un bon estimulant, el practicar-se en grup, que les relacions socials són molt positives... I el que dèiem de la postura, hi ha una relació directa de la postura que adoptes quan estàs practicant marxa nòrdica i l'actitud positiva que té un mateix al canviar la postura. Sí, sí.
1: Interessant. Llavors, a més, bueno, clar, suposo que no solament és el sol, perquè a vegades us deveu trobar que feu marxes nocturnes o que es fan en pluja, perquè lògicament el temps és variable, no? I m'imagino que en aquest cas tampoc és un impediment, no?, per fer-ho.
2: No, de fet, no, gens en absolut. A més, animo, a no ser que hi hagi un dia d'aquells de pluja continuada, no. Però sí que els animo que quatre gotes no ens espantin, perquè és que canvia molt passar-te un diumenge a casa perquè han caigut quatre gotes o semblava que havien de caure, i arriben les 7 de la tarda i tu et sents, ostres, no he fet res, no he sortit, i en canvi els que han sortit i s'han mullat res, quatre gotes, perquè realment ara, perquè portem dos mesos
1: sí,
2: o un mes, sí, però realment és difícil que et caigui en aquest país un dia d'aquells, sempre n'hi ha, aquests dies ja els evites, però per quatre gotes que no s'espanti, no ens hem d'espantar, portes un impermeable i la sensació després a les 6 de la tarda quan arribes a casa no té res a veure amb la que té la persona que ha decidit quedar-se perquè caien quatre gotes. Sí,
1: i fins i tot el tema aquest del caminar de nit, no?, o amb poca llum, que suposo que aneu amb les llums aquestes
2: frontals.
1: I té que ser també una sensació curiosa de caminar
2: diferent.
1: Pel bosc i diferent, perquè no estem acostumats, no?
2: Sí, és una activitat. De fet, els grupets que tenim entre setmana, hi ha una franja horària que és de 5 o a 7 de la tarda, que a l'estiu és de dia de sobres, però a l'hivern, doncs, cap allà a les 6 ja ens hem d'encendre els frontals. I de fet, pot impactar quan no ho has provat mai, però amb grupet, cadascú amb el seu frontal, t'hi veus perfectament.
1: Li afegeix un punt de certa emoció
2: al
1: tema,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Està bé. Perdona que m'he anat una mica de lo que estaves comentant sobre el tema de les malalties, i crec que estaves comentant que també doncs anava força bé per malalties tipus degeneratives o Parkinson, etc.
2: Sí, sí, sí, de fet... no sé si ho he comentat, però treballem amb l'Associació Catalana de Parkinson. Tenim uns grups que treballen regularment cada setmana, i per ells és molt important mantenir, almenys poder mantenir les habilitats motores, i llavors la marxa nòrdica, precisament amb aquesta coordinació de braços i cames, és molt important. De fet, durant la pandèmia, si van estar 3 mesos sense caminar, se'ls va notar una davallada important. Sí, sí,
1: clar.
2: Sí.
1: I altres malalties vinculades o que també tinguin favorables des del punt de vista aquest físic o físic-mental?
2: Qualsevol accident cerebrovascular que hagi de rehabilitar els hi va molt bé. I després, per exemple, també és molt adequada la marxa nòrdica per a pacients de càncer de mama. Algunes d'elles tenen risc de patir el linfedema, que és la inflamació del braç del costat on han extret els ganglis, i que és una inflamació deguda a la falta de circulació linfàtica. I la marxa nòrdica té una de les característiques de la tècnica, que és que el meu braç, en tot el moviment, al final, a darrere de tot, has d'obrir la mà, després tornar-la a tancar per recuperar el bastó, i aquest constant obrir i tancar la mà afavoreix molt la circulació tant sanguínia com linfàtica per prevenir o tractar el linfedema aquest secundari. Sí, sí, és molt important.
1: Fins aquí jo hem fet un recorregut realment ampli sobre tot el que seria beneficis, especialment sobre la salut física. També hem vist sobre la salut mental, i a mi m'agradaria explorar ara, si et sembla, la part vinculada més amb tot allò que suposa una activitat lúdica, una activitat de competició. Què podem parlar de tot això?
2: Mira, de les competicions, per exemple, doncs aquí a Catalunya organitza competicions per part de la federació. Se'n fan des de l'any passat només, i a la resta de l'estat ja fa més anys que se'n organitzen a tot arreu. Mira, de fet, aquest mes passat, aquest octubre, s'ha realitzat la tercera i última prova de la primera Copa Catalana, i bueno, dir-te, no sé, potser l'any que ve m'animo a participar-hi.
1: Home, clar que sí, segur. On ha sigut aquesta competició?
2: L'última prova, Cerdanyola del
1: Cerdanyola.
2: Vallès, sí.
1: I quin recorregut fa més o menys en quilòmetres una prova d'aquestes?
2: 10 quilòmetres. Sí, i aquí, bueno, és...
1: 10 quilòmetres tu fas sense baixar de l'autocar, tu, en aquest cas.
2: Però prima la velocitat, és a dir... Clar,
1: o sigui que hauries d'entrenar prèviament, també.
2: Sí, perquè són habilitats diferents, de fet. Una cosa és més la resistència a més baixa velocitat, i l'altra és a velocitat, i 10 quilòmetres a plena velocitat
1: no és fàcil.
2: No.
1: S'ha d'estar preparat.
2: De totes maneres, així com a punt personal, no m'ha acabat de cridar molt l'atenció, per això no ho he fet. Potser ho provaré, ja et dic, ho provaré, perquè amb la velocitat precisament se sacrifiquen alguns dels components importants i ergonòmics que té la marxa nòrdica, no? L'amplitud de moviments ja no pot ser tan ampla, l'articulació del peu tampoc, llavors, bueno, per això no m'ha entusiasmat mai, però segurament ho faré l'any que ve, perquè sóc de provar-ho tot.
1: S'ha de provar, Bueno, suposo que al final, quan entres a competició, és el que diem sempre de qualsevol esport competitiu, no? Que és posar el cos més al límit, i per tant aquí sí que deixa de ser,
2: bueno, en aquest cas,
1: algo tan lúdic, no?
2: No és un límit allò per pas, però sí que els...
1: T'exigeix.
2: Sí, t'exigeix, però més que res és això, que sacrifiques una miqueta tots aquests beneficis de la tècnica pròpia de la marxa nòrdica, però...
1: El que sí que m'ha quedat, almenys personalment m'ha quedat molt clar, és que és una forma saníssima, com deia jo a l'inici també del programa, que deia que ens posàvem saludables i esportistes, no? Em sembla una manera saníssima de gaudir de la natura, sobretot, no?
2: Doncs mira, sí, ja que parles de, o parlaves d'aspectes lúdics, per mi és, o és més, el poder gaudir d'una bonica sortida de marxa a la natura, en grup, per poder conèixer gent i compartir experiències, mentre gaudeixes de paratges bonics i ho combines amb alguna altra cosa cultural, que és el que intentem fer, no? Fer
1: un mix.
2: Exacte, que tot sumi i ressaltar, doncs, això, el contacte directe amb la natura, caminar dins del bosc, poder gaudir de bonics paisatges, que ens toqui el sol, que ens fa molta falta a tots també, perquè passem moltes hores en interior.
1: Tancats, sí,
2: faci sol o no en faci, val?
1: Sí, perquè és veritat.
2: Toca igual l'aire, el que dèiem, posar els peus a l'aigua o caminar descalç per la platja o per un prat de gespa que et trobis, tot això fa salut.
1: De fet, no sé si t'ha arribat, però darrerament a Sant Esteve s'ha creat un grup de marxa nòrdica al casal de gent gran i hi ha dos persones que de manera voluntària doncs se'n fan càrrec i com a experta, diguéssim, entenc que és una activitat que pot ser ideal per la gent gran, no?
2: I tant, si és ideal, fantàstic, els hi ha d'anar. La gent gran, de fet, ha de continuar movent-se per mantenir la seva mobilitat i la seva autonomia, i si mentre es practiquen poden millorar alguna de les seves habilitats físiques, millor que millor. Sí, l'activitat física és necessària per tothom i per ells encara més, i cadascú en la mesura de les seves possibilitats anar-ho practicant. Per tant, em sembla una iniciativa fantàstica i felicito des d'aquí a l'Ajuntament per fer.
1: De fet, et dic una cosa, jo que cada matí bastant d'hora surto a passejar els gossos pel poble, m'he trobat aquest grup en diverses ocasions i et soc molt sincer, o sigui, només veure'ls amb lo ben preparats que van, amb l'alegria que porten i amb tot l'equipament, perquè no els hi falta absolutament de res, la veritat és que penso que això ja és molt positiu, no, per aquest col·lectiu.
2: És que, bueno, ells ja saben que tenen aquesta hora on sortiran a caminar amb el grup d'amics, i si s'incorpora algú nou, doncs mira, això de més que tenen, fantàstic per ells.
1: Sí. Bé, estem pràcticament arribant a una mica a la recta final. Crec, no sé si ens hem deixat alguna cosa que consideris important per comentar, si ens vols dir algun tema concret del centre vostre o de...
2: Bueno, mira, més que res, potser recalcar una miqueta la importància d'aprendre bé tots els aspectes tècnics que té la marxa abans d'agafar uns bastons, per el que deia, el que dèiem abans una miqueta, i si la recomanació oberta de fer un curs d'iniciació en què algú et pugui explicar ben bé tots els beneficis i tots els passos, i després ja anar caminant amb ells, experimentar, integrar bé tots els moviments i després ja anar entrenant i anar afegint-li més intensitat. De fet, podem augmentar la dificultat o la intensitat caminant més ràpid o per camins que facin pujada. Llavors ja depèn de cada instructor, per exemple, doncs aportar-hi a la marxa uns valors afegits que poden ser, per exemple, doncs, caminar al ritme d'una música, que a mi m'agrada molt fer-ho, sincronitzar els teus moviments amb els d'una cançó, que pot ser de ritme una mica més lent o més ràpid, que també té la seva dificultat. I la música, però, doncs, ja té una sèrie, un efecte positiu en tots nosaltres. I després, bueno, el que dèiem de caminar descalços és un afegit a això de caminar descalç. Té un nom, que és el grounding, i aquest contacte amb el terra, hi ha un intercanvi d'electrons del terra cap al cos, és antiinflamatori, es neutralitzen radicals lliures, millora el sistema immunològic, redueix el dolor, l'estrès, és a dir, que val molt la pena provar-ho i fer-ho quan en tinguem l'ocasió, que no sempre la tenim, perquè no sempre el terra és adequat per fer-ho. I així com a extra també, per exemple, en una sessió de marxa nòrdica, doncs jo personalment introdueixo uns 10-15 minuts d'exercicis variats, o bé d'equilibri, de coordinació o inclús de força. Les bandes elàstiques que utilitzen típicament els fisioterapeutes per rehabilitació, bueno, que s'utilitzen ara molt per fer gimnàs també, és un material econòmic que no ocupa espai, no pesa, i el portem portar a la motxilla, i amb ell i alguns elements a la natura o en els parcs on ens movem, com bancs o es poden fer exercicis de força, i la meva idea és, doncs, inculcar o transmetre la importància de fer aquests exercicis de força, i que són exercicis que després cadascú pot fer una estoneta a casa un parell de cops a la setmana.
1: Clar,
2: altra cosa però... és que ho aconsegueixi jo, que ho facin, però...
1: això
2: però
1: és més difícil, eh?
2: L'exemple el vaig donant i...
1: Això és més difícil, sí. Jo crec que s'ha de sembrar, no?, i veure què passa. Una qüestió que m'ha quedat al dubte, vosaltres teniu un Instagram que és @ Walk and Help, WALKANDHEALTH.
2: Aquí és on ensenyem tot, i a partir d'aquí doncs tenim o grups de treball setmanal, d'entrenament setmanal, i és com qui va al gimnàs, però gimnàs fora de casa, no? Cada, per exemple, doncs, no sé, cada divendres a les 5:30 de la tarda tens la teva hora i mitja, dues hores de marxa nòrdica. I això és sessió d'entrenament. I després les sortides més lúdiques, que sí que fem en cap de setmana, en diumenge normalment, on busquem ja més el component lúdic, social, cultural, i intentem barrejar amb la marxa nòrdica doncs alguna altra activitat.
1: Per... I es fan diferents poblacions, això, és a dir, no sempre és el mateix
2: lloc. Les sessions setmanals són fixes en un lloc. Tinc a Martorell, per exemple, a Castellví de Rosanes també n'hi ha, a Barcelona, treballem amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, amb Salut Mental, per exemple, i també tenim grups tancats, amb casals de barri. I les sortides, sí, cada sortida que proposem té un destí diferent, amb un objectiu diferent, en un lloc diferent, sí, sí.
1: Fantàstic. Doncs fins aquí aquesta immersió que hem fet de la mà de la Montse Jansana en un esport, ara sí que podem dir que és així, que com heu vist, jo he fet una llista de no sé quants mils de beneficis, d'avantatges de tot tipus, que es pot practicar a qualsevol edat, que ens permet conviure amb la natura, ens permet conviure en grups familiars o fins i tot d'amistats. I moltes gràcies, Montse, per les teves explicacions, que ens han fet entendre, jo crec que pràcticament tot lo relacionat amb la marxa nòrdica, i que estic convençut que com a mínim ha despertat l'interès dels oients per veure exactament si som capaços de treure'ls del sofà, d'aquest sedentarisme que comentaves abans, i que hem vist que també no cal fer una inversió realment important, sinó que el que cal és posar-s'hi, no? Espero que hagis estat a gust.
2: Molt,
1: sí?
2: Molt. I tant de bo puguem Fantàstic. Aixecar la gent del sofà.
1: A veure si és veritat i aconseguim despertar l'interès. Gràcies, Montse.
2: Moltes gràcies a tu, Joan Carles.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaig informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Converses d'ascensor amb els veïns i veïnes. Hola, bon dia, com estàs? Avui sembla que plourà, o potser no. Ens creuem amb els veïns i veïnes del nostre barri i no els coneixem. I avui tinc l'oportunitat de conèixer un veí del meu barri. Un veí que poder fa 40 anys que ens saludem, però que realment no ens coneixem. I us convido a que juntament amb mi el puguem conèixer.

0: Hola, Antonio. Com estem?
1: Pues penso que bé, de moment, no? M'ha agradat molt aquesta cançó que m'has posat, que és l'últim escrit que he fet.
0: És l'últim poema que has fet?
1: L'últim, i conseqüència de tot el que està passant últimament a tot el món, no? Degut, pues, que uns poderosos, no sé, es volen fer dueños del planeta, no?
0: L'Antonio Miñarro és veí meu de Can Clota, jo visc a Can Clota, i com he dit al principi, fa anys que ens veiem pel barri i ens saludem, però jo no sabia que l'Antonio és un lliure pensador i poeta. I fa així amb el cap, com que no està molt d'acord amb la meva descripció, però jo també sóc una lliure pensadora.
1: Jo diria més bé que sóc un aprenent de poeta, no arribo encara.
0: Però lliure pensador sí.
1: Lliure pensador, per descomptat. Realment, lliure pensador és tothom, no?
0: Antonio, com arribes aquí a Esplugues?
1: Pues a Esplugues vaig arribar degut que vas conèixer a una noia en una discoteca que era d'Esplugues. I d'això fa, pues, més de 50 anys, no? I quan es van casar, pues, van vindre a viure aquí a Esplugues. Ja fa 51 anys que estic aquí al barri de Can Clota.
0: Molt bé. I digue'm una mica així, quan... Clar, si vas venir perquè vas conèixer amb una noia, et semblava que Esplugues era molt maco, no?
1: Pues sí, em va semblar molt bé perquè jo vivia a Hospitalet, que està més massificat, i arribar aquí era com arribar, sobretot a Can Clota, com una zona residencial, no?
0: Som una mica una illa, Can Clota, perquè quan tu vas arribar fa 51 anys només teníem la connexió per la part de baix amb Can Cervera i Can Buixeres.
1: Sí, sí.
0: Ara ja estem més connectats, tenim el pont peatonal, tenim el parc de la Solidaritat que ens connecta amb Can Miralet directament. Però sí que és veritat que fa 51 anys érem... com allò, una zona... Jo sempre ho he dit que érem una península, no? Connectats, sí, sí, per la part nord amb el pont d'Esplugues i per la part sud connectats amb Can Buixeres.
1: Una zona molt tranquil·la, sí, sí. I jo vaig estar una temporada treballant a Sant Joan d'Espí a la nit, bé, al torn de tarda, i una vegada que sortia a les 10 de la nit, per poder arribar a casa vas tindre que passar per sota del pont perquè havien posat una bomba en aquella època. I vas tindre que passar per sota, perquè no n'hi havia un altre lloc per passar.
0: Això era als anys 70 i pico, eh?
1: Efectivament, sí, sí.
0: Que jo ho recordo, la poca vam passar, perquè que realment al final no hi havia una bomba. Havien fet una amenaça de bomba,
1: però
0: realment no s'havia col·locat.
1: Sí.
0: Eren les èpoques de lluita laboral del Baix,
1: sí,
0: Llobregat,
1: sí, sí.
0: Justament després de morir Sant Franco, que hi havia moltes lluites, era una època de transició en el que la gent estava molt desesperada.
1: No, i a més jo vas veure batalla des de la meva oficina, que estava a Sant Joan d'Espí, davant de la Brown, com arribaven els grisos i la gent treballadora s'enfrontava unes als altres i començaven a córrer. Clar. Tot un espectacle, la veritat.
0: Clar, perquè aquesta zona que dius Brown fins a la Siemens, a la màquina de tren, eren pelera, indústries i de fàbriques.
1: Jo estava en l'empresa química davant de la Braun i des d'allà veia les batalles dels grisos amb els treballadors.
0: Doncs sí, sí. Recordo lleument aquest episodi, perquè jo poder, no sé, poder tenir 10 o 12 anys, però sí que recordo aquesta amenaça que va haver-hi de bomba al pont d'Esplugues, que al final finalment no...
1: I menys mal que ara tenim un altre pont, el pont Colgante,
0: sí,
1: que quan el van inaugurar, me'n recordo perfectament la festa que van muntar entre moros i cristianos. No sé si te'n recordaràs.
0: El torrent d'en Ferrer, del Salt del Pi.
1: Sí, sí, sí, el pont aquest que connecta els barris ara de la Plana i Can,
0: sí,
1: Clota,
0: sí.
1: Quan el van inaugurar me'n recordo que van fer una festa de moros i cristianos per unir els dos barris.
0: Ah, no me'n recordo jo d'això, eh?
1: Sí, sí,
0: I és més recent.
1: Sí, és més recent, sí, sí.
0: Perdona que no m'oblidi, abans de passar i continuar la conversa, hi ha un llibre que es diu El pont d'Esplugues, que és de l'Ignasi Riera, que de fet recull aquestes lluites obreres que van haver-hi, perquè clar, depèn d'on venies del Baix Llobregat, s'havia de passar sí o sí pel pont d'Esplugues.
1: Sí, sempre, sí.
0: Si no te n'anaves per la part d'aquesta i de Fels, Gran Via, havies de passar per aquí pel pont d'Esplugues.
1: No n'hi havia una altra connexió, no?
0: I era un punt de trobada de gent clandestina, parlant de la lluita, ja, obrera, i moltes vegades el punt de referència s'hi venien de Sant Feliu, de Sant Just, o de Sant Boi venien cap a Barcelona per la part d'aquí, doncs es trobaven i s'amagaven a sota del pont d'Esplugues, a sota del bucle. Va, continuem amb aquesta festa que es van fer de moros i cristians al,
1: sí,
0: al Salt del Pi.
1: Me'n recordo de que van vindre per venir a curar-lo. El que no me'n recordo quin alcalde n'hi havia en aquell moment. Si era el Palacín o...
0: No hi ha hagut tants alcaldes a Esplugues. Només hem tingut l'Antoni Pérez.
1: Sí.
0: Després vam tenir dues legislatures més o menys al Palacín. I després hem tingut 16 anys a la Pilar Díaz i ara a l'Eduard Sanz.
1: Em sembla que va ser el Palacín. Sí, sí.
0: És possible. Que perquè inclús... això va ser el 93-94.
1: Inclús també la inauguració del Parc de la Solidaritat, que vam muntar també una gran festa...
0: Sí.
1: Me'n recordo perfectament de la inauguració, o sigui que tota aquesta zona ha anat millorant moltíssim, no?
0: Has vist tota l'evolució d'Esplugues? Perquè a més tu ets una persona que t'agrada molt caminar per Esplugues.
1: Pues sí, bastant.
0: Passeges molt pel poble.
1: Sí, molt. I inclús m'arribo a caminar fins a Sant Pere Màrtir, no? Xinoxano, a poc a poc.
0: Però això està aquí mateix. Fa pujada, però està aquí mateix, Sant Pere Màrtir.
1: Sí, bueno, però la pujada aquesta costa bastant.
0: S'ha de pujar. Antonio, com comences tu a escriure? Ho has fet sempre?
1: Bueno, quan jo era petit, ja els meus pares em feien recitar una poesia quan la gent es casava. Jo tenia 10 anyets i als casaments va que el nen recitarà una poesia a la núvia. I sempre em feia recitar la mateixa poesia. I jo, amb una vergonya que no t'hi pots imaginar, pues, ho tenia que fer, no?
0: Perquè ets vergonyós, ets tímid.
1: Bastant, bastant.
0: Sí, oi?
1: I després, la primera poesia que vas fer va ser quan es va morir la meva sogra. Que li va ser una poesia que em va sortir bastant bé. I a partir d'aquí vas començar, sobretot quan la gent feia cumpleaños, pues els dedicava una... I així, de mica en mica, vas començar, després dels cumpleaños, a parlar de, pues, del temps i del quién soy i a dónde voy, de dónde vengo. Aquestes preguntes que sempre fem i on arribarem, no? I totes les meves poesies que estic escrivint ara venen tot de cara a la inquietud del tal com està el món avui dia i també de com, no sé, com van les coses que no les veig massa molt clares, no?
0: Ens has portat algunes de les teves poesies, si et sembla, triant
1: una.
0: Quan...
1: Sí.
0: I ens la recites? Perquè també he de dir que l'Antonio sí que és molt... Se'l veu una persona molt reservada. I sí que alguna vegada... No sé. Recordo un dia que em vas aturar allà, a la porta de casa, perquè som veïns no de l'edifici, però edifici per edifici. I un dia em dius, Isabel, jo sé on vas tu ara. I ell sabia que anava a la ràdio. Vull dir, tampoc t'esperes que un veí sàpiga qui ets i que et reconegui la veu a través de la ràdio i, bueno, també fa il·lusió, fa gràcia o són anècdotes que tenim a la nostra vida. Tu no et sents poeta, però jo tampoc em sento periodista pel fet de fer entrevistes aquí a la ràdio, perquè per mi són converses que tenim. Gent d'Esplugues que ens retrobem,
1: sí, sí.
0: Posem un micròfon davant de la nostra boca i ens expliquem coses.
1: La sort que tenim ara mateix és que no tenim públic davant.
0: Clar.
1: És més difícil posar-se nerviós, no?
0: Evidentment, i estem aquí tranquils.
1: Estem més relaxats.
0: I sabem, sí, sí, que això no sortirà per una televisió, que no ens veuran la cara, i és un relax, és la màgia de la ràdio, que diem,
1: sí,
0: sempre.
1: Sí.
0: Doncs, si
1: pues, ja... A veure, deixa que pugui, perquè és que tinc tantes que no sé quina escollir.
0: Tu tens,
1: a veure,
0: tria el temps i agafa't el temps que necessites.
1: Deixa que agafo una...
0: Tranquil.
1: Pues mira, aquí he trobat una que es diu Un buen amigo. Sentado con mi amigo, ese que me acompaña de noche y de día, un amigo invisible que piensa conmigo. A veces estamos de acuerdo, en otras discutimos. Juntos reímos y juntos lloramos, según los momentos que vivimos. ¿Y os podéis creer que nunca lo he visto? No sé cómo es su físico, solo sé que está en mi interior y que nunca ha salido. Y como buen amigo, me acompañará hasta el final de mi camino. És un buen amigo.
0: Són els teus pensaments que t'acompanyen?
1: Sí, la meva consciència. que és la que més m'acompanya a la meva vida, no?
0: Sí.
1: I a vegades el que estem d'acord amb els pensaments, i a vegades dius, i per què he pensat d'aquesta manera? Hi ha una contradicció entre mi interior i mi exterior, per dir-ho d'aquesta manera, no?
0: De què et serveix l'escriptura, a part de d'aclarir una miqueta aquest interior teu i tu mateix després veure pues el que estàs dient?
1: Em serveix per conèixer a mi mateix una mica més. I quan les escolto i a vegades quan li poso la música, em relaxen aquestes petites notes.
0: Com ho fas, això? Perquè tu escrius aquestes poesies, els teus relats, i després fas servir alguna aplicació informàtica.
1: Bueno, jo el que faig és agafar el mòbil i en el WhatsApp començo a escriure el que m'arriba en aquest moment, no? I una vegada el tinc escrit, me'n vaig a una aplicació que es diu Suno i li poso la música i surt el que surt. I a vegades surt bé i altres una mica millor.
0: Abans em deies que la petita a casa et feien llegir aquests poemes escrits a les persones que es casaven.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, tu tens com un antecedent familiar. No sé si a casa el pare o la mare o algú de la família també es dedicava a escriure o no.
1: La meva mare, que no tenia estudis pràcticament, a vegades agafava notes que sentia per la ràdio i les escrivia en un paper i coses així.
0: Ja li agradava amb ella.
1: I sobretot li agradava molt cantar. Per això tinc per aquí una cançó de Las canciones de mi niñez, que recordo una mica les cançons que feia que cantava la meva mare, no? I tinc per aquí...
0: Ara després et deixarem també que ens la llegeixis. I de cara als teus descendents, hi ha algun pòsit, no sé si fills o nets o netes, hi ha algú de la família que pugui agafar aquest fill teu?
1: Bueno, el meu fill que va estudiar piano, sobretot, té molta sensibilitat també per la música i per escriure, i ara, bueno, ara ja no està casat, trobo a faltar quan em tocava el Claro de Luna. És una de les músiques que trobo a faltar a casa de quan ell tocava el piano, no? Sí. Després tinc una neta, parisina, que també li agrada molt escriure.
0: Ah.
1: I bueno, és el que hi ha.
0: Molt bé.
1: En mi mente llegan recuerdos de canciones de mi niñez. Las letras no las recuerdo bien. Solo recuerdo los comienzos. Canciones flamencas, boleros y lindas melodías. Y empiezo recordando la pena, penita pena, pena de mi corazón. ¿Por qué has pintado tus ojeras? Esa es otra. Y la que más canté, amigo, aquel balcón es de mi amada. Allí tranquilamente dormirá. Y despierta, mi bien despierta. Mira que ya amaneció. Menuda mezcla de letras. Santo Dios.

0: Aquesta és la peça que tocava el teu fill?
1: Sí, m'encantava molt.
0: I a més que ara recupero aquesta peça a través de YouTube, Beethoven va dir: mai trenquis el silenci si no és per millorar-lo. I és certament així, perquè el silenci també és un bé.
1: Sí.
0: Que a vegades no valorem.
1: Jo, a mesura que estic escoltant aquesta música,
0: sí,
1: em dóna al mateix temps llegir una altra que tinc aquí.
0: Doncs vinga.
1: Que diu el següent: vivir sintiendo el aire como me acaricia, sentir la música relajante de una bella artista, soñar que tengo alas y puedo volar, reír viendo a los niños jugando al parchís, sufrir cuando me agacho para ponerme un calcetín. ¿Qué más os puedo decir?
0: Que Antonio, tu, a part de parlar de les teves inquietuds personals, també parles una mica del que passa en el teu entorn, de la teva dona.
1: Sí.
0: Val? Perquè, bueno, ens anem fent grans i ens fa mal un genoll i després ens fa mal una mà,
1: pues,
0: i són coses que ens preocupen.
1: I Toni, jo tinc ara un familiar que està passant un mal moment i l'altre dia també li vaig escriure una petita poesia, aviam si s'animava. Si vols, te la puc llegir també.
0: Doncs vinga, endavant, sí.
1: Te veo triste. ¿Qué puedo hacer para alejar tu pena y vuelva tu sonrisa? Te veo triste. ¿Acaso no vale la pena vivir y apreciar el azul del cielo, el verdor del campo, el canto de los pájaros y el color brillante de las estrellas? Mírate al espejo y date cuenta que tú mismo eres una estrella. No lo dudes. Aparta tu pena y empieza a brillar con una sonrisa. La vida hay que vivirla. Empieza ya.
0: Que maco, perquè que una persona et digui que ets una estrella i que pots brillar per tu mateix no sempre és actiu.
1: Pues em va sortir així, sabent si s'animava. I bueno, i així està, de mica en mica. I també, pues, ja dic, no és l'única persona que tinc malalta a la família. La meva dona mateix està passant mals moments des de fa molt de temps, i també li he fet més d'una poesia per aviam si s'anima, i en això estem, a part de les pastilles que està prenent.
0: Molt bé. A més, tu, les teves inquietuds no es queden solament en el teu escritori, sinó que tu t'agrada participar d'activitats que es fan aquí a la nostra ciutat, i una d'elles és formar part de les dones escriptores aquí d'Esplugues, que també t'has presentat ara amb els relats que van del concurs de Nadal.
1: És que jo faig les activitats que fan a les Moreres, gimnàstiques, coincideixo amb les escriptores d'Esplugues, i una d'elles, no sé si és la vicepresidenta o secretària, un Nadal em va proposar d'escriure una poesia per participar. I l'any següent, pues, aquest últim any també ha sigut, pues, un relat de la niñez. I em va sortir bastant bé. No em van donar el premi perquè era l'home, perquè pràcticament jo penso que era més un concurs de dones, però bueno. Les activitats que faig a les Moreres també. Estic en un grup de 40 dones fent aeròbic, i jo sóc l'únic home que va a aquesta activitat des de fa més de 5 anys. O sigui, és increïble, eh?
0: Està bé.
1: Les dones tenen més, no sé, trobo que tenen més energia, són més col·laboratives.
0: Amb aquest concurs que em dius que et vas presentar, jo també em vaig presentar i tampoc vaig guanyar.
1: Sí, al final vas fer un resum de l'escrit,
0: sí,
1: de la meva època de l'Anyet,
0: sí,
1: i li vas posar també la música, em va sortir bastant bé.
0: Perquè parlaves amb aquest relat teu de com amb agulles d'estendre es feien,
1: sí,
0: joc per jugar. Vull dir, que és que quan érem petits jugàvem amb caixes de cartró, amb agulles d'estendre i amb el que fos. No necessitàvem ordinadors,
1: bueno,
0: ni maquinària.
1: Era els anys 50, i en aquella època, pues, hi havia bastant escassetat de tot, i els meus pares pues, tampoc disponien de masses diners per fer moltes compres de joguets, no? I es dedicaven a jugar pues, a coses de casa, les pinces de colgar la ropa, amb fustes, els diaris, el paper dels diaris...
0: Que fèiem avions, estiràvem per les finestres de casa.
1: I pilotes, també, fèiem pilotes.
0: També amb diaris es feien boles.
1: I així passaven els dies a casa.
0: Però moments feliços.
1: Pues sí, sí, sí, la veritat que sí.
0: Perquè els diners no ho fan tot.
1: No.
0: O no fan res a vegades.
1: Avui dia tenen massa joguets i no saben quan s'hi posen quin agafar, perquè i al final no fan res. Es gasten molts diners i no saben què escollir.
0: Anem una mica a l'actualitat, perquè aquest darrer escrit que has fet està dedicat a la guerra i és un tema que ens preocupa molt. I mira, normalment no em posiciono, però estic molt orgullosa de que el president Pedro Sánchez s'hagi posicionat d'aquesta manera tan clara i directa al no a la guerra i al dir... No em fa por als Estats Units, no li tinc por a aquest senyor, em pot amenaçar, però la meva dignitat i els drets humans estan per sobre del que un boig, en un moment determinat, li passi pel cap. Un boig que fa servir a les aplicacions d'intel·ligència artificial per fer esclatar una guerra. Les seves decisions no són seves.
1: No, però aquest home està donant una imatge d'Amèrica que la gent està desconcertada de com ha pogut arribar una persona com aquesta al poder. Perquè, no sé, és que jo no l'acabo d'entendre. Com han pogut arribar a votar per manar el país més poderós que hi ha al món.
0: I després tu en el teu poema invoques a la nostra Mare de Déu de Montserrat perquè ho aturi.
1: Pues sí, és una...
0: I m'has fet recordar el que era
1: la batalla del Bruc.
0: Exacte, la batalla del Bruc de vinga, va,
1: sí, sí.
0: Fem pujar en l'aire els tambors i que aquesta gent s'assusti, que una sola persona poder pot amb
1: és
0: un exèrcit sencer.
1: No podem lluitar d'una altra manera que d'aquesta manera idealista, no d'imaginària, no? Perquè nosaltres no tenim aquestes bombes per a combatre contra aquesta gent, que tampoc convé. I bueno, ha sigut aquesta idea, no?
0: Però hem,
1: de la muntanya màgica.
0: Sí, i hem d'alçar la veu, perquè si la gent que no hi estem d'acord callem per por,
1: sí,
0: doncs aleshores és això, l'efecte papallona, que no arriba, i hem d'alçar la veu i dir no, estic d'acord, sigui ara, sigui a l'Iran o sigui a on sigui del món.
1: Precisament tinc un escrit també de com si fos el Pedro Sánchez un poeta, i li he dedicat també una petita poesia en aquest sentit, si me la deixes llegir.
0: I tant, doncs també, els micròfons avui són teus, Antonio.
1: Pues vinga, ara mateix, un momentet. ¿Por qué calla el poeta? ¿Por qué su voz no se siente? ¿Quizás tenga miedo que no se le entienda? ¿Por qué calla el poeta? ¿Acaso no sería mejor que su voz se sintiera con unas dulces palabras de amor? Adelante, poeta, no nos dejes sin oír tu voz. Queremos escuchar de ti unas bonitas palabras de amor, a ver si el mundo se despierta y se acaban de una vez las guerras.
0: Molt bé, molt maco, és, condensa tot això que estàvem parlant i aquest poeta doncs, pot ser la nostra veu, encara que sigui una veu política, però pot ser la nostra veu.
1: Jo el veig així, en aquest moment, i a més veig que el nostre president, inclús físicament, sembla que s'està primant, li està afectant tota aquesta lluita que té contra tothom.
0: Però també té una lluita jurídica i
1: també
0: judicial que afecta a la seva família i això també m'imba molt.
1: Sí, i jo no acabo d'entendre aquesta manera d'actuar de l'oposició atacant amb temes personals, que jo crec que això tindria que estar enfocat d'una altra manera.
0: Perquè resulta que el partit declarat més corrupte d'Europa, que és el PP, és el que s'atreveix a atacar. I així estem.
1: Pues jo no acabo d'entendre aquest país. Potser que falta una mica de cultura, d'història, per veure com ha anat la història de la humanitat sempre en les guerres i saber escollir a les persones que ens tenen que manar.
0: Exacte.
1: Però es veu que no hi ha una cultura clara.
0: De fet, diuen que quan el poble vota és que el poble parla i tenim allò que ens mereixem. Perquè, clar, si estan en el poder...
1: Jo no estic d'acord amb això de que tenen el que mereixen.
0: Jo tampoc. Però, clar, si està pujant l'extrema dreta i està pujant els discursos demagogs i la gent els segueix votant... És que, clar, portem masses anys.
1: Però és que el que vindrà pitjor, si arriben a manar aquests, serà pitjor del que tenen ara.
0: Ja, però
1: que això, el que tenen ara, no és que sigui el millor, tampoc.
0: Ja, però com trobem a faltar aquells programes de televisió de debats polítics, de La Clave, per exemple, en el que realment et feien pensar? Doncs
1: pues mira, parlant d'aquest tema, tinc un altre escrit que parla precisament de la comunicació. Si m'ho deixes així...
0: Endavant.
1: Doncs pues vinga. No quiero televisión. Quiero el sonido del silencio. No quiero ver a esos déspotas dando discursos de odio, discursos de guerra. No quiero televisión para ver gente que presumen de riqueza y de una falsa belleza. ¿Dónde esa televisión que no salgan falsos profetas? ¿Dónde esa televisión que despierte a la gente, les enseñe a razonar y distinga el bien del mal? ¿Dónde esa televisión que reparta amor y enseña a luchar por los valores de verdad? ¡Qué difícil! Me dan ganas de gritar silencio.
0: I fem un silenci.
1: Jo ja estic callat.
0: Perquè, com diu en Beethoven, si no pots superar el silenci, no el trenquis.
1: Ahí està.
0: Antonio, amb els anys que portes vivint aquí a Esplugues i amb els canvis que has vist, què et quedaries tu d'aquí d'Esplugues? Amb el que tu camines i passeges, explica'ns algun racó d'Esplugues que tu realment t'enamori i t'agradi. Normalment la gent diu al carrer Montserrat, espero que em sorprenguis.
1: Jo el que més m'agrada és agafar camí i anar cap a Sant Pere Màrtir. I des d'allà veure tota la ciutat i tota Barcelona.
0: És molt maco.
1: És un lloc per mi de tranquil·litat.
0: Sobretot el capvespre, quan baixa el sol i comencen a obrir-se totes les llums de tot Barcelona, que es veu des de dalt. És molt maco.
1: Per mi és el millor que tenim de cara a sortir de la massificació, no anar cap a la muntanya. Encara que els diumenges, últimament, està la cosa molt complicada, no?, de tanta gent que hi ha.
0: I ara, amb aquest brot de pesta porcina localitzat aquí a Sant Just Esplugues, doncs ja no podem pujar cap a Collserola.
1: Jo fa dies que no pujo i no sé si està tallada el camí.
0: Jo crec que sí, perquè ara estem enregistrant aquesta entrevista, que és un 12 de març.
1: Sí.
0: Val? L'anireu escoltant al llarg de les setmanes i poder dels mesos. Estem en el 2026, perquè poder l'escolteu el 2027, aquesta entrevista. I a part, també s'ha trobat un brot a la part de Collserola, però dintre del terme municipal de Barcelona, i per tant ara s'està endurint bastant l'entrada al parc de Collserola.
1: Però tot
0: passa, vull dir, no hi ha res infinit. Nosaltres també som perennes, som la nostra transitorietat com a persones, com a matèria, també és totalment transitori, i tot el que passa, excepte les guerres, perquè, per favor, o sigui, poden passar els segles i anem tenint guerres. Estem al segle XXI, si us plau, parem ja de les guerres.
1: I encara que a Espanya, des de que va acabar la Guerra Civil, hem tingut molts anys de molta tranquil·litat i no hem sabut... Ara no, la gent no se'n recorda de les guerres, perquè ja ha passat molt de temps, però és millor pensar i que no torni a passar i posar-se d'acord entre tots.
0: Correcte. Doncs, Antonio, ja estem arribant al final de la nostra conversa, que estem compartint amb les persones que en aquests moments ens vulguin escoltar, i si un cas faríem un darrer poema dels teus.
1: Vale, perfecte.
0: Doncs vinga.
1: Pues un dia sin poesia és com un dia sin sol, com un dia sin abrazos, com un jardín necesitado del olor de sus flores y del canto de sus pájaros. Un dia sin poesia és com la falta de vitamines que necesita nuestro espíritu en forma de bonitas palabras que nos den muchos ánimos. Un día sin poesía no puede ser. Voy a ver si consigo vuestra sonrisa con mi inspiración.
0: I la teva inspiració per tu són les persones.
1: Les persones i el paisatge, les muntanyes, les flors, els jardins. Tot pot inspirar, tot pot inspirar.
0: És veritat, tot inspira. Doncs, si et sembla, Antonio, has triat una darrera poesia d'aquestes musicades, a part del Suno, aquest muntatge que fas.
1: Sí, correcte. Dedicada precisament a la meva dona, per veure si supera tota la seva crisi que porta.
0: Doncs, Antonio Miñarro, veí de Can Clota, moltes gràcies per haver estat avui aquí a Esplugues FM. Teníem pendent de feia molt de temps, jo crec que des del setembre o octubre,
1: sí,
0: que ho havíem parlat.
1: 6 mesos com a mínim, sí.
0: Que havíem parlat de que vindries i que parlaríem i que m'explicaries. I com dic a moltes persones, aquí tenim els petits estudis de la ràdio d'Esplugues FM, que estem a l'Avent Centre Cultural, oberts per les persones que ens vulguin explicar la seva experiència.
1: Pues moltes gràcies i fins una altra.
0: Una abraçada per tothom.
1: Igualment.

0: Us hem acompanyat Antonio Miñarro, la Isabel Almató, el muntatge i edició en Jordi Udina.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
4: Hola, què tal?
5: Hola, bon dia.
3: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
4: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se li incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
5: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
3: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
5: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
3: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
4: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent ens ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
3: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
4: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar, en el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I llavors què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, sí, sí, pot ser, però també per gent jove. Per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
3: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida en el cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
4: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny i dius, ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
3: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
5: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura. I, per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama o... persones que hagin tingut fibromiàlgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson, és molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
4: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes clar, més, perquè estan tots els músculs de del cap, que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
5: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. De amb fet, el sentit més ampli.
6: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
4: Bueno, soc una mica així,
5: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt, realment es nota molt.
4: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, estar dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? De dir, bueno, he aconseguit arribar fins ara.
5: El Josep Lluís ens deia que ell feia 2 anys, ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 200, a dures penes pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
6: La sinergia que es crea anant amb altres persones.
5: Exacte.
4: Sí.
5: Sí.
6: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
4: Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic, però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
5: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico, no pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí ja veurem, és el que diu la Carme, ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
6: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions,
5: Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlarem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
4: Bueno, és que tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
6: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
5: Un dia estàvem reunits a la junta del centre excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica de dir, què li decimos a esta mujer ahora, que ha aparecido de repente.
6: I quién es y dónde, y, de, exacto, de dónde viene.
5: No volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. Ara,
6: I ara massa, parlarem dels grups que deia ella.
5: Una massa
6: ella.
5: Crítica, per entendre'ns, sí. Al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
6: Amb dos grups, dimecres i dijous.
5: Dimecres i dijous.
4: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, que hi ha uns altres 30.
5: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
4: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, estan, a veure, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
5: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè no. Al final a mi em cau bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cau bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
6: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
5: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
6: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
4: Sí.
6: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
4: Sí.
6: Ho porteu algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
4: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui, que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
5: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
4: Val.
5: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, tornem a estar aquí a Esplugues.
4: Sí.
5: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
4: Sí, com a màxim.
6: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
4: Sí. Sí.
5: Són una distància que fem aproximadament, estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
4: No supera els 300-400
5: metres.
4: No el supera mai.
6: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
4: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos.
6: De salut.
4: Exacte, de salut i també el social.
6: I psicosocials, podríem dir.
5: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
4: És fàcil.
5: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates pots fer marxa nòrdica.
6: Que són relativament barats.
5: Exacte. Els bastons com els tens, te'ls deixem nosaltres. Els de sabatilles tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat de del tipus d'activitat no suposa... Jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què... És molt complexa.
4: Que el jugué de la pista.
5: Vale? Però no, marxa nòrdica. Quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem... I això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
6: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
4: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estamos, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
6: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
4: sí, sí,
6: l'esport.
4: Sí,
5: tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
4: Sí.
5: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam...
4: I eren molts.
5: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred. Però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una curva, doncs els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
6: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
4: Sí, sí, és correcte.
6: Doncs felicitats,
4: sí,
6: a l'equip per assolir aquest
4: repte,
6: augment,
4: no? D'augment, sí, de socis. Bueno, la veritat és que a veure, premieu fent bé,
5: No. Són bons, són bons.
4: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
5: Bueno, sí.
4: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, pues, ha fet que proliferi la marxa, no?
6: Perquè clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta,
5: sí, ara hi ha sòcia també,
6: sí, i te l'accepta, o sigui, tu.
4: Sí. Jo vaig dir hola,
5: sí,
4: sí. Sí, sí, vaig allà reunit,
5: sí,
4: vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
4: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
5: És gratis!
6: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars.

0: Dimecres 21 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 2:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de Castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 7:45 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.